0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Tenim a l'altre costat de la línia telefònica avui per parlar del seu nou treball discogràfic d'en Jordi Corella. Bon dia i benvingut a les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia i moltes gràcies per entrevistar-me i per posar la nostra música.
0: Escolta'm, Jordi, estàs d'estrena, mai millor dit, perquè aquest passat divendres, dia 11, s'ha presentat el teu llibre disc Collage.
1: Sí, sí, ja està a totes les plataformes i evidentment, a més és un llibre disc, per tant, també és un objecte que es pot comprar a l'editorial Pont del Petroli, és a dir, una peça, una obra d'autor que també es pot comprar, on hi ha les cançons per descarregar-se, i també la història que ara us aniré explicant, imagino, amb aquesta història que es diu Collage.
0: Parlàvem de l'estiu i parlàvem d'aquesta cançó. Per en Jordi Corella, com ha estat l'estiu?
1: Home, és una cançó que parla de... És una cançó que està injectada de tòpics, però al final el que intenta és contagiar una idea, que és que hem de viure sempre amb aquesta mentalitat de l'estiu, no? De viure sense presses, de quedar més amb els amics, de saber disfrutar de coses senzilles, no? Com pot ser fer una cerveseta o prendre un gelat o allargar-se una mica més amb la becaina, si cal. Doncs, i una mica és una cançó que parla de l'estiu, però parla de contagiar aquesta idea de viure més tranquils.
0: Aquell carpe diem, no? De buscar, de viure el moment, no? Present.
1: I tant, de viu ara, no? De gaudeix del moment, sí.
0: Avui parlem amb Jordi Corella sobre aquest projecte que acaba d'estrenar, aquest llibre disc Collage, amb cançons com aquesta que estem escoltant, de Com m'agrada l'estiu, una cançó que ens fa gaudir doncs, d'aquest temps lliure, d'aquesta vida i d'aquest deixar fluir les coses. Imagino que fer aquest treball discogràfic amb aquest nom, Collage, ja diu molt. Com definiries aquest treball discogràfic que acabes de presentar?
1: Sí, a veure, li vam posar el nom de Collage per tres coses en concret. La primera és que ens ha quedat un treball molt polièdric. Jo treballo amb una banda, que són músics, algun d'ells són profes, a més, és a dir, que són gent que en sap de tocar, i jo, que composo les cançons, doncs vaig amb la meva guitarra i són gent que toquen molt bé, no? I en saben molt, molt més que jo. I llavors, quan tu portes una proposta amb una guitarra acústica, doncs ràpidament veus algú que dius, jo aquí veig una bossa nova, per dir alguna cosa, no? I el que tu tenies, doncs, t'ho acaben convertint en una bossa. O aquest tema, per exemple, una cançó que es diu Artistes, que parla en teu irònic dels artistes, no? Doncs això pot ser un rock and roll, perquè dintre d'un terreny de rock pues queda més catxondo, no? Fer una referència més al món dels artistes i com la societat els veu, com els interpreta, no? que també tenen els seus tòpics. I així va anar configurant una sèrie de cançons que no tenien res a veure entre elles, res a veure, però que en conjunt feien una imatge que era un collage. Mm-hmm. I per això es va acabar dient Collage. I després l'altra cosa és perquè quan teníem clar el nom, se'ns va acudir... jo col·laboro a vegades amb un col·lectiu poètic que es diuen Rims, que es dediquen a fer poesia, actuacions de poesia en espais públics. I llavors, algun dels membres d'allà, bueno, Teresa Tort en concret, que és una poetessa, i bueno, ella és una poetessa, em va dir, hi ha una editorial que es diu Pont del Petroli, que publiquen una revista de manera recurrent, és a dir, cada 3 mesos, que es diu Barret de Fum, on el que fan és publicar poesia visual i col·laixos. I dic, vols que et contacti? Bueno, vaig contactar amb els del Pont del Petroli i vaig parlar amb el director de l'editorial i em va dir, home, em sembla molt interessant perquè jo que els hi vaig proposar és dir, m'agradaria que els vostres artistes puguin escoltar totes les cançons d'aquest disc que es diu Collage i que cada un faci una peça reinterpretant la història de la cançó o el que sentin a través de la cançó. I ell em diu, bueno, no sé si funcionarà, però ho provarem perquè és una cosa diferent. I ens entusiasmava molt la idea de sumar, és a dir, de fer sinergies en el món de l'art, no? De forma col·laborativa. És a dir, jo faig cançons i un altre pinta. Pues, què passa si jo pinto la cançó, no? O si jo faig un collage o creo una escultura o faig una història amb la cançó. I sé que això ho vam parlar un divendres i el dilluns ho vaig trucar. Com t'ha anat? I em diu, ja en tinc 8. O sigui, 8 artistes que s'havien afegit, clar. I va ser com molt excitant tot plegat. Perquè... I al final, doncs, aquestes cançons tenen una segona vida o conviuen o viuen alhora en forma d'obres d'art. I el show que estem preparant en directe per presentar-lo el dia 19, doncs també una mica per aquí. Intentarem fer, és a dir, ho fem en un teatre que és un cinema, per tenir una projecció gegant i en pantalla d'aquestes imatges, etc. Hi ha algunes animacions.
0: Ara anirem parlant de tot això i d'aquest concert que està a la vista, que el tindrem aquest proper dissabte. Ara en parlarem de tot això. Però tornant al projecte d'aquest llibre disc de Collage, ens comentaves també, senyor Corella no està sol, en aquest cas Jordi és qui fa les composicions, però parlaves dels músics que t'acompanyen, d'aquesta banda que t'acompanya. Presenta'ns una mica també el col·lectiu que t'acompanya.
1: Sí, jo aquí he de dir que alguns d'ells, per exemple el Cisco Vidal, el Francesc Vidal, som amics des de que érem adolescents. En realitat havíem tocat en diversos grups de rock i per tant sempre ha estat amb mi, no?, gairebé tots els projectes. Després tinc el Víctor Laguna, que és probablement és un fanàtic de l'esca i del reggae, i ell toca moltes formacions. Per exemple, hi ha una formació que es diu en Barcelona Ska Foundation, que es dediquen a fer versions de clàssics d'esca internacionals, i us recomano escoltar-los perquè són una bestiesa com toquen aquest gènere, i ell és el bateria i és molt característic. Després també està José Encuberos, que és un baixista sitxatà, que toca la Big Band, i bueno, també és un molt bon músic. Realment, si escolteu el disc, veureu que hi ha un baix molt ben posat. I després un altre també bon amic és Javier Torres, que posa els teclats i el piano. I això ho hem produït amb Vidal Soler, Vidalito li diuen, que és el guitarrista d'Espets i és una persona que té molt bon gust a l'hora de fer sonar. En realitat ens ha fet sonar molt bé. Estem molt contents de aquest rotllo. Ha quedat molt orgànic, molt viu, molt, bueno, molt com volíem. La meva

0: Aquest matí a les mañanes de Ràdio Montornès presentant el darrer treball discogràfic d'en senyor Corella, aquest llibre disc anomenat Collage. No és el primer treball discogràfic de senyor Corella. Ja aquest, quin treball seria?
1: Aquest és el quart disc que trec amb aquest projecte de cançó d'autor.
0: Uh-huh. Ens comentaves també que aquest llibre disc Collage, a banda de les cançons, tenen aquesta força amb les imatges també que acompanyen aquest llibre disc. Imatges que et volem preguntar, aquests artistes que ens comentaves abans d'aquest col·lectiu que s'han sumat a aquest projecte, com s'han fet aquestes il·lustracions que acompanyen aquest llibre disc?
1: Han fet servir tota mena de tècniques. En realitat, cada un d'ells doncs, han fet servir les seves tècniques habituals. Aquí el que la singularitat està també en que hi ha una... Totes les peces s'han creat després d'escoltar les cançons. Ells els vam enviar la lletra i la cançó i llavors se la van posar. I, per exemple, Lluïsa Pla, que és una pintora que ha fet la cançó que es diu Collage, precisament la cançó que li donen amb el disc, jo li deia, vols que te l'expliqui? Diu, molta gràcia, perquè no, si ja me la sé. O sigui, va haver-hi molt bon feeling. I l'excepció ha estat amb una escultura, amb una peça que és una escultura d'una escultora de Badalona que es diu Eulàlia Monés, que fa unes escultures que són molt interessants perquè són policromades. Ella fa escultures i, a més, les pinta gairebé com es pintaven les escultures a la Grècia clàssica. I va fer, durant quan va engegar tot el conflicte de la Guerra de Gaza, va fer una escultura que és molt especial. És una nena petita que va amb un abric i porta una nina que està mutilada i està sangrant. I era una denúncia al conflicte bèl·lic i a tots els conflictes en general, em va explicar. I a mi aquesta imatge em va commoure i vaig estar com rodant molt pel cap, saps? I vaig escriure, és a dir, abans de saber que es deia Collage, vaig escriure aquesta cançó inspirada en l'escultura, que explica, relata com és l'escultura. No? És una cançó que es diu Per la Pau i és un clam antibel·licista. No? La lletra diu que l'única lluita sigui per la pau, que la nostra lluita sigui per la pau. Dit així, sona una mica com esta missa, però hi ha aquesta contradicció, no? Que la lluita, que el fet de lluitar, sigui per la pau, no? Que la nostra única lluita sigui aquesta. I així, bueno, cada un dels artistes ha anat fent la seva tècnica i com han volgut, diria. Així ha anat.
0: Trobem tot tipus de títols de cançons, com aquestes que ens estaves ara comentant, o per exemple aquesta que escoltarem ara, que porta per títol Enlaira't, i ara ens comentes una mica més sobre aquesta cançó.

0: Frum.
1: Aquí estem escoltant aquest Enlairat. Què ens pots explicar sobre aquesta cançó?
2: Aquesta cançó, curiosament, és una cançó... A mi una cosa que m'ha... Jo, al final, quan escrius una cançó, sempre penses que tu expliques una història que està clara. I després vaig començar a fer una pràctica, que era jo posava les cançons, com ara te la puc posar tu, pots escoltar-la i sentir la lletra, i jo et puc preguntar de què parla aquesta història. I me n'adono que la gent interpreta de maneres molt diferents coses que tu fas d'una manera molt, molt clara, no? Que sembla, tu tens una història que explicar i l'expliques. I en aquest cas és una història que té múltiples interpretacions. Al final parla, és una història que diu Enlairat perquè diu, deixa anar enrere el tros, la por, la tribu, és a dir, la societat i unes velles arrels, no? És a dir, és una idea de liberació, de saber escapar-se de tot el que ens lliga i a comportar-nos com la norma diu o com la societat ens ha ensenyat. Però després he parlat amb altres persones i m'han dit, a mi no, la sensació que és la història d'un immigrant que deixen enrere la seva terra i la seva gent i fa una vida nova, no? També podria ser-ho. Jo tinc una filla que està estudiant psicologia i em va dir, papa, aquesta cançó parla de la mort, oi? Parla que et mores i que t'enlaires i que estàs en un altre lloc. I dic, ostres, és que és al·lucinant. Vull dir que cada... És una cançó que parla d'alliberar-se.
3: He portat molt malament, sí.

0: Escoltant les cançons de Senyor Corella, hem de prestar molta atenció, a banda de les lletres també, en aquest llibre disc, a les imatges que acompanyen cada cançó. I és que en aquest cas, ara estem escoltant Tornaré, veiem una imatge d'un ramat de vents que van tots en una direcció i veiem una altra figura que va en direcció contrària. Impacta molt perquè és com portar la contrària del que segueix tothom, no? Explica'ns una mica què volies dir amb Tornaré.
1: Sí, Tornaré, aquesta il·lustració és d'en Josep Vila, que és un col·legista, ell, i fa moltes imatges en poesia visual, i en seguida se la va quedar, perquè, és clar, quan vam ensenyar les cançons als artistes, doncs ells anaven, vull aquesta, vull l'altra, es va anar una mica com a pati de col·legi, no? Que cadascú triava la història que li agradava, i ell ho va tenir claríssim. Aquesta és una cançó que convida a no seguir la norma, que convida a tenir personalitat, a reflexionar, a no deixar-nos guiar com un ramat. I jo crec que per això ell va dibuixar un ramat d'ovelles blanques, totes anant en una direcció, i una ovella negra que passa per sobre de les altres i va en direcció contrària, no? Com que portaré la contrària. I és una mica, convida a ser reflexius i a ser lliures de pensament, d'alguna manera.
0: Jordi, abans parlàvem també d'aquesta gravació i producció del disc. En aquest cas, tu, a banda de creador de les teves cançons, a nivell producció has estat treballant també mà a mà amb el productor per acabar de donar forma a aquest treball discogràfic que ara estem escoltant?
1: Sí, sí, amb en Vidal. Però bueno, ell s'ha trobat amb... És a dir, no hem treballat, així com altres projectes sí que ho he fet conjuntament amb el productor. Ell ens ha gravat i ens ha editat per fer una producció com nosaltres volguéssim. Però és una persona que té molt bon gust i molt de criteri. És una persona que està molt ben formada i ha sabut donar-li el rotllo que volíem, que és la clau.
0: És a dir, que ha estat fàcil també treballar amb ell?
1: Molt, molt, molt. Jo he tingut la fortuna, amb tota la gent que he pogut treballar fins ara, de que el projecte els agrada, per mi és fonamental, és a dir, si no te'l creus, no entrem perquè... I després m'agrada que la música segueixi sonant viva, orgànica, és a dir, es fan moltes coses sintetitzades. Jo vaig a festivals i veig concerts i... em tiren les veus pregravades, em tiren vents pregravats, em tiren... I em canso una mica. Quan ets músic, és una cosa que esgota una mica de veure, de dir... Hi ha una contradicció, perquè estem en un moment en què aquest país la gent està més formada que mai, vull dir, tenim les escoles de música plenes, hi ha molta proposta, i alhora la música és molt pobra. O sigui, el panorama musical, tenim grups que són molt potents i ho fan molt bé, però després, en general, trobes... coses molt fluixetes, sobretot en els directes, saps? És a dir, nosaltres anem en directe i toquem de veritat, és que no estem samplejant res.
0: S'ha perdut una mica l'essència del músic sobre l'escenari, no? De defensar aquella part més orgànica, com tu dius ara, d'executar l'instrument i aguantar aquí el tipus.
1: Aquí està. I després que energèticament la teva capacitat... És a dir, si jo estic tocant amb una caixa de ritmes darrere que em va marcant un bombo perquè la gent salti i s'ho passi bé, jo no me'n puc, jo soc un bateria, no puc fer un redoble on en aquell moment estic emocionat i m'ho demana el cos, no? Perquè estan com en llaunats, s'estan tocant en llaunats. Això la gent no ho veu, però passa.
0: Sí, la tecnologia, per un costat, ens facilita moltes coses, però també es perd molt l'essència del que és la música en viu i està a l'alçada de les circumstàncies en tot moment, no? Que a vegades també costa molt.
1: Sí. Ara ho estàs veient només en grups de jazz i en grups de rock. O sigui, perquè són els que aguanten el tipus. Els demés, hi ha molta proposta, molt, molt enllaunada, no?, per entendre'ns.
0: Sí, bueno, això podria obrir un debat també, perquè a vegades també hi ha músics que et diuen que també és per qüestions de pressupost, de poca possibilitat de lo millor de portar una banda més gran i per tant doncs tenen sintetitzats gran part del que vindrien a ser músics, no? Però bueno, això seria un debat també a comentar, sí. No? Perquè hi ha una tendència també, sobretot amb músics mainstream i d'aquests músics que estan mantenint com a referència a dia d'avui al mercat musical, que només veiem a l'artista de cartell i darrere no té cap músic, no?
1: Sí, és un karaoke. Jo personalment és un karaoke, i el que escolteu està, vull dir, està autotunejat, és que no és real.
0: Doncs aquí tenim música real, com aquest tema que estem escoltant ara, d'aquest nou treball de discogràfic d'en Senyor Corella, davant d'una copa de vi.
2: brindarem pel que ens vam estimar.

0: Doncs el que estem parlant al llarg de tot el matí amb senyor Corella, un treball discogràfic, un collage musical, un collage visual, un llibre disc que presenten, va ser estrenat aquest passat divendres dia 11, avui som afortunats de tenir-lo aquí aquest dilluns, i el proper dissabte, dia 19, explica'ns on trobarem la presentació d'aquest treball discogràfic.
1: Sí, nosaltres hem contractat un teatre que ens està costant, he de dir que ens està costant vendre les entrades, perquè hi ha moltes... Passa que al final de l'estiu tots hem anat a veure molta música i estem una mica saturats i amb ganes d'agafar altres rutines, no? Però bueno, hem contractat un teatre i farem una presentació pública on hi haurà els artistes, hi haurà unes projeccions en vídeo. En realitat hem muntat un show que no serà només un concert, no? Sinó que serà com una mena d'experiència molt vivencial on passaran coses, tenim sorpreses, bueno, aquí estem muntant, no?
0: Hi haurà cançons també d'altres discos en aquest concert que fareu el dia 19?
1: Sí, sí, tindrem les... O sigui, farem un repàs de cançons, les cançons que més s'han agradat, i després farem el disc sencer de collage.
0: Si algú vol conèixer més el projecte d'en senyor Corella, vol aconseguir també aquest llibre disc de collage, a on us podem trobar? A on podem trobar aquest treball discogràfic?
1: Jo tinc una web que és molt fàcil, que és, bueno, les 3w.srcorella.com. Allà hi ha tots els enllaços i tot l'espai. Evidentment també a Instagram, que és un sr.corella, on publiquem coses de manera recurrent. I escoltant-vos naturalment aquí a la ràdio i com es consumeix majoritàriament la música avui, que és a través de les plataformes de música en streaming.
0: Mm-hmm. Sí, en aquestes plataformes podreu trobar el disc, les cançons del disc, i si voleu tenir aquestes imatges d'aquests artistes que han col·laborat també amb senyor Corella per donar imatge a cada un dels temes que conformen aquest nou treball discogràfic, ja sabeu, heu de comprar aquest llibre disc, tindreu per col·leccionar i per guardar aquest quart treball d'en senyor Corella. Jordi, ha estat un plaer que hagis passat per aquí per les mañanes de Ràdio Montornès. Us desitgem un bon concert aquest proper dissabte, que tingueu una bona estrena, i tornem a parlar en breu.
1: Molt bé, us espero, No em falleu.
0: Moltes gràcies, Jordi.
1: A vosaltres, una abraçada.

0: Em sento més. Doncs fins aquí ha arribat el Miquel Zafra amb el convidat, el senyor Corella. Nosaltres tornarem demà dimarts a la mateixa hora, cap a les 10. Aquí serem amb la nova secció de coaching i d'altres qüestions, com el Miqui Barba, que tornarà a parlar amb nosaltres. Que tingueu una molt bona tarda i recordeu que demà també parlem amb la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que la Unió de Botiguers està molt implicada en aquesta festa major. Bona tarda i fins demà.
1: Bona tarda a tothom.
0: Adéu, adéu.
2: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn. Nutrició amb Laura Crosas.
1: El baby led weaning. Segurament heu sentit a parlar sobre el baby led weaning, un mètode per iniciar l'alimentació complementària traduït com a deslletament dirigit pel bebè. S'inicia als 6-8 mesos quan el nadó ja sap seure de manera estable per si sol, té interès pels aliments i vol agafar-los, mostra gestos de gana i sacietat, sap agafar aliments i portar-los a la boca i ja no té el reflex d'extrusió. La peculiaritat del baby led weaning és que s'ofereixen al bebè nous aliments segurs en format sòlid, aptes per la seva edat, saludables, nutritius i complementaris a la llet materna o de fórmula. I és el propi nadó que decideix la quantitat ingerida, l'escollir els trossos de menjar i mastegar-los o esquinçar-los abans d'empassar en funció de la seva gana i preferència. No és una moda sense fonaments, doncs l'avala l'Associació Espanyola de Pediatria, l'AEP, entre moltes d'altres, i tot i tenir els mateixos objectius que la resta de mètodes d'alimentació complementària, es creu que ajuda a reduir les aversions a textures i nous sabors. A més, també cal destacar altres avantatges, com reduir el risc d'obesitat, el treball d'hàbits alimentaris més saludables, la millora del desenvolupament psicomotor, el respecte per les sensacions de gana i sacietat, la millor transició a l'alimentació sòlida i la promoció de l'autonomia infantil. Ara bé, com a desavantatge principal, és la brutícia. Es necessita una bona estona per tornar a deixar neta l'estança, el mobiliari i el propi nadó. Per assegurar que aquest tipus d'alimentació sigui suficient i aporti tots els nutrients, caldrà portar un aliment proteic i ric en ferro a cada àpat principal, llegum, ou, fruits secs, carn, peix, llavors i cereals integrals, i espaiar-los una o dues hores dels aliments rics en calci, com la llet materna, de fórmula o els iogurts. Assegurar aliments rics en vitamina C per potenciar la seva absorció, com algunes fruites i verdures, i mantenir com a base de l'alimentació la llet materna o de fórmula, oferint-la en primer lloc i després els aliments. Finalment, cal incorporar un aliment energètic, com l'oli d'oliva verge extra, l'alvocat, la farina d'ametlla, la crema de cacauet, el tajín sense sal, el coco ratllat, el peix blau, el pa integral sense sal, la patata, la pasta integral, els cereals complets i els llegums. Perquè el baby led weaning sigui segur, caldrà oferir els aliments amb unes característiques específiques, fixant-se en la forma, trossos grans, aixafats, palets, tires, rodanxes o en forma de dit, la mida, si no fa la pinça amb els dits caldrà fer trossos més grans que el seu puny, la textura, consistent i que no es desfaci però sense ser dur o cruixent, la idònia és aquella que es pugui aixafar amb la llengua i el paladar o les genives, i la temperatura, evitant els extrems, ni molt freds ni molt calents. Si dubtes de com iniciar correctament l'alimentació complementària al teu bebè amb el baby led weaning, assessora't amb un dietista nutricionista especialitzat.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Dóna'm estiu.
6: Dóna'm calor.
5: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
6: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
7: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Més. Ràdio Montornès sempre dona més.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la T310 a Riudoms, obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, en aquest cas a la C1412A, a Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. I els bombers mantenen estabilitzant l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar a la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit el cos ha anat desescalant l'operatiu després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala i ara aquest matí queden dues dotacions treballant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
3: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
2: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031, amb una inversió de 2.558 milions d'euros. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I aquest estiu ha estat el pitjor des del 2014 pel que fa als ofegaments a Catalunya, amb 43 víctimes mortals, 17 més que l'any passat i una més que el rècord del 2022. Des de l'inici de la campanya de bany, 27 persones han mort a les platges, 11 en piscines i 5 en aigües interiors. I els Mossos investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres. La víctima havia sortit a córrer el dissabte quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park.
1: Notícies en xarxa.
4: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els bombers mantenen estabilitzar l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. En aquest punt hi trobem a la nostra companya, la Marta Gómez. Marta, en quin punt està ara mateix aquest incendi? Bon dia.
4: Molt bon dia, doncs. Han pres la decisió aquest mateix matí després d'estar tota la nit treballant per apagar les flames. Segons ha pogut saber TV Mataró, els bombers han anat reduint les dotacions a mesura que avançava la matinada per les condicions favorables de l'incendi. Ara, a plena llum del dia, acabaran de decidir quin és el dispositiu que queda per refredar, controlar i, finalment, donar per extingit el foc. Des de primera hora del matí, també la policia local de Mataró ha restablert la normalitat al trànsit a la via Sèrgia i a la sortida C31D, precisament la sortida de l'autopista cap al polígon de Les Hortes. Tota la zona es va haver de tallar ahir el trànsit per facilitar precisament les tasques dels equips d'emergència. Protecció Civil també ja ha desactivat la prealerta del Procicat, un incendi que es va declarar ahir a la nau de l'empresa Victrix, on hi ha les dependències de Punt Roma, a 1:45 del migdia. Es tracta d'un magatzem robotitzat de 1.400 metres quadrats que han quedat totalment afectats en diferents graus, fins a 13 dotacions dels bombers i 35 efectius, i han estat treballant al llarg de la tarda de dilluns per extingir el foc d'aquesta nau tèxtil. A l'interior hi havia 200 treballadors que en aquell moment es trobaven a l'interior, però que van sortir pel seu propi peu i que no s'han lamentat ferits. A hores d'ara, però, es desconeixen les causes de l'incendi.
3: Gràcies, Marta. Bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
3: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Iberflow, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre a la C1412A, Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria, la C58, a Barcelona, deixa un carril tallat i dificulta la circulació en aquest punt. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest mes d'agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Estem en directe a Can Saurina, ja sabeu, al carrer Major, número 2. Aquí estem el Miquel Zafra i la Núria Cachán. Tot i que avui ja hem tingut desfilada el nostre company José Luis Cano, que ja s'ha incorporat, i la Mireia Toledo, que també està allà al seu lloc. I res, aquí estem preparats per tirar cap endavant aquest matí de dimarts, que ens ha deixat una nit tòrrida. Un altre cop parlem de nits tòrrides, de calor i de temperatures per sobre de lo habitual. De fet, ahir va ser un dia doncs, amb temperatures molt elevades, feia molta calor, molta xafogor i la nit ha estat també molt complicada en quant a temperatura. No corria ni una mica d'aire i això doncs, ha fet que tornéssim a obrir finestres i a passar calor, perquè és que no hi ha una altra manera de tirar cap endavant amb aquestes temperatures. Jo diré que per mi també ha estat una nit toledana, d'aquelles de no poder dormir. No sé si els nostres oients hauran descansat bé, jo me n'alegro, per ells, per elles, però hi ha uns quants que segurament hauran passat una nit d'aquestes que ha quedat interrompuda i després costa molt agafar el son o la son un altre cop. Re, Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria.
1: Aquí estem ja. Tornem dimarts 15 de setembre de 2026. Com us suena, eh? 2026, Miquel. A mi m'impacta. Cada vegada que ho dic, m'impacta.
2: Sí, sí, passa el temps superràpid. T'acompanyo en el sentiment amb aquesta nit que has passat. Jo tampoc he passat gaire bona nit. Ja ho comentàvem aquest matí quan entrem a la ràdio, a primera hora. Aquestes coses que passen. Ja estem amb unes edats que hi ha coses que ens treuen la son, no?
1: Mira, ahir vaig arribar, sí. Ahir vaig arribar a casa, Miquel, al migdia, quan vaig acabar d'aquí. I de veritat que tenia molta son. Ahir havia passat bona nit, però tenia molta son. Vaig intentar... quedar-me allò 10 minuts al sofà, però que va, com que no hi ha costum, doncs no pots, et poses molt nerviós i al final dius, mira, saps què, que no, que ni siesta ni nada, que mejor dormiré a la nit. I Déu-n'hi-do, ni siesta, ni migdiada, ni nit.
2: Avui sí que ho faràs.
1: Avui segurament que sí.
2: Aquesta nit segur que dormiràs millor.
1: Sí, és el que diem. Una o dues que no, doncs a la tercera dorms o a la segona dorms. Però es fa una mica costa amunt. Conforme es van incorporant els nostres col·laboradors a la graella de les mañanes, doncs ens trobem amb col·laboradors i coincidim amb tots les altes temperatures i com ens han afectat durant els mesos de descans, sobretot a l'agost, no? És un sentir comú que ens porta doncs, a pensar que lo peor está por venir, perquè, clar, si això segueix in crescendo, doncs arribarà un moment que això serà insuportable, eh? Haurem d'anar doncs, amb paraigües a tot arreu, que ja ho fa molta gent, sortir quan fa molt sol amb paraigües i anar a buscar l'ombra i sortir per aquelles coses que siguin necessàries i imprescindibles i evitar les hores de màxim calor. Haurem d'anar acostumant-nos. Re, Miquel, ahir fent una ullada a les xarxes socials em va impactar una notícia molt. De fet, no tan sols a mi, sinó que jo crec que a moltes persones pues que conocen el comercio local i que conocen a Sol. Sol, cada quilo, estava allà a la Pau Picasso durant molt

de temps i fa un parell d'anys es va canviar a la cantonada, amb altres vistes. I ahir feia un comunicat a les xarxes socials i ens deixava a tots una mica fora de joc. Dice, después de 18 años, cada kilo ya es mayor de edad. ¿Quién me iba a decir que al llegar este momento me costaría tanto encontrar las palabras? Una tienda puede cerrar una puerta y aparcar un escaparate, pero hay historias que no se cierran y cada kilo es una de ellas. Durante 18 años habéis entrado, buscado un vestido, un conjunto o algo para una ocasión especial. Muchas veces habéis salido llevándoos mucho más, confianza, sonrisas, abrazos, conversaciones y un pedacito de esta historia que hemos escrito juntas. Os he vestido para bodas, bautizos, comuniones, fiestas y momentos inolvidables. He visto novias convertirse en madres, hijas volver con sus propias hijas y he compartido vuestras alegrías, nervios y preocupaciones, incluso algún drama de Sol, no tengo nada para el sábado y tengo una boda. ¿Y qué queréis que os diga? He sido inmensamente feliz porque detrás de cada prenda había una persona y detrás de cada venta una historia. Por eso hoy no quiero despedirme hablando de ropa, sino de vosotras, de quienes habéis confiado en mí, habéis vuelto durante años y me habéis recomendado y habéis entrado como clientas para terminar siendo amigas. Y de todas las que alguna vez me habéis dicho, Sol, yo no sé qué quiero, pero tú sí. Ahora toca cerrar esa etapa y comenzar otra. Me hace mucha ilusión lo que viene, pero sería mentira decir que no me duele. Me duele muchísimo porque durante 18 años cada kilo ha sido mi casa, mi trabajo, mi pasión, mis días buenos y también mis días malos. Me voy con el corazón lleno de recuerdos, nombres, caras, historias, risas y abrazos y con la certeza de haber sido una mujer muy afortunada. Pues nada, cada kilo para ella no ha sido un negocio, ella dice que ha tenido una familia y cierra la persiana con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa enorme. Cada kilo ya es mayor de edad, 18 años y ha decidido volar sola. Gracias por estar ahí, por confiar en mí y por hacerme sentir tan querida. Gracias por estos 18 años que, pase lo que pase, se quedan conmigo para siempre. Pues nada, Sol se despide así de su tienda y las muestras de cariño no se han hecho esperar, la verdad. Y es que, bueno, nos hemos quedado todos impresionados con este comunicado que ha hecho Sol. Esperemos que el comercio local pues resista a morir y sobreviva a pesar de los pesares, porque ya sabéis el autónomo qué vida lleva, la de pagar por todo y recibir muy poco a cambio. Sobre todo el pequeño comercio, porque están fritos a impuestos y las ganancias no llegan para cubrir gastos. Muchas veces alquileres, basuras, impuestos, IBIs, en este caso si son propietarios. También no hemos de olvidar que tienen que cotizar a la Seguridad Social, tienen sus módulos, tienen sus pagos y claro, se hace la bola tan grande que la tienda no da ni para un sueldo en muchos casos. Por eso muchos comerciantes tienen que cambiar de trabajo, buscarse las habichuelas por otro lado. Pero sí que es verdad que el pueblo sin tiendas es un pueblo dormitorio, es un pueblo muerto. Por eso debemos bueno, pues en la medida que podamos comprar en Montornès. Por eso decimos que el comercio local es tan importante y por eso decimos que hay que pues recursarlo, apoyarlo de la mejor manera, que es comprando en estas tiendas. Sol, que tengas una buena aventura, esa que se te presenta ahora diferente y que sin duda copará tus expectativas y mucha suerte en tu nuevo proyecto. Nosotros continuamos hoy aquí para hablar de la campaña de donación de sangre, perquè avui comença aquesta campanya allà al soterrani del Teatre Margarida Xirgo.
Concretament és una prova de la 7a Batalla de Penyes de Festa Major. La campanya comença amb la donació de sang i amb aquesta primera prova puntuable per Festa Major. Bartomeus i Pere Antons es tornen a enfrontar per Festa Major a través de la Batalla de Penyes, una iniciativa que arriba a la 7a edició. La campanya de donació està impulsada, com bé sabeu, pel Banc de Sang i Teixits i és la primera de les 5 proves programades que tindrà lloc el 15 de setembre al Teatre Margarida Xirgu. Avui, de 10 a 2 i de 4 a 9, totes les persones majors d'edat que pesin més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia poden col·laborar-hi i votar a la seva penya preferida. Això sí, haureu d'haver demanat hora abans per poder anar avui. En qualsevol cas, doncs, no sé, feu una ullada si us ve de gust i vosaltres mateixos. Campanya de donació de sang avui al Teatre Margarida Xirgu, allà al soterrani. Donar sang és salvar vides i és acompanyar també, doncs, a les persones que ho necessiten. Seguim parlant de Festa Major i seguim amb el Open del Club Tenis Montornès, amb participants de categories que van des de l'Alevi fins al sènior. Un any més, les pistes municipals de tenis acullen aquest Open de Festa Major del Club de Tenis Montornès en competicions per totes les edats. Bé, dic que avui doncs, tenim competicions. De fet, val la pena també anar i donar una volta, perquè del 14 al 18, avui és 15, tenim de 6 a 10 a la categoria sènior dobles. Demà a les 6 es disputaran les finals de les categories aleví, infantil, juvenil i júnior. Si us agrada el tennis i voleu fer una ullada, doncs ja sabeu, de 6 a 10 allà a les pistes de tennis. Tenim a tocar la inauguració de l'exposició Postals Montornès Ciutat de Miguel Santiago del Hoyo de demà, dimecres, fins al diumenge a Can Saurina. Després de exposar-les, el Casal de Cultura, el montornesenc porta les seves postals fotogràfiques a Can Saurina. Coincidint amb els actes centrals de la Festa Major, el montornesenc Miguel Santiago del Hoyo trasllada la seva exposició Postals Montornès Ciutat a Can Saurina. Des de juny de 2025, l'artista ha anat fotografiant diversos racons del poble, unes imatges que té en el seu revers una instantània antiga del lloc en qüestió i la seva fotografia. Bé, doncs ja sabeu, podeu visitar aquesta exposició de 4 a 8 els dies 16 i 17 de, com hem dit en aquesta ocasió, de 6 a 9 i ja els dies 18, 19 i 20 de 11 a 2 i de 6 a 9. Doncs vinga, el dia 16, 17, 18, 19 i 20. L'entrada és gratuïta, la proposta compta amb el suport del Departament de Cultura i Festes, l'Arxiu Històric de Montornès del Vallès, l'Associació Cultural Palau d'en Mala, la Unió de Botiguers i Veïns i Veïnes a títol personal. Doncs aprofitem i venim a partir de demà a aquesta exposició que podrem veure a partir de les 6 de la tarda. També sabem, perquè hem parlat amb ells, que l'Associació de Lleure Montornès ha coronat el Ararat, el cim més alt de Turquia. Ho ha fet durant l'estiu en una expedició de 14 metres i la entitat ha pujat a la muntanya turca, uns 5.137 metres d'altura. És el quart cim de més de 5 quilòmetres que l'associació ha completat durant la seva trajectòria. Una vegada més, l'Associació Excursionista del Lleure Montornès ha portat el nom del municipi arreu del món. A principis d'agost, un grup de 5 dones i 9 homes va coronar l'Ararat amb 5.137 metres d'altura, el cim més alt a Turquia.
Doncs des de Barcelona l'expedició va volar al país a l'1 d'agost i ja el dia 3 el grup d'excursionistes va començar a enfilar la muntanya. Durant els primers dies, ells i les esportistes van realitzar un procés d'aclimatació, pujant i baixant entre els dos camps bases. L'ascensió va començar el 5 d'agost i finalment l'endemà el grup va coronar el cim. L'ascens total fins a la superfície va acabar el dia 7, després de 5 dies de muntanya. De l'Ararat a ara hem de parlar de que tota aquella gent que va pujar a l'Ararat ara pujarà al castell de Sant Miquel. Per què? Perquè després de la pausa i d'aquesta tornada de Turquia, l'Associació Excursionista del Lleure Montornès ha organitzat la pujada anual al castell de Sant Miquel, una activitat que l'entitat proposa anualment per fer festa major. Enguany serà dissabte 19, amb sortida des de la plaça Pau Picasso a les 10 i de nou amb un recorregut circular de 6 quilòmetres i un desnivell de 280 metres. Llavors, totes aquelles persones que vulguin pujar al castell amb l'Associació Excursionista del Lleure Montornès ho poden fer dissabte 19 a les 10, allà a la Pau Picasso. Ara mateix són les 10:22 i atenció, perquè des de la comarca els veïns i veïnes de Parets estan reclamant la reparació del talús de l'Avinguda Catalunya. 8 mesos després del despreniment encara no hi ha data per l'inici dels treballs. El talús de l'Avinguda Verge de Montserrat, que va caure sobre l'Avinguda Catalunya de Parets el 18 de gener passat, continua sense haver-se reparat. 8 mesos després del despreniment, encara no hi ha una data perquè s'iniciïn els treballs. L'Ajuntament s'està coordinant amb la Diputació de Barcelona per tal de que aquesta propietària de la via apropi, financi aquest projecte. Els veïns i els partits de l'oposició reclamen que es desencalli l'arranjament del talús el més aviat possible. Així estan a Parets. Per altre costat, Laura López és actriu de Granollers i forma part de l'elenc de la pel·lícula Cronos, dirigida per Fernando González Molina, sobre l'atemptat de la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. I es va estrenar ja fa uns quants caps de setmana i es va convertir en la millor obertura d'una pel·lícula catalana. López encarna el paper d'una mossa, la Sònia, que forma part de l'equip d'informació, amb la funció de recopilar el màxim de dades per entendre allò que estava passant des de la base instal·lada al Hard Rock Café de Plaça Catalunya. Doncs l'actriu de Granollers reconeix que no és un dels personatges protagonistes amb un viatge emocional, però fa el seu paper dins d'una història molt coral. Hi ha molta intensitat perquè el que estava passant era molt potent. López interactua sobretot amb Xavi Sáez, que fa el paper d'inspector de l'equip d'informació, i amb l'Adrià Dix, un dels Mossos. Com a actriu, diu que se sent molt afortunada a participar en una superproducció com aquesta i formar part de l'equip, confessa la López. Doncs si voleu veure a la Laura López, veïna de Granollers, a Cronos, doncs sabeu que trobareu la peli als cinemes. I gairebé 13.000 persones esperen una operació programada al Vallès Oriental. Després pensem que la sanitat va bé, o potser l'educació. Doncs els hospitals diuen que la situació està estabilitzada i que apliquen mesures correctores. Diverses persones entren i surten de l'edifici de consultes externes de l'Hospital de Granollers i el que sabem és que entre aquestes persones gairebé 13.000 estan esperant una operació programada. 12.920, per ser exactes, són les persones que estan esperant pendents d'una operació programada a algun dels hospitals del Vallès Oriental, a data 31 de juliol, segons el CatSalut. Respecte als números d'immediatament fa un any, la llista d'espera havia augmentat en 479 persones en xifres globals, tot i que hi ha diferències en l'espera entre els hospitals de la comarca, Mollet,
Sant Celoni tenen menys persones pendents d'una operació que el juliol del 2025. Tenen 5.717 i 1.360 intervencions pendents, respectivament, en relació a les 6.000 que tenia Mollet o les 1.400 de l'any passat que tenia Sant Celoni. A l'Hospital de Granollers tenia al juliol 5.843 esperant una operació, a diferència de les 4.997 d'ara fa un any, segons les mateixes dades del CAT Salut. Doncs ja sabeu, el recompte ha estat elaborat per al 9-9 i parla d'aquestes intervencions urgents i les cirurgies oncològiques. I també doncs, aquestes llistes d'espera que superen les 13.000 persones actualment. Deixem la comarca i ens anem al Dia Internacional de la Democràcia. Cada 15 de setembre se celebra el Dia Internacional de la Democràcia i va ser celebrat per primera vegada doncs, el 8 de novembre de 2007, el Dia Europeu de la Democràcia. Doncs avui va ser decretat per l'Assemblea General de les Nacions Unides i cada 15 de setembre se celebra aquest dia. També us diré que és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica. La raó d'aquesta data se centra principalment en que la majoria d'homes es neguen a visitar l'uròleg abans de presentar algun tipus de patologia crònica o algun quadre que necessiti alguna intervenció d'urgència. Per això és molt important posar sobre la taula el Dia Europeu de la Salut Prostàtica per fer prevenció. També us diré que és el Dia Mundial del Linfoma, la Setmana del Benestar de les Amèriques, la Setmana Europea del Càncer de Pulmó i la Setmana de Prevenció de l'Embaràs en Adolescents. Avui, 15 de setembre, és Sant Aicardo, Meletina, Nicòmedes, Porfirio, Mariacel, Aparecida, Dolores i Virgen de los Dolores. Felicitats a totes, a tots, que tingueu un molt bon dia i sobretot que gaudiu, clar que sí, del dia amb la família, amb els amics, amb el que sigui. Avui, a més, celebren el seu aniversari la Maria José Garcés. Felicitats, Maria José. La Roser Giribets, Arjona. Felicitats, Roser. El Justo Gutiérrez Vargas, felicitats. La Pilar Alcaine Ayoza, felicitats. I la Rosa Nieto Martínez, felicitats. A totes les persones que avui esteu d'aniversari per molts anys i que tingueu un gran dia. Nosaltres comencem, ho fem aquí, als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a l'app i a la TDT. Que tingueu un bon dimarts i, si pot ser, amb nosaltres. Comencem, bon dia, amb Gensat dels Lacs amb Busto.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Doncs bé, avui parlarem del club de futbol Montornès, que ha donat el tret de sortida oficial a la temporada, la nova temporada. El José Luis Cano ens porta aquesta informació. Parlarem de futbol. Avui també escoltarem a la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que ens parla de les novetats de Festa Major. La nostra coach, Elisabet Rebollo, ens farà 5 cèntims de com ha de ser la tornada a les nostres rutines, a la nostra vida. I el Miqui Barba ens farà doncs, un recorregut per la tele, la música i el podcast. Ell toca tots els palos. Doncs serà a partir de les 11:30 aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Ens ho porta el Jordi Urios. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia. Avui cel poc ennuvolat a Barcelona, amb predomini del temps estable i les temperatures màximes amb pocs canvis. Avui s'esperen valors màxims de 35 graus a Manresa i Rubí, 34 a Igualada, 33 a Sabadell i Vic, 32 a Barcelona, 30 de màxima a Mataró i Vilanova i la Geltrú. A partir de demà començaran a baixar les temperatures, ho faran també durant el dijous i arribarà a partir de demà certa inestabilitat amb pluges al territori. Pel que fa al vent, d'avui fluix variable amb predomini de la component sud a partir de la segona meitat del dia amb augments ocasionals d'intensitat al litoral sud. És una informació d'EMET.
3: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Nord, al carrer Federico García Lorca, 34, Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Comercial Solà.
7: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
6: Comercial Solà.
7: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
6: Comercial Solà.
7: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
6: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
8: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
9: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
8: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
9: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
8: El teu gest ho canvia tot.
9: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
8: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
10: Selecció Espai Lounge.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: El Club Escola Futbol Montornès ha donat el tret de sortida oficial a la temporada aquest dilluns a la tarda amb la presentació del nou equipament dels seus jugadors. A l'exterior de l'establiment Ambigú Taverna, patrocinador d'aquest club, integrants de l'entitat van lliurar les noves samarretes, pantalons i motxilles als jugadors de l'equip amateur que debutarà en quarta catalana. L'acte va comptar amb la presència de membres de l'associació, la Remensada i la Penya dels Bartomeus, dues entitats que col·laboren amb el club aquesta temporada. També hi col·labora la Penya Pere Anton. En declaracions als mitjans de comunicació, el president del club Escola Futbol Montornès, Francisco Ortiz, va afirmar que aquesta temporada se centraran en els equips amateur i veterans que té actualment davant la impossibilitat de crear equips infantils.
1: Comencem una història molt bonica, que és poder competir l'equip en quarta catalana l'any que ve. Hem fet un primer equip amateur. Llàstima que no hem pogut fer equips petits perquè no s'ha pogut, motius un poc extraoficials, però bueno, l'any que ve tornaré a provar amb l'escola, però ara la nostra feina és treballar per l'equip, primer equip, i tenim els veterans també, que estan en la lliga elit de veterans i també estem competint. I bueno, i ara hem començat aquest any amb l'amateur a veure què podem fer.
0: Ortiz va destacar que un dels objectius de col·laborar amb les penyes i amb la Remensada és integrar el futbol en algunes activitats culturals organitzades al poble.
1: La idea és, primer, parlar entre nosaltres, a veure si ells fan qualsevol assentada d'un event, de lo que sigui per als crios, doncs nosaltres podem afegir el que és l'esport dintre del mateix event. Llavors, hem de deixar que això vagi creixent sol. En principi hi ha un acord, perquè ja tant ells com nosaltres ho hem vist molt bé, i a partir d'aquí, pues, el temps ho dirà. Qualsevol cosa, i col·laborar amb loteries i amb socis, perquè nosaltres tenim 250 socis que hem començat l'any passat, i això, pues, també aporta una mica perquè els crios, quan tinguem equip, paguin menys de cara a la temporada que ve.
0: El president de la Penya dels Bartomeus, Mateo Flores, i la secretària de l'associació La Remensada, Núria Parra, van fer una bona valoració de la iniciativa i van explicar que és important que les entitats del poble col·laborin entre elles.
2: Pues la veritat que és un orgull formar part també d'aquest projecte, de tant com hem, bueno, com hem parlat amb el Paco, de que sigui una imatge representativa tant cultural com esportiva, i fer d'aquests dos àmbits que sigui un sencer, i bueno, molt orgullosos tant tota la part de la Junta com tots els Bartomeus de formar part.
3: Bueno, nosaltres som del tarannà de que creiem que les entitats hem d'estar unides, per tant, qualsevol moment que ens demanen col·laboració o formar part d'un projecte tan xulo, doncs endavant. I bueno, si és amb les penyes i a la resta, doncs molt millor.
2: Sí, la veritat és que sí, posen les coses superfàcils, la comunicació és molt bona, tenen els objectius molt clars, i això fan que la manera de treballar sigui molt fàcil, i la veritat que molt agraïts per la manera que ho estan portant.
3: Bueno, nosaltres en principi el que volem és fer projectes en endavant, fer alguna cosa plegats, alguna cosa que junti cultura i esport, vale? un dia a l'octubre, a novembre, i que puguem demostrar a la gent que podem treballar junts, no per ser cultura de ser per una banda i els esports per una altra. Som tot gent del poble, llavors tots units.
0: Doncs estarem atents i atentes a aquest debut de l'equip amateur del Club Escola Futbol Montornès a la Lliga de Quarta Catalana. També estarem pendents d'aquesta nova col·laboració entre les penyes Pere Anton i Bartomeus, l'associació La Remensada i el club, que es traduirà en propers actes que combinaran cultura i esport.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: M'agrada el meu cos.
7: El meu cos no necessita filtres.
6: El meu cos està bé tal com és.
8: La pressió estètica és violència masclista i afecta totes les dones al llarg de la seva vida. Contra les violències masclistes, no jutgem els cossos. Cossos sense filtres. Diputació de Barcelona.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Estem amb totes les activitats de Festa Major, bé ho sabeu, des de la ràdio, doncs dia sí, dia també fem referència a totes aquestes propostes i és que les tenim a tocar. I a més, la informació està ben informat, informada, ens donarà el poder de poder doncs fer tot allò que ens vingui de gust. Per això, avui hem contactat amb la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, la coneixem bé, és una assídua a les mañanes, nosaltres estem encantats i parlem amb ella, amb la Raquel Marco. Raquel, benvinguda, què tal?
2: Molt bon dia, moltes gràcies. Què tal, com ha anat això?
1: Bé? Doncs bé, no ens podem queixar, no? Massa no. Calor, potser massa calor.
2: Massa calor, però a tot arreu,
1: Sí. Sí, no ens hem pogut amagar a cap lloc, perquè la calor ens ha arribat enlloc, sí, és veritat. Bueno. Doncs bé, arribem de les vacances i tenim la Festa Major, eh?
2: Sí, la tenim aquí a topar, ja. Sí, en dues setmanetes ja la tenim.
1: I a més, Raquel, jo sé que tu portes molt de temps ja treballant, ho tens tot ja enllestit, si no seria impossible, però aquest any hi ha novetats. Comencem per les novetats?
2: Sí, si et sembla, sí. A més, és algo recent perquè ja avui hem començat a repartir ja aquests àlbums de cromos entre ahir i avui a les escoles de Montornès.
1: Sí.
2: Aquests nens i nenes ja deuen tenir a les seves mans aquest àlbum de cromos tan esperat, que és l'àlbum de cromos de la Festa Major de la Unió de Botiguers, amb el suport de l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. I, bueno, una miqueta explicar-vos el funcionament, és molt senzill. Aquest àlbum aconseguireu, doncs això, els nens i nenes a les botigues, a les escoles, i els cromos s'aconsegueixen fent compres en els comerços associats de la Unió de Botiguers.
1: Molt bé.
2: Vull dir, ja sé que tothom fa compra local, així que serà molt fàcil obtindre aquests cromos. A l'hora de comprar, per compres iguals superiors a 5 euros, us donaran un paquetet de cromos amb 4 cromos. Hi ha un total de 15 cromos a cada àlbum. N'hi ha per tothom, que ningú pateixi perquè ningú es quedarà sense. I és, bueno, molt fàcil de completar aquest àlbum. A més, després, un cop estigui, que sapigueu que aquests àlbums estan numerats, tots estan numerats, tenen el seu número, i hi ha un QR a la contraportada, a darrere de tot, on molt fàcilment us podeu inscriure i participar en els sorteig, que són 3 targetes regal de la Monade, per gastar en el comerç d'aquí de Montornès.
1: Molt bé.
2: Així que, què et sembla aquesta novetat? Està agradant moltíssim.
1: És molt xulo, jo crec que és molt xulo, que, clar, si ja heu portat aquests àlbums a escola, la canalla s'haurà quedat impressionada, no?
2: Sí, no s'ho esperaven i la veritat és que estan molt contents. Esta festa, vull dir, és una activitat infantil i familiar, perquè, bueno, està bé que la faci tota la família. L'àlbum es pot té alguns elements a dintre per pintar, o sigui que la canalla s'ho passarà de ben segur molt bé.
1: És veritat, perquè a més estem en una època en què hi ha una falera pels cromos del futbol i tot això, sí, que ha estat un rebombori un altre cop, un ressorgir que es porta molt, això de fer àlbums i de col·leccionar cromos.
2: Sí. També estarà molt maco després que ells puguin intercanviar els cromos.
1: Clar.
2: A mi falta el Pere Anton, a tu et falta el Diable, vull dir, és molt maco.
1: Sí, jo crec que sí, que això està
2: molt bé.
1: Està molt xulo. I a més d'aquesta novetat, tenim una altra novetat, que és un concurs de balconades, de balcons, de decorar balcons i aparadors. Explica'ns una mica, Raquel.
2: Doncs sí, ja tenim també actiu i les inscripcions ja estan obertes del concurs d'aparadors i balcons. Els concurs d'aparadors, evidentment, són els comerços d'aquí a Montornès que poden participar, i els balcons, qui diu balcons, diu terrasses, diu finestres, diu escala, vull dir, al final es tracta de que fem festa major i de que tot estigui ben decorat i ben maco. Les inscripcions són fins al 17 de setembre, o sigui que encara teniu temps, però jo no ho deixaria per última hora i ja aniria inscrivint i bueno, teniu durant aquests dies per poder decorar, però bueno, que són 2 targetes de regal, també de, per participar i que bueno, que esperem que tingui molt d'èxit, perquè això tot, a totes les poblacions que es fa, la veritat és que la gent s'engresca molt i agrada molt també.
1: Molt bé. Doncs ja sabeu, decorar els aparadors, que és un clàssic per festa major i d'altres moments d'activitat al poble, però se sumen els balcons, les finestres, les balconades. Vull dir, pot ser molt maco això, Raquel?
2: Sí, pot estar molt bé, molt bé, molt bé. De fet, ja tenim unes quantes inscripcions, ja tenim...
1: Ah, sí?
2: A l'Excel ben ple de gent que ja s'ha apuntat, però volem més, volem que s'apunti més gent i que la gent faci festa, vull dir que al final que estiguin vius als carrers, no? I els aparadors, els balcons, les terrasses, vull dir, els carrers, que hi hagi festa major
1: a
2: tot Montornès.
1: Doncs vinga, perquè no acaba aquí la cosa. Ja sabeu que la Raquel és molt activa i també doncs, ja des de fa abans de les vacances ja teníem la samarreta, que és un clàssic també de festa major, que el comerç local està sempre present i venen aquesta samarreta a diferents locals, a diferents botigues de Montornès, oi?
2: Sí, tant. Ja fa bueno, uns mesos, ja van començar el juliol, després de la presentació de la Festa Major, amb 4 o 5 botigues que ofereixen la venda de samarretes de la Festa Major, amb aquest disseny tan xulo que aquest any, a tot color. I bueno, ja sabeu que la recaptació va parar a Divermont, a l'associació Divermont d'aquí de Montornès, així que, bueno, a més de portar la Festa Major a posada, com a samarreta, doncs també col·laboreu amb aquestes associacions que tant ho necessiten. Dir-vos que queden molt poquetes, ja queden, vamos, de fet hem fet unes quantes més de nens que ens han d'arribar, però que ja les podeu encarregar també a la botiga El Gato con Botas, a Cala Rebe, a Mundo Mágico, a la Polleria Angelita i a la tienda de Juani, que també hi serem al mercat del divendres, d'aquest divendres, el 11 de setembre, tindrem parada allà venent les samarretes que queden, i fent encàrrec d'aquestes de nen, que ja ho dic, com ens hem quedat sense, hem volgut fer unes quantes...
1: Una mica més.
2: Per ningú es quedi sense, i res, que us esperem en alguna de les botigues o en el mercat d'aquest divendres.
1: Un èxit, com sempre, la samarreta de Festa Major, sí. Que enguany...
2: Aquesta està agradant molt, la veritat és que està agradant molt perquè té molt de color i, bueno, estilitza perquè és de color, un color fosc, així que queda molt bé anar.
1: Queda molt xula. Queda
2: sí,
1: molt xula, és veritat. Doncs vinga, samarreta, que a més ha estat creada per un noi de Montornès, un veí de Montornès, no?
2: Sí, el Sergi López, que també ha fet els grafitis que hi ha a Montornès Nord, a la rotonda que hi ha a Montornès, anant des del centre fins a Montornès Nord, saps que hi ha uns grafitis allà, que hi ha gegants, doncs també és l'artífex d'aquest grafiti.
1: Molt bé. I ja per acabar, doncs ja sabeu que durant aquests dies estem gaudint dels productes de Festa Major, també els comerços dolços de Montornès participen a la Festa Major. 10 anys fa que va començar el Jaume Vinyallonga amb el seu pastís especial Festa Major, després es va sumar la panaderia Vila i una mica el forn de pa del carrer Major i més tard Can Tomàs amb el gelat, no?
2: Amb el gelat, sí, tant, tenim de tot, tenim les postres garantitzades de Festa Major a Montornès, vull dir, teniu els pastissos, les postres a la pastisseria Vinyallonga, com bé has dit, el pa de Cal Forner i els gelats de Can Tomàs, així que esperem que tothom els provi, els vagi a tastar, que no se'ls perdi, perquè jo he anat aquest matí, que ha sigut la presentació de les postres, i la veritat és que superrico, el pa, com sempre, també, boníssim, i els gelats estupendíssims, també, ara que fa caloreta, encara que fa caloreta, és superbé.
1: Clar que sí. Doncs tot això ens convida a gaudir de la nostra Festa Major i a aprofitar totes aquestes activitats que es fan i que porten feina, porten darrere de tot això pensar en un àlbum de cromos, pensar en un concurs d'aparadors i balcons, doncs al final és una feinada, no?
2: Sí, la veritat és que sí, ja sabeu que la Unió de Botiguers està sempre activa perquè per tal de fer coses, que hi hagi vida en el poble. I bé, vam apostar per aquest àlbum de cromos, que era una cosa nova, diferent, que bueno, vam pensar que agradaria molt i esperem que tingui molt d'èxit. Però sí, com bé dius tu, de fet es treballa amb mesos abans, vull dir, nosaltres hem estat treballant en l'àlbum i el concurs d'aparador mesos abans. Igual que comencem a treballar ara al Nadal, que a vosaltres us queda molt lluny i penseu, oh, encara falten 3 mesos, però tot això s'ha de treballar amb molt de temps i bé, doncs esperen això, que el comerç local d'aquí de Montornès segueixi viu i que tothom segueixi confiant, que estem segurs que sí que ho faran.
1: Clar que sí.
2: Tothom que passi la Monedella, ja sabeu que fem sortejos mensuals, eh? Però aquest mes tenim una de ben interessant, venim de l'estiu, venim de les vacances, de fer una mica una vida no tan saludable, i res, us animem a tots a participar. Tothom que compri en els comerços de Montornès i passi la Monedella del 7 al 27 de setembre participarà en 15 passes d'un dia per gaudir de la zona esportiva de les Vernedes, bé, sigui la piscina, bé, sigui la sala de fitness. Bé, passar un dia a les Vernedes, això ha sigut gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament que ens ha cedit aquests 15 passes, i res, molt fàcil, s'ha d'utilitzar la Moneder, ja sabeu que cada mes tenim sortejos, així que animem a tothom que no la tingui que se la descarregui i que la utilitzi perquè hi ha coses molt interessants durant tot l'any.
1: Doncs vinga, ja al setembre, doncs aquest sorteig de 15 passis per anar a les Vernedes i posar-se en forma.
2: Perfecte, sí, sí. Anima a tothom a que compri i la faci servir.
1: Molt bé. Doncs Raquel, ara sí, gràcies per atendre la nostra trucada.
2: Gràcies, com sempre.
1: Bona festa major. Una abraçada.
2: Bona festa major, ja parlem. Adéu, bonica.
1: Adéu, adéu.
0: Les mañanas de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte en aquest cas l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. El govern espanyol atribueix l'augment a la persistència de l'impacte de l'encariment energètic per la guerra a l'Iran i també un efecte base respecte a l'agost de l'any passat. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat la PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat aquestes proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és de 72,74%, amb una nota mitjana de 5,4. Les sol·licituds de revisió es podran fer els dies 16, 17 i 18 de setembre i els resultats es publicaran el dia 29. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències.
3: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
2: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, hi ha dues averies, una a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que deixa un vehicle al voral, i també una altra a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar els 20 minuts als trens de les línies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona i Estació de França.
1: Notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs ja ho sabeu, és el Miqui Barba Vinyallonga. Amb ell parlem els dimarts aproximadament aquesta hora, minuto arriba, minuto abajo. Miqui, què tal?
1: Bon dia, família.
0: Bon dia. Encara des de Torrijas.
1: Encara des de Torrijas. I ara sense ningú. Que tengo toda la cobertura del mundo ahora.
0: Ara sí, no?
1: Que me supe internet.
0: Ara sí, ara ja no hi ha gent pràcticament. Home, encara sí, no? Quedaran els natius del poble, que són molts.
1: Ah, bueno, sí, ara durem ser 35 o 36.
0: Uah, quina tranquil·litat, Miqui.
1: Hombre, com lo sabes.
0: Madre mía.
1: Com lo sabes. Però bueno, disfrutant.
0: Home, tu allà...
1: Ja esteu preparant la festa major?
0: Sí, estem immersos en festa major. Saps que aquest any comença dijous. Vull dir que estem a tiro de piedra. Queden hores ja perquè hores, comenci sí, la festa major.
1: Molt rave, eh? Jo encara no he vist res. Aquí a Torrijas no me manden el programa ni nada.
0: Ai, per favor, no em diguis que no tens el programa.
1: Que va, no sé ni quién viene a cantar, ni quién viene a tirar petards, ni a tirar los ordenados diapos, ni res de res.
0: Però em sembla que, tot i no saber res, estàs molt tranquil.
1: Hombre, no. Com t'explicaria?
0: Doncs aquí ja trobem a faltar, perquè ja, a veure, després de festa major ja s'acaba tot l'estiu, totes les vacances i tot. Però bueno, escolta'm, ja tornarem, no?
1: I tant, potser més aviat del que us penseu estaré per aquí.
0: Molt bé.
1: No crec que trigui gaire ara ja.
0: Escolta'm.
1: És el que t'he dit abans, si me canso me vuelvo a ir a Torrijas i punt.
0: Home, clar, a veure, no tens res millor a fer. Escolta'm, allà, suposo que ara hi ha alguna xaqueteta o encara no?
1: Sí. Bueno, per exemple, ahir aquest dia s'ha fet, està bé, però jo, per exemple, el pantaló curt ja no me'n poso des de fa dies.
0: Ostres! Mira, hem passat una nit avui, Miqui...
1: Sí, aquí no, aquí...
0: Una calor, Déu-n'hi-do, que bé.
1: Nosaltres aquí a 14 estàvem, vull dir que molt bé.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Jo algun dia, la setmana... Ara ja no sé quin dia, però la setmana passada, no sé quin dia que vaig anar amb l'Anna, que pujo el cotxe i dic, hòstia, Anna, jo cojo una xaqueta i dic, és que estem a 5 graus, i era les 7 i mig del matí.
0: 5 graus, per favor. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí.
1: L'únic que et faria falta és que ens plogués una mica perquè aquest any no ens sortiran rovellons perquè no ha plogut gaire.
0: Ah, aquí s'espera pluja demà i demà passat. A veure què passa, ja t'explicarem. Que les pluges ara que venen també...
1: Demà i demà passat, vull dir just per quan comencem la festa major.
0: Home, tu ja saps que la pluja a Montornès per festa major és un clàssic. Un dia o un altre plou. Vull dir...
1: La meva mare i la meva àvia sempre deien que... Si plovia a la Roca, que era la setmana d'abans, no plovia a Montornès, a la festa major, si no plovia a la Roca, plovia a Montornès.
0: Ah, doncs em sembla que a la Roca no ha plogut aquest any, llavors plourà a Montornès.
1: Ja mullarem, ja.
0: Sí, clar, perquè va ser la setmana passada.
1: Sí.
0: Doncs mira.
1: Ai, bueno.
0: Miqui!
1: Dígamelo.
0: Què m'expliques? Què saps de...
1: Tinc algunes coses a explicar-te. Una historieta que us explicaré després una mica més tard. Ah. I comencem per ahir, que va haver-hi un altre capítol de Masterchef, ara com són? Legends.
0: Legends.
1: Sí, perquè són dels celebrities que han passat per Masterchef com los más, com un recopilatorio de celebrities.
0: Sí.
1: I li han posat així supervivientes, perdó, Masterchef Celebrity Legends. Que ja hem de començar, volvamos ya al español, por favor.
0: Por favor, sí, porque...
1: Que nosotros hemos aprendido inglés en un colegio 2 horas a la semana con un señor que decía que es un asiento de Valladolid. Y claro, tenim moltes paraules angleses i ja podíem tornar una mica
0: clar.
1: A lo que seria l'espanyol.
0: Home.
1: Però, bueno, i tenim amb tota aquesta gent, pues imagina't. Saps que va haver-hi molta polèmica, que vam parlar també aquí a la ràdio, que havíem contractat a la Paz Vega,
0: sí.
1: Tenim els problemes que tenia Hisenda i tal. Bueno, ahir van expulsar a un dels que pitjor ho feia, la veritat, i que a mi el seu humor potser l'any 89 o l'any 96 estava bé, igual que en l'any 85 estava bé el de l'Arevalo. Però el Manuel Díaz del Cordobés no em fa cap gràcia.
0: Ja, és aquest humor que no.
1: Que hi ha... Que, bueno, sí, que per la gent que de la seva edat, i potser sí, però no sé, ho veig sentit, Núria.
0: Val.
1: hi ha això. Bueno, les proves segueixen fent el format de sempre. Sabeu que ja no hi ha la Samantha Vallejo Nájera, que hi ha una altra noia, que ara no recordo el nom, perquè jo també ja soc un senyor gran i no m'ho he apuntat. I segueix estant el Jordi Cruz i l'altre, el que no em sortirà ara tampoc.
0: El Pepe.
1: El Pepe.
0: Mira, el Miquel ho veu, eh?
1: Hombre, el Miquel ho veu, i de fet fa uns arrossos amb Bogavante que no, bueno, no se'l salta un torero.
0: Que bueno. A veure si ens convida a un d'aquests arrossos.
1: Hombre, el Miquel, en qual li demanem? De fet, nosaltres saps que som discretets i no som de demanar coses.
0: És veritat.
1: Però qualsevol dia li demanem, li diem, Miquel, volem una rosseta amb bogavante i una miqueta de careta de cerdo. I ja està.
0: I careta de cerdo, ha dit.
1: Ai, m'encanta la brasa, la careta.
2: A mi també, a mi també, Miqui.
0: Al Miquel també. Sí, sí, a mi no.
1: No?
0: No.
1: Però ja l'has provat a la brasa amb una miqueta de
0: sí,
1: pebre.
0: Sí, però ha d'estar molt cruixent. Si no...
1: No, aleshores ja és frita, si la vols cruixent. A dalt d'això, si no se'ns cremarà.
0: A la brasa és una altra cosa, és una altra cosa, sí.
1: A mi m'agrada molt.
0: T'agrada molt.
1: Sí, i mira, em vaig menjar la setmana passada, que hicimos carnada.
0: Toma ja.
1: Em diu, comprar una media careta. Diu, a ver, Mari Carmen, jo con media careta paso un año casi, eh?
0: Pa media careta, eso pa ti solo.
1: Sí, no, però després dic jo no. Però bueno, el que va sobrar vam fer un arròs l'endemà.
0: Ah, mira.
1: Que cap problema.
0: Amb careta de porc, un arròs.
1: Sí, ui, el Jaume ens fa arrossos amb tot. Mira, vam guanyar el concurs de la Festa Major d'aquí de Torrica amb un que va fer de secreto ibérico, seta de cardo i bandonguilla.
0: Ostres!
1: Ha. I, bueno, és que els fa molt bons. L'altre dia que el vam... Quan va ser? Diumenge, vam anar a dinar a casa el Jaume amb els meus pares, que va dir, tengo arreglo pa paella.
0: El Jaume de Torrijas, cuidao.
1: Sí, el Jaume de Torrijas. Bueno, ell és de València, però tiene...
0: Ah, es valenciano, aquí está el truco, claro.
1: Aquí, clar, home, imagina't. I però el Jaume igual fa paella valenciana que fa arrossos. Ja saps que la paella valenciana té que ser amb les coses aquestes que porta, si no ja és un arròs com cosa.
0: Clar, ha de ser, em sembla que és el garrafó, la mongeta tendra i el conill.
2: Escolta, Miqui, que la Núria calla molt... Però és una mestra, fent sí. Paelles.
0: Sí.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí.
1: Mira, Núria, sí. Ja sabes on te toca la pròxima.
0: Ai, darrerament.
2: A mi em va fer una un cop i ara sí, es posa però... vermella i no vol reconèixer.
0: Però ara explicaré, no, ara explicaré el per què. Perquè jo aquestes paelles que tu has provat les feia amb foc, amb gas. Amb gas. I ara, amb la vitro, mai més m'han quedat així les...
1: Sí, que si jo te compro un fogón de gas que lo flipas, que vale.
0: Doncs és veritat que les paelles que es fan al gas natural, queden bones.
2: Et regalarem un camping gas.
0: Però això de la inducció, una me, però com un castell. Perquè és veritat, que no hi ha manera que quedi bé l'arròs. Por lo menos a mi.
1: No, costa, és diferent. L'escalfor és diferent o el que sigui.
0: Sí.
1: Perquè, bueno, jo, les que més m'agraden són les que fem al Santo o a la Santa amb foc.
0: Sí.
1: Amb llenya.
0: Sí, amb llenya són les que millor queden, però a casa abans teníem això del gas natural i també sortien molt bé, però ara amb aquestes noves cuines, doncs jo no li trobo el punt i sempre que faig arròs la lio, Vull dir que...
1: Tu m'has de dir només per quanta gent fas arròs, perquè jo comprar-te el fogonet gran o el fogonet petit.
0: Ai, que graciós! m'ho apunto.
1: I la botella de butano, clar.
0: Home,
1: ja
0: clar.
1: Més que has de tenir casa.
0: Clar que sí. Molto bene, molto bene.
1: Lo que ens agrada, arribes a una edat a la vida que los placeres se reducen a tres, que son dormir, lo de antes de dormir y comer.
0: Claro.
1: Es lo mejor que hay.
0: Totalment d'acord, Miqui. Aquestes altures de la vida, bàsicament, vamos.
1: Sí. I empiezas a valorar más el comer que todo lo demás.
0: Això és que ja tenim una edat, eh? Si arribem a aquest punt, ja és que tenim una edat. Totalment d'acord.
1: Bueno, seguim. Anem a les supervivientes, que també tenim els supervivientes All-Star, que ja sabeu que...
0: Ja ha començat?
1: Ja ha començat, si es van tirar la setmana passada i estan allà embrallant. Bueno, La llança.
0: Qui hi ha? Miqui, qui hi ha?
1: La Rosa Benito, per exemple.
0: Què dius?
1: Sí,
0: un altre cop?
1: Sí, clar, perquè són all-stars.
0: Ah, claro, són, ja, clar, són gent famosa que ja ha estat.
1: Exacte, hi ha la Chiqui, hi ha la Ruiz aquesta, com es diu, la que ven de la Camoda a la Camoda, Maria Jesús Ruiz, hi havia l'Alma Boyo, que també el tercer dia va començar a tenir uns marejos i uns mal d'esquena i tal, i al final se la van endur ingressada i ha tingut que abandonar.
0: Déu-n'hi-do, anem a llegar.
1: Anem a llegar, sí, la veritat. La Chiqui està fent, està buscant com molta confrontació. La Chiqui és aquesta noia que sí, havia estat la gran hermano, que és petitona, que és de...
0: Que balla en barra, no? Que balla en barra, o ballava
1: no,
0: en barra.
1: No, aquesta és la Chiqui Martí, aquesta és la Chiqui Martí. Ah. La Chiqui, la nanita.
0: Ah, la Chiqui, la... Sí.
1: De gran hermano, ¿vale? Uh-huh. La Chiqui Martí, estic pensant, un dia hem d'investigar què se n'ha fet de la Chiqui Martí.
0: És veritat.
1: I perquè estava tot arreu, feia coreografies amb la Shakira i tot, bueno. Uh-huh. I això, doncs tenim aquests perfils, gent de la Isla de los Famosos, hi ha el Julen Pereira, que és l'ex de la... com se diu? De la Pantoja, de la Pantojita, que vivia en Canàries, uh-huh, Anabel. També hi ha la Raf Bueno, el marit de la Pantojita pequeña, d'Isapí, i sapia otro rollo també, perquè la mare va intentar contactar amb ella, després la va deixar. Ara ella ha fet unes entrevistes dient que admira molt a la mare de la Raf, com ha criat a tres fills sola i tal, i ja ha contactat la Pantoja, però que se queda con la otra! Que dius, mare de Déu, no és tan fatal tota aquesta gent. Ara.
0: Mare meva, sí.
1: Però bueno, ara tenim tot això. Si voleu, sabeu que ara Telecinco apuesta toda superviviente. Sí que és cert que la primera gala jo vaig tornar a veure el Jorge Javier. Bueno, vaig tornar a veure a través de la red, perquè sabeu que jo fins la tele la tinc espatllada. Jorge Javier tornava...
0: És el presentador?
1: Sí, uh-huh. I tornava a tenir, pues, imagina't. Tenen allà a la Boyo. Uh-huh. Té a la Isapí en el plató.
0: Sí.
1: Té a la Rosa Benito, li va fotre cada corte, que, bueno, clar, pues té molt de joc en el plató.
0: Clar, home.
1: Positiu i tal. Pues aleshores sí que jo vaig tornar a veure una mica l'esprit de Telecinco de fa uns anys.
0: Clar.
1: Saps? I a mi això m'ha fet molt, i això m'agrada a mi personalment.
0: Clar.
1: Però també és algo que hem parlat tant tu i jo, està tot tan mastegat ja.
0: Sí, que de vegades és complicat, sí. Però sí, sí que i... deu ser que hi ha complicitat, perquè clar, tots aquests que has dit es coneixen i han treballat molt de temps junts. I clar, es crea una atmosfera, clar, que és diferent, sí.
1: Y después, por ejemplo, ya había la Rosario Moedano, la Chayo Moedano defendiendo a Rosa Benito.
0: Sí, sí.
1: Y se veía los piques que tenían. Pues él le fa parlar y no sé qué. Y dice, ¿te puedo decir una cosa, Rosario? Y le digo ella, sí. Y le digo, ¡viva Rocío Carrasco!
0: Clar, el Jorge és que és molt així, clar. Sí,
1: exacte,
0: sí, sí.
1: I a mi aquest tipus de punts...
0: I d'humor agrada. Tens raó.
1: Sí, bueno, perquè... Tu i jo també som una mica d'aquest, bueno, d'esta edat,
0: sí.
1: Comemos mucho porque nos encanta y lo que más nos puede hacer bien es reírnos un rato.
0: Doncs sí, estic d'acord amb tu.
1: Exacte, després ja arribes a casa i a la hipoteca o no sé quanto, la paella que no va en la vitro i tot el que tu
0: vulguis. I ja està, sí,
1: però
0: sí.
1: Però si rius una mica, sembla que la vida és diferent.
0: I tant.
1: Bueno, pues això, Supervivientes, ja veureu que ho teniu a tots els d'això, amb l'arrencada també de tots els programes del dematí. Ana Rosa està la última en audiència.
0: En el xar.
1: Després de la 1, sí. Després de la 1, després de la 6, després de 4, vull dir... També Ana Rosa hauria de veure que potser ja no connecta... Si vols atrapar gent per fer un programa o perquè tinguis audiència, Ana Rosa ja té... cap a 80 anys.
0: Sí. És lo que te'n recordes, que és lo que parlàvem de la Campos, en aquell moment que li van fer l'autobús, que li van donar programes, que ella demanava a la tele programes. Arriba un moment en què ja potser, mira, hi ha qui mor con les botes puestas, però hi ha qui potser una retirada a tiempo és mucho mejor que arrossegar una mica, no?
1: ens haguéssim quedat amb molt millor record de la, de la, de la senyora Campos.
0: Sí.
1: Si no, després tot això, us en recordeu que jo m'exasperava d'aquella manera, que deia, senyora, veia, hòstia, però ells paguen el casal de cultura d'aquest poble i de casa,
0: sí,
1: que jo diria gratis, no?
0: Sí.
1: Doncs el mateix diria a l'Anna Rosa, que pobreta meva. Pues bueno, ja sabeu que jo
0: no... A veure, que ja han fet la seva trajectòria, no? També han de donar pas...
1: Bueno, la joventut no treballa, però si estem molt jubileu, perquè la joventut treballa?
0: Clar. És que al final jo crec que hem de donar també un pas cap endavant per fer altres activitats i donar una mica aquest relleu generacional a gent, doncs, que és més jove. I és que és així, és que la vida és així.
1: I que ens aniria molt bé saber el punt de vista d'aquesta gent, Núria, perquè és el futur. Vull dir,
0: clar,
1: aquesta gent... ara estic jo, que sabeu que estic una mica com decepcionat amb la societat i tot el que està passant... Mm. Però després és cert que escoltes a certs experts i tal, i tothom, vull dir, nosaltres, que a la nostra generació, o la generació una mica abans que la nostra, que veníem d'una dictadura de la dreta absoluta i tal, la contracultura era ser d'esquerra i canviar-lo. I ara la contracultura és al revés, és,
0: sí,
1: ser de dreta, com ver a los toros i que l'arròs romeaga la comida perquè a Pablo le apetece ragú de pato.
0: Mm.
1: Bueno, suposo que ens ho hem de menjar.
0: Som d'una generació que hem tingut altres principis i altres temes per lluitar, i ara tot això, doncs, està donant la volta.
1: Sí, sí, per sort o per... No ho sé. No ho sé.
0: No ho sé. Bueno, jo sempre dic el mateix, Miqui, quan veus les orelles al lobo ja sortiràs corrent.
1: Clar,
0: o lluitaràs. No. Clar.
1: No ens queda altra. I sí que és cert que amb el que hem parlat altres vegades, per exemple, la joventut d'avui en dia, no tothom, no es pot generalitzar.
0: No es pot generalitzar.
1: Els interessa un poc el sexe, com nosaltres teníem aquesta obsessió, perquè, clar, no havíem sabut res, no havíem tingut contacte, el que veies era tot pecat, sabien los putos, los rombos, que t'amargaven la vida.
0: Sí.
1: I ara, doncs clar, el tenir, suposo que tot aquest accés tan fàcil i tal, doncs no li donen el valor que nosaltres li donàvem.
0: Ah, això mateix. Les coses fàcils...
1: Prefereix jugar a la Play que tenir relacions amb la seva parella.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Bueno, és ben cert que els mons canvien. I sí que estaria bé, doncs, que això, que tota aquesta gent que ja passa dels 55 o dels 60, bueno, veiéssim, encara que sigui per bé, per mal, per regular, però per saber com ho volen desenvolupar tot això.
0: Mm-hmm.
1: Saps? Però bueno, me voy a los Emmy, perquè mira, ja que hora és, i 50.
0: Sí, ja...
1: ahir van ser els Emmy.
0: Vale? Els Emmy.
1: I bueno, s'ho va portar quasi bé tot, la maldició de los Windows Bay, que se'n van dur 14 estatuilles, i com a sèrie de comèdia, i com a sèrie de drama de Pit, que si voleu estan totes a les plataformes. Vale?
0: Molt bé.
1: Corrents us dic que l'Àngel Llàcer estrena a la Sexta un programa que es diu Congelados, que tindrà tres capitans, ja ho havíem parlat, la Sílvia Vila,
0: sí,
1: la Marina Castell i el Miqui Nadal, i que serà un programa d'entreteniment que començarà. També us vull dir, vaig rapidíssim perquè et vull parlar després d'una cosa.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Corre, corre.
1: Hem tingut l'11 de setembre, que hi ha també nous documentals d'aquests 25 anys,
0: mm,
1: que si algú li interessa i vol saber, estan a HBO, a Netflix i a Apple. Vale? També us dic que mi admirada Rigoberta ha acabat de gira, perquè ara li viene otra actuació, que és París.
0: Claro.
1: I ja a punt a punt.
0: I
1: jo volia parlar, que li he demanat al Miquel que em descarregui alguna cançó, d'una cantant que es diu Tini Stones Steossel, Martina Steossel, que té 29 anys. Aquesta noia és argentina,
0: uh-huh,
1: i amb 10 anys va començar, us recordeu, bueno, nosaltres som molt grans, Núria?
0: Sí.
1: Però va haver-hi una sèrie molt famosa que es deia Patito Feo.
0: Sí, me'n recordo.
1: Bueno, pues ella era una de les que sortia en aquesta sèrie, no era la protagonista, però el seu pare era un dels productors i tal. Es va barallar amb l'altre productor, ho faig molt ràpid, eh?
0: Sí.
1: I el pare va provar una altra trama i tal, que és on ella va faltar la fama, que era la sèrie Violeta. No sé si us en recordeu, també una sèrie per a adolescents,
0: sí,
1: en la que ella cantava i tal. Bueno, aquesta noia, un cop va sortir de Violeta, va crear una carrera adolescent brutal. És una de les cantants, junt amb la Lali, la Maria Becerra i tal, principals de l'Argentina i tal. Sí que fa uns anys va tenir uns problemes de salut mental, el que va perdre molt de pes i tal, però la veritat és que va sortir d'això i va tenir diverses relacions i està amb el Rodolfo Pol, que és un dels jugadors de la selecció argentina, bastant polèmic. Però bueno, un tio que es veu que l'ajuda molt. Aquesta noia, el seu pare i la seva mare han sigut sempre els seus mànagers, i més el seu pare, que ja com sabeu era productor, no? Uh-huh. Doncs ara s'ha sortit a la llum que ella ha tingut que fer una auditoria, perquè ella no té res al seu nom, està tot a nom del pare i del seu germà.
0: Déu-n'hi-do.
1: Aleshores ha demanat una auditoria i tal. Per això aquesta noia ha començat una gira fa dues setmanes, una gira amb una productora que és futura, que és la productora del seu pare, perquè ella no figura enlloc.
0: Ostres.
1: I està fent els concerts gratis. Ella no cobra res, està fent el... I aleshores estan amb tot un contenció... Uh-huh. Que és una... Us ho dic així ràpid, si voleu entreu a TikTok i tal, i veureu mil notícies, poseu Tini i us sortirà de seguida. Però em sembla tan brutal, perquè el pare li demana el 50%, no el 20% per ser el representant, sinó que li diu que ella ha creat la marca, que ostres, de veritat et posaràs amb una nena que és de les més milionàries de l'Argentina, que has viscut com un rei. Et posaràs a regatejar amb la teva filla, que has viscut regalat, i la feina la fa ella. Bueno, em sembla brutal. Busqueu, perquè és algo interessant. I sí que m'agradaria que escoltéssim una mica la veu d'aquesta noia, però si no la coneixeu.
0: Vinga.
1: Si el Miquel tens una cosa...

0: De unido, no, Miki, qué fuerza. Quina veu.
1: Sí, seria una mica perquè mantinguéssim la Aitana d'Argentina. Val? Una nana amb aquest tipus de públic, amb aquest tipus de cançons. Després ella també composa. El seu pare va estar molt malalt a l'hospital i ella li va composar una cançó que es diu Pa, que ha tret del repertori i tal. Però, ostres, una història una mica, no sé si macabra, de voler més i més. No ho sé, no ho entenc gaire, com tu pots arribar a discutir amb una filla per calés quan el que els guanya és ella. No ho sé, eh? I posats dintre de la música, que el Miquel d'aquesta em tindrà alguna cançó també, encara que no li hagi demanat, parlar del regreso de Celine Dion a los escenarios.
0: Home, Celine Dion, que va aparèixer a França amb un look... Déu-n'hi-do, eh?
1: Cinc looks espectaculars, sí. Escaparés. Bueno, cinc grups, són el primer negre amb el que surt. És una brutalitat. Uh-huh. És una brutalitat. I sí que moltes cançons, jo que l'he estat veient per TikTok i això, ha baixat to, no es mou tant, perquè no és el que té el síndrome de la persona rígida.
0: I home, i rígida. Diuen que aquesta malaltia li ha afectat fins i tot la veu.
1: Molt, molt, molt. Ja et dic, les cançons tenen, els han baixat algun to... Quan arriba a dalt de tots els crits aquests que feien belting, ella, doncs bueno, els ha tingut que cuidar una mica. Cada vegada que acaba de fer un d'això, veus com bufa, com dient, no sé quin esport m'ha costat. Però hem aconseguit que la Celine Dion torni a cantar. I un dia d'aquests tornarem a parlar de les residències, que és això que estan fent ara tots els cantants, que és, a més, en vez d'ells viatjar pel món, d'això doncs fan en una ciutat de cada país 10 concerts, 5, 3, els que siguin, i així no s'han de moure. Per ella encara és millor, perquè si fa 15 concerts a la Defense, pot ser l'hotel, pot descansar, tenir els seus tractaments, no ha d'agafar avions, no s'encostipa... Bueno, i cada vegada mirem més en això de les residències, ens haurem de desplaçar nosaltres. I com a anècdota o com a cosa que m'ha agradat molt, que vaig sentir ahir, Art de Bogotà, que sabeu que és un altre grup de música...
0: Art de Bogotà.
1: Sí, ha decidit que posa les entrades dels seus concerts a la venda de forma física a taquilles. S'ha acabat la reventa, clar que si vols fer reventa, podràs comprar 4 entrades de cop i hauràs de tornar a fer cua.
0: És que hi ha molta estafa també amb això, eh?
1: Exacte. I aleshores, pues, la solució és que tu tornis a anar... M'invento, el Corte Inglés per 2 entrades de Madonna, ja gasto hasta que te toque i les coja.
0: I ja està, clar que sí.
1: I ja està. Bueno, de totes aquestes coses que ens han solucionat molts problemes i ens estudien molt de temps, com és totes aquestes coses online, acaben fotent-se malbé pels 4 desgraciats que volen fer negoci amb això i algo que es munta com perquè la gent tingui unes facilitats per accedir a certes coses, acaben sempre 4 fent-ho servir en benefici propi. I és una pena, perquè parlem de cultura,
0: Home,
1: perquè
0: tant.
1: La música també és cultura.
0: Sí, però masses estafes a gent jove, a famílies, i clar, això no s'ha d'aturar d'alguna manera, no pot ser.
1: Clar. I avui en dia, com que no importa el que li passin als altres, mentre a tu...
0: Això mateix.
1: Com mentre tu vagis... Com era aquello, ande yo caliente,
0: ríase la gente, sí.
1: Pues así estamos, hija.
0: Bueno, Miki, no. Que no tenim temps per més. Com sempre, una abraçada ben forta. Tenim ganes de tenir-te per aquí ja. Després ens fartarem, però ara tenim moltes ganes. És el que passa amb totes les coses. Però ja portes molt de temps, de vacances.
1: Sí, avui, ahir comptava i són 4 mesos,
0: Mare meva, mare meva.
1: Vull dir que estiu aviat, però passen més lentament.
0: Ets un privilegiat, ets un privilegiat.
1: Gràcies.
0: Gaudeix del que et queda i sobretot passa-ho bé. Parlem.
1: Vosaltres ja ens veiem molt aviat.
0: Una abraçada forta, carinyo.
1: Adéu, guapo.
0: Adéu. I nosaltres també ens acomiadem, marxem ja demà, una entrevista musical que ens portarà el Miquel. A que sí, Miquel?
2: Primera notícia, no?
0: Home,
2: ja diràs amb qui?
0: Sí, demà tenim aquí el Miquel, que ens parla d'un grup que ens visita aquesta festa major. Demà ens presentarà doncs aquesta conversa que vam mantenir amb ells.
2: Ja has preguntat a la Mireia si et cedeix l'entrevista?
0: Home, i tant.
2: Té exclusivitat.
0: I tant, ja hem parlat d'això fa dies. I a més, tenim d'altres qüestions sobre la taula, però això serà demà dimecres. També un tema interessant a través de les constel·lacions amb la Yasone Sánchez. No us perdeu el programa de demà. Que tingueu una bona tarda. Bye, bye.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre a Badalona, a l'escola de Badalona, per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Connectem ara amb la nostra companya, l'Emma Teixidor, per explicar-nos quina és la darrera hora de tot plegat. Emma, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs es tracta d'un mestre de primària del Col·legi Badalonès i que se l'ha detingut, com deies, com a presumpte assetjament, per un cas de presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial, els Mossos d'Esquadra, ja n'han obert la investigació. Des del centre educatiu i a l'espera també d'un comunicat oficial, ja han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten també l'espera a que es puguin esclarir els fets. Es dona el cas que també el detingut exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona, també des de la penya, des del club, assegurant que ja estan estudiant el cas.
4: Gràcies, Emma. Estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DURA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos tràmits. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra aquesta ampliació. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el mes de juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit el cos ha anat desescalant, l'operatiu després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala i ara hi queden treballant dues dotacions. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Ibermelo, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La trama utilitzava SMS i trucades fraudulentes per tal d'aconseguir que les víctimes fessin transferències. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i com no, avis i àvies. Benvinguts tots a una nova edició de l'Hora del Conte. Després d'un estiu ple d'aventures, per fi tornem a estar tots junts.
1: Hola a tothom! Quina alegria tornar a obrir el nostre racó de màgia. Avui comencem la nova temporada amb les piles ben carregades, idees fresques per a la tornada a l'escola i, com sempre, històries que us faran volar la imaginació.
0: I tant que sí, Mercè, però abans d'entrar en matèria amb els contes, sé que la teva llibreta de paraules oblidades va plena. Quina joia de la nostra llengua ens has rescatat per avui?
1: I tinc una paraula preciosa i molt nostra, que a vegades la deixem una mica adormida. Avui parlarem de la paraula enguany, que és un adverbi que significa aquest any o l'any en curs que estem vivint.
0: M'encanta, m'encanta. Avui xalarem de valent, doncs. I atents, perquè a més de les nostres històries, farem una visita molt especial a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per encarar aquests primers dies de classe amb un somriure.
1: I tant que sí. I per tancar el programa com cal, us tenim preparada un acomiadament musical amb molt de ritme per començar el curs ballant sense parar.
0: Però no fem esperar més a la màgia. Obrim el nostre gran llibre de contes per la pàgina 590 i el primer que ens surt és...
1: Oh, mira, el primer dia d'escola.
0: Una història molt especial que segur que us sonarà a molts dels que esteu escoltant. El nostre protagonista és en Gerard, un nen que avui comença una nova etapa i li toca anar a la gran escola com el seu germà gran.
1: Ai, quines pors i quins nervis. Veure un pati tan enorme, deixar enrere la llar d'infants i no conèixer ningú, fa que en Gerard se senti una mica insegur. Però amb l'ajuda de la seva família i la trobada d'una nova amiga, la Cèlia, descobrirà que fer-se gran pot ser una aventura ben divertida.
0: Pareu bé l'orella perquè comença el primer dia a l'escola.

0: Avui comença una nova etapa per en Gerard. Li toca començar l'escola, com el seu germà gran, i està espantat, a la vegada que emocionat. L'escola li sembla un lloc enorme i desconegut, i li costa entendre que no tornarà a veure les seves mestres i amics de la llar d'infants. Això el fa sentir una mica insegur. S'aixeca del llit més ràpid que de costum, es renta la cara i s'acosta a la cuina on l'espera la seva mare.
1: És el dia, Gerard. Avui comences una nova aventura.
0: En Gerard esmorza ràpidament i es prepara la motxilla. El seu pare li acaba de posar tot el que necessita a la bossa i li fa una abraçada.
2: Estic molt orgullós de tu, Gerard. Estic segur que faràs molts amics i aprendràs moltes coses noves.
3: Ho sé, papa!
0: Arriba a l'escola acompanyat de la seva mare i el seu germà gran.

0: L'home gran se'l mira i li diu:
1: Gerard, t'ho passaràs molt bé. Jo també estava espantat quan vaig començar. I ara tinc molts amics.
0: En Gerard agafa la mà del seu germà i entren junts a l'escola. Un cop a l'aula, nota com el seu cor batega més fort que de costum mentre seu a la cadira. Es mira a la nena que té al costat i li diu:
2: Hola, sóc en Gerard.
3: Hola, Gerard. Jo sóc la Cèlia. Vols ser el meu amic?
0: A poc, en Gerard comença a adaptar-se a la nova escola. S'adona que tots els seus companys tenen les mateixes sensacions que ell. Juga amb altres nens al pati i aprèn moltes coses noves a l'aula. L'escola és un lloc emocionant i ple de sorpreses. A més, li agrada molt escoltar les històries que li expliquen les mestres i que li expliquen els seus amics. En acabar el dia, els pares l'esperen a ell i al seu germà a la sortida de l'escola. La mare li fa un petó i li pregunta com ha anat.
2: L'escola és molt divertida. Estic molt content d'estar aquí.
0: El primer dia ha estat un èxit. El Gerard ha descobert que fer-se gran és emocionant. Cada dia que passa, aprèn coses noves i fa nous amics. I tot i que, a vegades, troba a faltar la seva llar d'infants, sap que a l'escola cada dia comença una nova aventura.

0: Passem al segon conte de la tarda. És una història d'aquelles que us tocaran la fibra i es titula El poema del seient del fons.
1: Aquest cop fem un viatge fins als passadissos de l'institut. Els nostres protagonistes tenen 13 anys, es diuen Gerard i Alba, i es coneixen de tota la vida, des de P3. Però a mesura que es fan grans, les coses canvien, i els sentiments també.
0: En Gerard porta mesos seguint aquell papalloneig a l'estómac cada vegada que l'Alba se li acosta, però mai s'ha atrevit a dir-li res. Fins que un dijous, a la classe de llengua, la professora proposa un repte: escriure un poema sincer i llegir-lo en veu alta davant de tota la classe.
1: Serà capaç en Gerard de vèncer la vergonya, posar-se dret davant de tothom i confessar el que sent? Agafeu els mocadors o prepareu-vos per somriure, perquè arriba una història plena de valentia, poques rimes i molt de cor. El poema del fons de la classe.

0: En Gerard i l'Alba havien compartit classe des que anaven a P3. Havien crescut junts, gairebé sense adonar-se'n. Però ara, amb 13 anys, moltes coses havien canviat. Les veus eren més greus, les motxilles més pesades i els passadissos de l'institut semblaven molt més llargs. Però per en Gerard hi havia alguna cosa més. Una distracció constant. La manera com l'Alba reia quan algú deia una bajanada o com es mossegava el llavi quan es concentrava. Feia mesos que sentia un formigatge a l'estómac cada cop que ella s'acostava a demanar-li un bolígraf. Però mai s'havia atrevit a dir res. Fins aquell dijous.
1: A veure, nois, silenci, si us plau. Va, asseguts. Avui no farem gramàtica. Avui deixarem parlar al cor. Teniu mitja hora per escriure un poema sobre un sentiment sincer. I després, el llegirem davant de tothom.
0: Mentre la resta de la classe es queixava o començava a buscar rimes fàcils com cel i mel, en Gerard va sentir que el seu cor era un tambor de guerra. Va mirar-se de reull l'Alba, que ja escrivia amb entusiasme. Va agafar el bolígraf.
2: És el moment, o ara o mai.
0: Va escriure i reescriure el poema 3 vegades. La primera versió era massa tímida, la segona massa cursi. Finalment, es va deixar de regles mètriques i va decidir abocar-s'hi exactament el que sentia cada matí quan la buscava amb la mirada.
1: Gerard, és el teu torn. Quan vulguis.

0: hi ha una distància que no es mesura en metres, sinó en el silenci que guardo entre el teu seient i el meu. 13 hiverns han passat per la meva vida, però només aquest últim m'ha cremat el pit amb la teva alegria. No t'estimo com s'estimen els personatges dels llibres. T'estimo com qui sap que el dilluns és el millor dia de la setmana, només perquè et tornaré a veure a la fila de l'escola. Alba, aquests versos tenen el teu nom escrit a cada espai en blanc.
1: La classe estava en xoc. Ningú es movia. En Gerard, amb les mans suades, va aixecar la vista del full i va clavar els ulls directament en ella.
0: Aquest poema no és per la classe, Alba. És per tu, perquè t'estimo des de que et vaig conèixer.
1: L'Alba s'havia quedat de pedra, amb les galtes d'un color vermell intens que fins i tot rivalitzava amb la seva jaqueta. Per un segon, en Gerard va témer haver-se passat de la ratlla, però llavors l'Alba va somriure. Un somriure dels que arribaven als ulls. Es va aixecar lentament i va caminar cap a ell. Davant de tota la classe, li va agafar la mà.
2: T'ha quedat millor que el meu. Gerard, saps? El meu també parlava sobre tu.
1: Quan va sonar el timbre del pati, en Gerard va guardar les coses a correcuita. Tenia por que un cop passada l'eufòria, l'Alba s'hagués penedit. Però en sortia el passadís, prop de les taquilles, ella l'estava esperant.
2: Gerard, has estat molt valent. Ningú m'havia dit mai coses així. I menys davant de la senyoreta Garcia i de tota la classe.
0: Oh, ho deia de debò, Alba. Si no ho deia avui, crec que hauria explotat.
2: Saps? Jo guardo tots els teus missatges de WhatsApp. Fins i tot els que només diuen «Has fet els deures de mates?» Els guardo perquè són teus.
1: Es van mirar durant el que va semblar una eternitat enmig del soroll de l'institut, els crits i les portes tancant-se. Finalment, l'Alba li va agafar la mà de nou, entrellaçant els dits amb total naturalitat.
2: Anem al pati. Però t'aviso, ara m'hauràs d'ajudar a escriure el meu poema. Perquè després d'això el llistó està molt alt.
0: Vinga, fet, anem!
1: Aquell dijous a la classe de llengua no només havien après què era una metàfora. Havien descobert que de vegades la poesia és l'única manera de fer realitat els somnis de dos nois de 13 anys.

0: L'Hora del Conte, a Ràdio Montornès.
1: I per tancar el programa d'avui, anem amb el tercer i darrer conte. Una història ben divertida sobre l'amistat i les pors que a vegades ens fem nosaltres mateixos. Es titula El millor de la classe.
2: Ens trasladem a la classe de primer A, coneguda com la classe dels satèl·lits naturals. Allà hi trobem en Robert i en Gerard. En Gerard és un nen a qui tot li surt bé. Toca l'harmònica de meravella, li encanten els llibres i és un crac als esports. I en Robert, doncs en Robert no el pot ni veure.
1: En realitat, no és ràbia el que sent en Robert, sinó una enveja ben grossa que no el deixa ser ell mateix ni gaudir de les coses que se li donen bé, com dibuixar, per exemple. Però un gran concurs de dibuix a l'escola i una petita mentida piadosa ho canviaran tot.
2: Descobriu com en Robert i en Gerard passen de ser rivals a fer un equip inseparable. Som-hi, el millor de la classe, de la nostra estimada Anna Espinac.

0: El Robert i el Gerard van junts a classe, a la classe de primer A, també coneguda com la classe dels satèl·lits naturals. El Robert i el Gerard podrien ser bons amics, però entre ells s'interposen certs obstacles. El principal és que el Robert no suporta el Gerard. No el pot ni veure. Sabeu per què, eh? Perquè els dilluns el Gerard arriba a classe amb unes redaccions de cap de setmana insuperables. I els dimarts, a música, fa un solo d'harmònica que arrenca fins i tot els aplaudiments de les mans artrítiques de la senyoreta Pensàcula. Els dimecres és qui millor xuta, colpeja i encistella la pilota. Els dijous, a l'hora de la biblioteca, han hagut de comprar llibres nous perquè ell ja s'havia llegit tots els de les prestatgeries. I els divendres, el Gerard fa el que vol i sigui el que sigui, sempre li surt bé. Per tot això i més raons que no venen al cas, és pel que el Robert no suporta el Gerard, perquè al costat seu es creu només una ombra. És el segon, el tercer, el desè de la llista de fer bé les coses, l'etern aspirant a tot.
1: Ai, quina ràbia em fa aquest paio!
0: Es deia el Robert cada vegada que el Gerard apareixia. Però el cert és que no era ràbia el que sentia, era enveja. Un sentiment que li naixia a la planta dels peus i li pujava fins a cremar-li les galtes. Per culpa de l'enveja, el Robert havia deixat de ser ell mateix per convertir-se en algú altre, algú malhumorat i que no feia res del que en realitat volia fer. Per culpa de l'enveja, els dilluns, el Robert llançava la redacció de cap de setmana a la paperera abans que ningú l'arribés a llegir. Els dimarts, a música, triava el triangle en lloc de l'harmònica, per por de fer el ridícul. Els dimecres es limitava a ser un simple observador de partits i curses perquè deia que tenia mal de panxa. Els dijous no es podia concentrar en la lectura perquè estava massa pendent de com passava les pàgines al seu veí. I els divendres? Els divendres el Robert estava tan cansat de tenir enveja tota la setmana que no li quedaven ànims per fer res prou divertit ni de profit. L'enveja, com un monstre gegant, anava embolcallant el Robert i no deixava passar ni l'aire ni la llum del sol. Fins que va arribar aquell dia, aquell gir inesperat que ho va canviar tot a la classe dels satèl·lits naturals, el concurs de dibuix del segon trimestre.
1: On és el teu dibuix?
0: El Robert dibuixava molt bé. De fet, li agradava tant que, tot i tenir només 6 anys, havia decidit que de gran seria dibuixant professional. Cases, cotxes, la maquinària impossible d'un rellotge i tot tipus de persones i animals. El Robert ho dibuixava tot. Malgrat això, va decidir no presentar-se al concurs.
1: Per què? Si segur que guanya el Gerard.
0: Ofuscat, una vegada més, el Robert va mirar-se el full i l'enveja no el va deixar dibuixar res. En veure el seu paper en blanc, la senyoreta Pensacola el va esperonar una mica, però en Robert...
1: Senyoreta, a mi no em compti, jo no hi participaré.
2: Al concurs us hi presenteu tots, petit. Fes el que et plagui, però que tingui forma de dibuix.
0: Li va respondre la mestra amb un somriure als llavis. Llavors el Robert va agafar el llapis i va fer 4 gargots, de qualsevol manera sense mirar-s'hi gens. En veure aquell nyap, la senyoreta Pensàcula va arrufar el nas, però no va dir res. Un matí gebrat de febrer, es van donar els resultats del concurs a la sala d'actes de l'escola. Els guanyadors de cada curs pujaven a l'escenari, on el director Budnik els feia entrega d'una caixa de llapis de colors. Quan va arribar el torn de primer, el Robert es va enfonsar a la seva cadira i abans que diguessin cap nom, l'enveja ja treia el cap. Com un fullet burleta, el director Budnik es va escurar la gola.
3: A veure, deixeu-me veure la papereta. El primer premi és per...
0: El Robert va remugar per sota el nas.
1: Pel Gerard Soler, com sempre.
3: El primer premi és per la Marta Marcillac.
1: La Marta Marcillac?
0: El nom d'aquella nena va ressonar per tota la sala d'actes. Va ressonar fins i tot dins la seva petita closca. La Marta es va alçar i va pujar a l'escenari fent petits saltets d'alegria. El Gerard se la mirava, somrient, el Robert desconcertat. Els dibuixos van ser exposats a l'entrada de l'escola. El del Gerard ni tan sols havia quedat entre els finalistes, però ell no semblava gens afectat. Al contrari, anava amunt i avall xerrant amb tothom fins que...
1: Ei, Robert, on és el teu dibuix?
0: El Robert es va avergonyir abans de poder respondre. Si li ensenyava el seu dibuix, el Gerard se'n riuria segur, però el Gerard, a la seva, va continuar.
1: M'han dit que és aquell d'allà, però jo no m'ho crec. Tu dibuixes superbé, ets el que millor dibuixa de la classe i aquell dibuix sembla que l'hagi fet un nen de P3.
0: El Robert es va mirar el dibuix que estava assenyalant i va empassar saliva. Certament, aquell era el xurro que havia fet, convençut que no valia la pena esforçar-se.
1: Sí, és el meu dibuix, però en realitat no l'he fet jo. L'ha fet el meu germà petit, el Guillem, que va P3.
0: El Gerard, còmplice, va obrir molt els ulls i es va fer un fart de riure. Es va creure el que el Robert li explicava i, a més, va trobar que era una trapelleria a la mar de divertida. I per primer cop, el Robert no va sentir aquella enveja furiosa pujant-li per les cames i va riure al costat del Gerard, que ja no li semblava tan terrible. Va sonar el timbre. Ja era hora de marxar. Els dos nens van sortir junts de l'escola.
1: Escolta, Robert, per què no vens a casa meva demà i fem uns dibuixos guais?
4: D'acord, et puc ensenyar a fer avions i tractors si vols.
0: El Gerard, emocionat, va aplaudir. Li encantaven els tractors.
4: A canvi, però tu m'has de fer un favor. El pròxim dia que toqui música, el solo d'harmònica el faré jo.
0: El Gerard va rumiar un segon i va assentir. Una mica contracor, perquè en el fons a tothom li agrada ser una estrella. A partir d'aquell dia, però, el Gerard es va haver d'acostumar a compartir protagonisme en aquelles coses en què tan brillava. El Robert va deixar enrere aquella enveja tan poc productiva i va començar a fer les coses perquè volia, perquè li agradaven, perquè valien la pena, sense tenir en compte si el Gerard les feia millor que ell, el seu amic Gerard.
2: Hola de nou, Lluís, perquè hem començat la temporada amb moltes ganes. Així doncs, comencem parlant de la paraula en desús en la nostra llengua, el català. Com us deia al principi del programa, la que porto avui és enguany. L'estiu dona per molt i, entre d'altres coses, per viatjar. I en una d'aquestes sortidetes vaig sentir un senyor que deia: «Enguany se'ns omplirà el poble de gent». Pel que sembla, aquesta paraula prové del català antic «onguany». Com sabem, l'equivalent a enguany és «aquest any».
3: Enguany no he anat a Prades, però és un poble que m'encanta. Cases vermelles, racons amb encant, carrers empedrats i plens de flors. I com no, la seva famosa font, que durant molts anys brotava cava per la festa del cava. Enguany, de moment, no hi he anat, però potser n'hi aniré. Vinga, la propera setmana, més paraules. Ara ens anem a la nostra biblioteca.

0: Mira, durant l'estiu hem omplert la nostra biblioteca amb molts més contes, llegendes i llibres d'aventura. Tenint en compte que comença el nou curs escolar, parlarem d'un llibre en relació a la tornada a l'escola. Per alguns, inici de l'escola. El conte d'avui és Enzo, la pedra de l'amor. Aquest conte és perfecte per als nens i nenes que van a la llar d'infants o bé comencen escola infantil. És un conte interactiu, amb solapes, que ens explica la vivència de l'Enzo, ara que es separa de la mare i el pare per primer cop.
1: L'acompanyarem amb el seu primer dia d'escola i ens compartirà ell el seu secret, una pedra rosa de l'amor. Una pedra que li han regalat els seus pares. Quan l'Enzo la toca, recorda que la seva família sempre està amb ell. Amb tendresa i sensibilitat, aquest conte ajuda als infants a gestionar les emocions del comiat, l'enyor i els primers passos cap a l'autonomia.
0: Recordeu, Enzo, la pedra de l'amor, de Marta Prada, il·lustrat per Maria Monsonet, editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anyets.

0: I fins aquí el programa d'avui. Quina manera més bonica de començar la temporada, oi, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Avui hem après moltíssim amb les nostres històries. Amb en Gerard hem recordat les papallones de la panxa del primer dia de l'escola. Després hem sentit el bategar del cor i la valentia de la poesia amb el Gerard i l'Alba a l'institut. I per acabar, hem après a deixar de banda l'enveja per descobrir la veritable amistat entre el Robert i el seu gran amic Gerard.
0: Són tres històries plenes d'emoció per encarar aquesta tornada a l'hora del conte, amb el millor dels somriures. I, com us havíem promès, ara arriba el moment de moure el cos per acomiadar-nos com cal.
1: En Digi Butoni ens porta una divertida paròdia al ritme de la fúmiga, acompanyat per l'Àrtur i la Flora del Diluvi.
0: Perquè ens demostren que anar a l'escola mola. Us deixem amb la cançó Tornem a l'escola. I no falteu a la cita la propera setmana en aquesta mateixa hora, perquè tenim molts més contes per explicar-vos. Us diem adéu, amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Adéu.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts de nou a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, ben tornat. Com ha anat aquesta aturada que hem fet d'estiu?
2: Calorosa, però content de ser aquí de nou.
1: I tant, amb moltes ganes de començar nova temporada.
2: Moltes. Després de més de quasi 30 capítols de l'anterior, jo crec que ara tenim el repte de mantenir el nivell.
1: Doncs som-hi, anem per feina. Quin tema ens has portat avui?
2: Avui parlarem d'una qüestió extraordinària i a vegades posada en seriosos dubtes, la presumpció d'innocència. La veritat és que és un tema apassionant i que a vegades, com que té tecnicismes en la cosa, com tot en el dret, doncs costa d'aterrar-hi. Però jo crec que a través de casos reals, que és aquest enfocament que també li volem donar en aquesta segona temporada, basar-ho tot en realitats, en coses que han passat, jo crec que la gent empatitzarà i potser a partir d'ara s'ho pren d'una altra manera.
1: Doncs som-hi, anem a veure aquests casos reals que ens deies. Què ens has portat?
2: Jo convido els oients a que s'imaginin que són les 8 del matí, que es troben en una habitació d'una casa qualsevol del Puerto de Santa María, i un home està dret, immòbil, davant la porta, molt ferm. La seva família el mira sense acabar d'entendre massa res. Què fas, papa? Li pregunten. Ell reacciona com si tornés d'una mena d'estat de trànsit. No s'havia adonat que ja no era a la presó.
1: Carai.
2: Durant 4.630 dies, poca broma, gairebé 13 anys, cada matí a les 8, un funcionari de presons colpejava la porta de la seva cel·la el crit de «Recuento». I aquest home és Rafael Ricardi. Potser molts dels que ens escolten recorden aquest nom. Va entrar a la presó l'any 1995 acusat d'una violació que després es va demostrar que no havia comès. Ricardi era un home d'entrada vulnerable, analfabet, amb una edat mental justeta, d'un nen petit, i un defecte físic a l'ull que el faria un blanc molt fàcil d'una descripció precipitada. Quan finalment va sortir en llibertat, l'any 2008, després que unes proves d'ADN, perquè havia avançat doncs, la criminalística, van assenyalar quins eren els veritables culpables d'aquella violació. Era un home absolutament trencat. Havia perdut els fills, la salut i fins i tot els propis sentits. A taula es mirava el plat i els coberts de metall amb sorpresa, acostumat a menjar durant 13 anys en safates de plàstic compartimentades. L'Estat el va indemnitzar amb 1 milió d'euros, la xifra més alta fins aleshores a l'Estat espanyol per un error judicial. Però Ona, jo pregunto als qui ens escolten, es pot posar preu a 13 anys de vida tancat?
1: Clar, és una bona pregunta, no? Aquí ja aniríem al cas de les indemnitzacions, no? Fins a quin punt són reparadores?
2: Econòmicament potser sí, psicològicament evidentment hi ha coses que són irreparables. Però el tema d'avui quin era?
1: La presumpció d'innocència.
2: Doncs, escolteu, què és la presumpció d'innocència, no? Un dret que ens ha costat molt d'aconseguir. Si ens remuntem a temps pretèrits, resulta que en l'edat mitjana existia l'ordalia, on el judici dels déus, on resulta que se sotmetien a diverses proves per veure si eres innocent. Posar la mà al foc, d'aquí ve l'expressió, per cert. Posar la mà al foc, si no et cremaves, els déus et semblaven. I per tant eres innocent. Després vam avançar una miqueta i vam passar els combats per duel. Acusat i acusador es batien i si hi havia algun dels dos que sobrevivia és perquè Déu els havia salvat i per tant també era innocent. Vam continuar avançant i qui no se sotmetia i no es declarava culpable sota torment, sota tortura. Però per sort vam acabar el 1789 amb la Revolució Francesa, on apareix per primera vegada aquest concepte, la presumpció d'innocència, que recull la declaració dels drets de l'home i el ciutadà.
1: De fet, està clar que no ho podíem deixar tot al judici de Déu, no? Hi havíem de posar una mica de fets probables aquí.
2: Exacte, perquè si no la justícia divina era una cosa absolutament no, basada en la creença i en l'arbitrarietat fins i tot, no? Per tant, de viure en una pràctica inquisició, això no garantia absolutament res. De fet, la presumpció d'innocència és la garantia principal dels nostres sistemes judicials i, com deia, és amb la Revolució Francesa que s'incorpora aquest dret. I què diu la Declaració del Dret de l'Home i el Ciutadà? Escolta'm, es presumeix innocent qualsevol home fins que no es demostri el contrari. Aquesta frase l'hem escoltada moltes vegades i és així i ens l'hem de creure, perquè si no podem produir situacions no gaire agradables com les de Rafael Riccardi. Per tant, una sentència que jo sí que faria és, escolti'm, qui acusa, demostra. Perquè si no, estaríem en una presumpció de culpabilitat i aquest no és el nostre sistema ni el dels sistemes garantistes com el nostre. Perquè presumim que la gent és innocent. Si hi ha tot un seguit de proves que ens acusen, tot un seguit d'evidències que apunten a nosaltres i la nostra única resposta és el silenci, aleshores aquí potser podríem tenir un problema. Però en el moment en el que tu ets capaç de refutar i de veure que tot allò que es diu no se sustenta, la presumpció d'innocència no la podem manllevar. No?
1: I això avui en dia com està recollit, no?, la legislació que tenim?
2: De fet, l'any 2015 hi va haver una reforma de la llei d'enjudiciament criminal, que no és el Codi Penal, sinó que és la llei doncs, que ens diu exactament com ho hem de fer anar tot plegat, per canviar el terme imputat per investigat. Això ens sonarà dels delictes de corrupció, principalment, no? Perquè ho tenim en els mitjans de manera sovint. Per què es va fer? Es va fer per evitar l'estigmatització, perquè aquesta paraula imputat sonava d'entrada a una culpabilitat expressa davant de l'opinió pública. Això ens va permetre aclarir en quina fase processal, en quin moment del procediment es trobava la persona a la qual se l'estava investigant, no? I, per tant, reflectir d'una manera més neutral quin era el paper de la persona està sent investigada sense prejutjar que hagi comès un delicte. Hi ha indicis, però cal comprovar-los. Ens permetia fer servir un llenguatge més correcte, més garantista, més a favor de la presumpció d'innocència. No?
1: Per tant, les paraules són molt importants, eh? La manera com qualifiquem aquestes persones que estan sent investigades.
2: Sí, per això els mitjans de comunicació, i m'hi referiré diverses vegades, tenen una especial responsabilitat en fer-ho bé.
1: Jana, aquesta nova temporada ens vols desmuntar alguns mites. Quin ens has portat avui?
2: Doncs avui començarem amb una frase feta en català, que també la direm en castellà per si algú se'ns despista, que és que quan els gossos borden és que alguna cosa senten. Allò de, si el riu suena és que agua lleva. Jo crec que és un dels refranys que enverina més la presumpció d'innocència. I l'enverina més perquè ens genera el que en psicologia es coneix com un biaix cognitiu. Ens col·loca en una mena d'orelleres de ruc que no ens permeten veure-hi més enllà. I que, per tant, a partir d'aquí ens dediquem a etiquetar a les persones una mica pel diuen-diuen, pel sembla que, pel vols dir que no hi ha alguna cosa. I fins i tot quan ens demostren el contrari, nosaltres ja hem col·locat aquesta etiqueta i sortir-hi és molt complicat. I això ho podem relacionar amb la teoria de l'etiquetatge, el que en l'àmbit de la sociologia es va començar a desenvolupar i posteriorment en l'àmbit psicològic i en l'àmbit social doncs, s'ha fet servir. La idea fonamental d'aquesta teoria és que les etiquetes el que fan és que en el moment en el que les posem en una persona, és problemàtica, és perillosa, és conflictiva, aquestes etiquetes no són neutrals. Ens l'estan qualificant i una vegada que hem atribuït aquesta categorització, ostres, tendim a interpretar tot allò que fa aquesta persona d'acord amb aquesta etiqueta que li hem posat. Per tant, això és perillós. És perillós perquè deixem de mirar què fa aquella persona, com actua, amb una visió objectiva, podríem dir, per començar a fer i començar a mirar qui pensem que és aquesta persona d'acord amb l'etiqueta que li hem posat. Per tant, quan una persona l'hem etiquetat com a sospitosa, qualsevol conducta que sigui ambigua, que no tinguem clar si podria ser delictiva o no, què farem? Doncs considerarem que és una prova més d'aquesta culpabilitat que nosaltres ja li hem atribuït. Per tant, hem de ser molt curosos. Imagina't algú, si arriba tard, segurament és que amaga alguna cosa. Si es posa nerviós, és perquè sap que és culpable. Si no respon, té alguna cosa a amagar. Això no ho podem fer. Perquè quan aquestes mateixes conductes les atribuïm a una persona que considerem innocent, en comptes de dir tot el que us acabo d'explicar, segurament direm està nerviosa perquè és una situació que no és agradable, o no sap què dir, o simplement ha arribat tard perquè hi havia trànsit.
1: Per tant, tenim un biaix condicionat, no? Ja pensem d'una manera o d'una altra en funció de si sabem que aquesta persona és conflictiva o no, o ens imaginem, perquè a vegades no ho sabem, simplement ens ho imaginem.
2: És exactament així. I aquí ens apareix un altre mecanisme en l'àmbit psicològic, que és justament el biaix de confirmació. Una vegada tenim aquesta hipòtesi establerta, és culpable, resulta que tendim a buscar i a recordar i a donar-li més importància a tots aquells elements que fan que jo confirmi allò que crec. Malgrat que a vegades tingui evidències clares de que allò no és així, el meu cap ja ha assumit que ho és i per tant buscarà tots aquells detalls que, per insignificant que sigui, davant de la generalitat que em diu el contrari, doncs jo el faré una interpretació en aquest sentit, no? I per tant, clar, acabem generant que aquest rumor, aquesta sensació inicial que es podia produir en el nostre cap, en una mena de veritat que mai ha acabat d'estar corroborada del tot, no? Tant, com deia, això és bastant perillós. Perquè aquest etiquetatge ens pot generar una mena de professió autocomplerta, que he volgut anomenar. Quan tractem una persona com si fos culpable, com si fos conflictiva, com si fos poc fiable, és possible que aquesta persona acabi reaccionant a aquest tracte amb desconfiança, amb ràbia, o fins i tot amb por i distanciament. Aquesta reacció pot ser interpretada posteriorment com una confirmació d'aquella etiqueta que li havien posat. I, per tant, creem un cercle viciós. Sospito, etiqueto, tracto diferent, la persona reacciona, interpreto la reacció com una prova i confirmo i reforço l'etiqueta.
1: Per tant, entrem aquí en una espiral que no ens deixa veure la realitat d'una altra manera, no? Només la veiem com nosaltres ens pensem que és i no sortim d'aquí.
2: Sí, perquè ho hem col·locat i d'allà no en sortim. I aquí et deia, parlarem dels mitjans de comunicació.
1: Som-hi, ens toca el rebre.
2: Us toca el rebre. No a tots, no a tots. Jo sé que aquí sou molt curosos, però n'hi ha d'altres que els agrada allò que li diem gruguisme, o el clickbait, que està també molt de moda. Els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en aquesta garantia, perquè quan fem servir el llenguatge, condicionem de la manera en què les persones, els oients, els espectadors, veuran aquella notícia. Per què? Doncs perquè no tots tenim coneixement de tots els àmbits, com és natural. Per tant, jo pressuposo que el mitjà de comunicació m'ho explicarà amb la rigorositat, veracitat i contrast que correspon. Però hem vist, i en casos mediàtics sobretot, que això moltes vegades no és així. Per tant, quan la informació la presentem d'una manera espectacularitzada, el que hauria de ser una informació sobre un procediment judicial, i jo amb això soc molt crític, es converteix en una mena de judici públic.
1: Una mena de circ, a vegades, no? Segons com. També.
2: Sense la mena, en un circ directament. Per què? Doncs pel que dèiem, perquè obre molts telediaris, obre moltes tertúlies, dona moltes hores d'audiència, i això a vegades doncs prima a l'interès. Per tant, clar, una persona pot acabar sent socialment condemnada abans fins i tot de que hi hagués hagut una condemna judicial, que és la que compta, perquè si no viuríem a la Inquisició. I jo crec que ningú dels que ens escolta voldria viure a la Inquisició. Per tant, ostres, fins que no una persona o un procediment judicial no ha quedat tancat, jo crec que els mitjans de comunicació en cert àmbit o són especialment rigorosos o s'han d'abstenir de certa teatralització, perquè si no el que fem és justament manllevar aquest dret a la presumpció d'innocència.
1: De fet, tenim una responsabilitat molt important, no? Perquè a vegades és la primera porta que tenen els espectadors al públic per arribar en aquest cas, no? És la primera vegada que el coneixen a través dels mitjans.
2: Correcte. I en tenim molts exemples aquest estiu, n'hem tingut molts.
1: I tant. Ja n'anem tancant, ens queden 3 minutets. Tens
2: Vinga.
1: Alguns consells que ens puguem endur cap a casa?
2: Sí, jo crec que pot ser útil. La pregunta és, què puc fer jo per no formar part d'aquesta injustícia i de, per tant, garantir que la gent té aquest dret a la presumpció d'innocència? Punt número 1, ho hem dit, el llenguatge. Siguem curosos. I em dirigeixo aquí a tota la gent que ens escolta, a tota la ciutadania, però, com deia, especialment als mitjans de comunicació i els que fan contingut a xarxes, cada vegada més en auge, no? En lloc de dir el violador de tal lloc, d'entrada, el detingut per presumpta violació. Si no, el linxament és gratuït perquè parlem d'una cosa molt seriosa. Per tant, és molt senzill, no?, posar-nos en l'esfera de la revenja i de la venjança. Per tant, no siguis tu qui tiri la primera pedra sense sentències, sense posicionaments judicials i sense haver llegit sentències, perquè jo sento gent que és opinòloga de tot i resulta que ens ha punyetera vida, disculpeu-me l'expressió, han llegit una sentència. Per tant, jo crec que això és important. I sobretot, que la veritat no es patlli un bon titular també fa molta mal.
1: Això és important.
2: Segona recomanació. Exigiu proves, no rumors. Quan ho dèiem, quan sentiu aquest diuen, recordeu a Rafael Ricardi, en parlàvem a l'inici, o a Dolores Vázquez, del cas Vaninkoff. També se'n recordarà molta gent que ens escolta i de finals dels 90. Ell encaixava amb la descripció d'una persona baixeta, grassoneta i en un mullguerxo. I això va ser suficient per robar-li 13 anys de la seva vida. I ella, Dolores Vázquez, encara ara, per cert, sense haver estat indemnitzada després de pràcticament 2 anys a la presó, ella encaixava amb el perfil d'una dona seca, poc agraciada i lesbiana, en una Espanya homòfoba a finals dels anys 90, fet que li va costar 519 dies a la presó, com deia, sense indemnització. Per tant, després es va demostrar que era innocent. Abans de jutjar algú doncs, del nostre entorn i de replicar aquests titulars, preguntem-nos, tinc alguna certesa del que passa o només rumorologia?
1: Si és només rumorologia, val més que ho deixem al calaix dels rumors i no ho escapem gaire.
2: I la boca tancadeta.
1: Exacte.
2: I el tercer consell és no mediatitzar aquests processos judicials que en dret diem que estan sub judice, pendents de judici, pendents de resolució. Perquè quan un cas la tenim en mans dels tribunals, el fet de convertir-lo en un judici paral·lel, els jutges són persones. I els jutges no tenen per què, perquè són gent professional, són gent preparada i que tenen la capacitat d'abstreure's. Però hi ha temes, i ho hem vist amb temes molt mediàtics, doncs que la pressió social a vegades fa que hi hagi decisions poc justificables en l'àmbit del dret, fins i tot per alguns jutges, per sort no per la majoria. Per tant, escolteu, jo respectaria els temps de la justícia i vigilaria molt en aquest àmbit.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per aquests consells d'avui, que hem estat parlant de la presumpció d'innocència, un tema molt interessant i molt necessari també, perquè bueno, és el que dèiem, que surten molts casos, hi ha moltes coses i a vegades el linxament públic és previ a decidir si és culpable o no realment aquesta persona.
2: És així. Si em permets, acabo amb un exercici molt senzill que convido els nostres oients a que tanquin els ulls i que pensin en algú que s'estimen molt. Demà acusaran el teu germà. Oi que voldràs que la presumpció d'innocència sigui el que vetlli per davant de tot? Doncs escolteu, no fem que un error de descripció, que una rumorologia mal portada facin que un dret així es pugui manllevar. Perquè després imaginem-nos que aquesta persona passa no 13, no 2, ni que sigui uns mesos a la presó. Com dèiem abans, per tancar el cercle, una indemnització econòmica no sempre és la reparació total. És una reparació que és el que ens permet la norma, perquè la vida no ens la torna ningú i el temps és inamovible. Per tant, escolteu, la presumpció d'innocència, jo diria que no és cap refugi per culpables, sinó que és l'escut que tenim als innocents. I quan la debilitem pels demés, la debilitem per nosaltres, perquè mai se sap. Tots som potencials criminals.
1: Doncs amb aquests potencials criminals que som tots, ens quedem amb aquest exercici que ens has posat de deures i ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
2: Fins al proper.
0: Drets de Butxaca. Ràdio Montornès.
3: Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Maionesa. Salsa feta batent rovells d'ou amb oli, sal i una mica de llimona o vinagre.
5: Aquest Paraules habitables el comencem a la cuina, enfrascats en la química d'una maionesa. Parlo de química perquè sí, la tècnica per fer una maionesa la trobem també a molts laboratoris, que de fet són cuines, però molt més sofisticades. Per provar aquesta hipòtesi, avui escoltarem el químic del Termcat, que és l'Òscar Aznar. Òscar, comencem per la maionesa, si et sembla. Què la fa possible?
6: La maionesa és, diguéssim, una mescla que s'anomena emulsió, perquè el que estem fent és barrejar dos líquids que en principi són immiscibles, que són l'aigua i l'oli. El que fem és, mitjançant aportar energia, que pot ser agitació o temperatura, això fa que queden gotetes d'oli passades dins de l'aigua. I llavors hi ha una substància que ajuda a que es mantingui, perquè és clar, si tu això ho deixes, això s'acabarà separant i tornaràs a tenir una capa d'aigua i una capa d'oli. Però gràcies als emulsionants, que serien la lecitina de l'ou, algunes proteïnes de l'ou, que fan com una barrera, es posen al lloc de contacte entre les gotes d'oli i l'aigua i eviten que hi hagi aquest contacte i que llavors les gotes d'oli es tornin a ajuntar i que se separin les dues fases.
5: I per això se'ns talla la maionesa, perquè no la remenem prou bé?
6: Hi ha diferents raons per les quals es pot tallar la maionesa. Per exemple, si no respectem la proporció d'oli i aigua, perquè és clar, tu pots tenir les gotes d'oli dispersades dins de la base d'aigua si tens una certa proporció. Si tens massa oli, les gotes no podran estar prou separades. I si tens massa aigua, doncs, evidentment, llavors no arribaràs a fer una maionesa. Però també, clar, si tens la maionesa feta i deixes que s'evapori o s'escalfa, doncs estem alterant aquesta proporció. I arribarà un punt en què el percentatge d'oli serà molt alt, també es tallarà. O també per temperatura, a 70 graus, per exemple, les proteïnes aquestes de l'ou es coagulen. Llavors ja no fan la feina de protegir les gotes.
5: Tot apuntat. Tenim clar com emulsionar o no la maionesa, però hi ha altres coses que puguem emulsionar? Persones, per exemple?
6: Jo potser no utilitzaria emulsionar en grups de persones, perquè una emulsió és quan barregem dues coses que en principi són immiscibles. I jo crec que no hi ha gent immiscible. Tots som humans, tots som iguals, i jo diria integrar, barrejar, però no li diria emulsionar, perquè, clar, partiríem de la base de que hi ha grups de persones que no es poden unir.
5: Doncs tornem a la cuina, o en el teu cas al laboratori. Són dos entorns, com deia, on feu coses ben semblants, oi?
6: A la cuina el que fem és transformar els aliments, els escalfem, els barregem, separem coses, extraiem sucs d'alguns sòlids, i això és exactament el que es fa als laboratoris, que també doncs, tens substàncies, tens mostres i extreus compostos d'elles o les escalfes, les transformes. Per exemple, quan vols analitzar els contaminants que hi ha en un múscul de dofí, has d'escalfar aquell múscul de dofí, posar-li uns dissolvents que tinguin afinitat pels contaminants que vols extreure, llavors amb el contacte i la temperatura i la pressió aquests contaminants passen cap al solvent, llavors tu aquest solvent l'apartes i després pots evaporar part del solvent fins a obtenir una solució més concentrada dels contaminants que tu estàs intentant analitzar per després posar-los a l'instrument que te'ls analitza.
5: Ei, Òscar, que quedi clar que a la cuina del Paraules Habitables no ens dediquem a cuinar dofins.
6: No, els dofins no els cuinem, però, per exemple, això és el que passa quan tu estàs fent un brou. L'extracció sòlid líquid, tu poses allà verdures i carn, i poses aigua, i poses temperatura, i llavors el que estàs fent és que hi ha alguns compostos, algunes substàncies d'aquestes verdures i d'aquesta carn, que passen al líquid, l'aigua, que és aquest solvent que tu tens per extreure uns components que t'interessen d'aquells sòlids. Brou o contaminants del múscul de dofí.
5: I de la família de l'aigua amb coses, també tenim, atenció, la lixiviació.
6: La lixiviació seria una extracció sòlid-líquid, però en aquest cas el sòlid el tenim polvoritzat i el líquid passa per gravetat a través d'aquest sòlid. Quan fas el cafè, tens el cafè en pols i llavors l'aigua va passant a través del cafè en pols i al final t'està extraient cafeïna.
5: I més coses que fem amb líquids, Òscar?
6: La condensació, hi ha un vapor que n'estàs fent que es torni líquid, no? Que és una cosa que veiem a la cuina, doncs això, doncs estàs fent un brou i a la tapa es condensa l'aigua. Però també quan estàs destil·lant, per exemple, tens dos líquids que un és una mica més volàtil que l'altre, s'evapora a temperatures més baixes, llavors tu escalfes aquesta mescla dels dos líquids, el que és més volàtil s'evapora primer i llavors tu fas que condensi en un altre recipient.
5: I sense foc també hem de parlar de la maceració.
6: La maceració té a veure amb la baixa temperatura. Per exemple, per fer la ratafia a l'aguardent, doncs tu tens unes herbetes, les poses en l'aigua i va extraient a poc, sense arribar a la temperatura que fèiem potser amb el brou. I això al laboratori, quan has d'extreure compostos que amb la temperatura ens podrien degradar, en comptes de fer allò que dèiem de li poses temperatura o pressió, el que sigui, doncs també ho deixes en dissolvent un temps i llavors a poc, a temperatures baixes, pots extreure aquests compostos sense destruir-los.
5: Ja posats a refredar, Òscar, el paper de la nevera és clau per evitar la proliferació de vida, oi?
6: Tots els aliments els posem a nevera perquè tot el que tingui humitat pot crear vida. O sigui, on hi ha humitat hi haurà vida. Quan hagis cuinat alguna cosa i has de posar-la a la nevera, espera't una mica que es refredi per no donar feina extra a la nevera i per no escalfar les altres coses que hi hagi ocultant, però no t'esperis tampoc a que allò estigui fred ja de nevera, perquè esclar, a més temperatura afavoreix més que es creï vida. Llavors, posar-ho a la nevera relativament aviat per frenar aquests creixements de microorganismes.
5: Em queden un parell de temes d'on es troben cuina i ciència. El primer, cuina molecular. Què és això? Què fan?
6: Es plantegen fer coses molt més elaborades, no? Com les esferificacions i aquestes coses famoses. Tu a la cuina doncs, tens una olla, una paella, i amb allò ho fas tot. Clar, amb la cuina molecular i aquestes coses que fan és buscar aquests processos, temperatures molt exactes, compostos molt exactes. Realment, quan mires una cuina ja així d'un lloc que tenim molta clientela i que sigui allò de nivell, ja veuràs que no s'assembla a la teva cuina. Sembla més ja com una nau industrial, segons com.
5: i la gastrociència.
6: És aplicar la ciència a totes les coses que tenen a veure amb la cuina. Per exemple, aquests estudis de neurologia i coses així, de quin color o quina textura afecta els nostres sentits, i és analitzar des d'aquesta òptica científica com qui menja percep les coses, no? Buscar textures, buscar el punt de cruixent, buscar que si aquest color et transmet no sé què. Això, clar, pensant en neurologia, si pensem en física i en química, podem entrar en esferificació, coses així. La gastrociència, doncs, això, aplicar la ciència a tots els aspectes de la gastronomia.
5: Òscar, i aquí entraria l'efecte Magdalena de Proust o els macarrons de l'àvia?
6: Això seria una mica això que dèiem de la neurologia de la cuina, no? Hi ha menjars que tu et recorden aquests moments, aquests sabors de la teva infància. I clar, allò que deies, oh, el menjar de la meva mare o el menjar de la meva àvia era el millor del món. No necessàriament era el millor del món, però sí que era el teu moment com més feliç, més despreocupat. Llavors, associes aquells sabors, aquelles textures, aquella felicitat, i llavors quan reconeixes allò et transportes allà, i pot ser que no sigui objectivament un menjar més bo, però sí que tu te'l sents més bo.
3: El diccionari TermCat.
5: Els tres termes del podcast d'avui són micromasclisme, pàgina de respecte i camper. Som-hi!
3: Micromasclisme. Comportament interpersonal legitimat per l'entorn social que contribueix d'una manera poc perceptible a la discriminació de la dona en la vida quotidiana.
5: El micromasclisme és a la base d'altres formes de violència de gènere més evidents o agressives, com el maltractament físic, sexual o psicològic. El terme inclou el prefix d'origen grec micro, que vol dir petit, a la base del masclisme, un terme d'ús molt general però relativament recent. De fet, les primeres aparicions del mot en català són dels anys 70. Masclisme és un concepte que, partint del terme mascle, designa una actitud basada en la falsa superioritat de l'home sobre la dona.
3: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
5: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
3: Camper, furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
5: Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
3: Paraules Habitables és un podcast en col·laboració amb el TermCat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la UNO us parla, Maria Lara. El govern preveu invertir gairebé 127 milions d'euros fins al 2031 per construir quatre noves terminals ferroviàries de mercaderies a Catalunya. Estaran situades a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i respondran a la demanda de les empreses de cada territori. Ho ha explicat fa uns minuts la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
1: L'anunci arriba mentre el transport ferroviari de mercaderies ha perdut pes a Catalunya i actualment representa només el 3% del transport terrestre, menys de la meitat del 6,3% que representava el 2020. I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial n'ha obert una investigació des del centre educatiu i a l'espera d'un comunicat oficial han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten a l'espera que s'aclareixin els fets. Es dona el cas que el detingut també exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona. I en esports, l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions League de la temporada 2028-2029, després que la UEFA hagi escollit oficialment l'estadi del Barça. La candidatura del club s'ha imposat a la de Wembley i serà la tercera vegada que Barcelona aculli una final de la màxima competició europea, després de les del 1989 i la del 99. L'estadi, que encara està en obres, està previst que quedi completament acabat a principis del 2028. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
5: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
6: Vale.
5: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
7: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sintonizes Ràdio Montornès.
2: So, how's your evening so far?
3: Bonsoir, sir.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per tal de fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el proper d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
0: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Sònia Kerr.
3: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, al Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
4: Quan parlem de autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
0: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
3: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
3: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable de preu de carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
0: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
3: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
0: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
6: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi, recordem, estarà acabat un any abans. El Camp Nou ja va plegar la final de l'any 99.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogor, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Molta atenció, doncs, a aquestes tempestes anunciades. El control de so, Francesc Avilà i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha aprovat fa només uns minuts el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el proper Pla d'Hora. Albert Güell, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3, dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat aquesta xifra.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
8: L'aprovació del DORA per part del govern espanyol és el final de la tramitació d'aquest pla, que estarà vigent fins al 2031. En aquest període, com dèiem, es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte, que aniria en el pròxim DORA. De fet, encara cal la revisió del pla director, l'avaluació ambiental estratègica i la resta de tràmits necessaris per poder executar les principals obres.
0: Gràcies, ja tenim les primeres reaccions a aquesta decisió del Consell de Ministres. Per al govern català, l'ampliació de l'aeroport és totalment necessària i l'aprovació d'avui és una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
3: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
3: La presidenta dels comuns és Jessica Albiach, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
9: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
3: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: Doncs no deixem l'àmbit de les infraestructures perquè el govern ha fet un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros i que s'ha aprovat en la reunió del Consell de Govern d'avui. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals a Catalunya. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
4: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
10: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
0: Aquest és un dels compromisos de mitjans de mandat del govern de Salvador Illa, que posa fil a l'agulla aquest full de ruta marcat pel president. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu anunciat ahir pel president d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius públics.
3: En relació a la proposta d'Illa per fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
11: Defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
3: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris

0: El sector Xavier Trabado també en declaracions a la xarxa.
1: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé.
0: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictori la proposta de pacte quan, diuen, Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La prohibició del burca a Lleida no ha superat el tràmit a la comissió de l'Ajuntament, però el PSC sí que la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
0: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
3: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
4: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
5: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
4: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
3: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període del 2025.
0: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a l'any passat. La diferència és que és un incident que implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real.
3: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, ja sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
7: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
6: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
3: Avui acaba la temporada de bany a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, que són 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, reclamen una llei de socorrisme.
0: Per això, Socorristes i el de la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia

0: un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
1: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
2: Justament l'Ajuntament de l'Escala, l'Alt Empordà, fa una valoració positiva del servei de socorrisme just avui que acaba la temporada. El consistori també està satisfet pels mesos d'autogestió de les zones blaves, tant del personal com de l'apartat econòmic, amb més ingressos dels previstos en aquest cas. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
3: El dia 15 de setembre, l'Escala posa fi als serveis de temporada i arriba l'hora de fer balanç. D'una banda, el consistori escalenc es mostra satisfet pel funcionament dels primers mesos d'autogestió de les zones blaves i aparcaments del municipi, un fet que es dona des del mes d'abril. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
4: Gestió de personal, aplicacions informàtiques, cobraments, pagaments, zona la plaça Catalunya, no? Un pàrquing soterrat amb la seva problemàtica... I està sortint bé.
3: D'altra banda, suspenen els serveis de recollida d'escombraries i neteja viària, on l'alcalde diu que encara hi ha molt per millorar, tot esperant una nova licitació en breu. Sí, es veu amb bons ulls el canvi d'empresa en el servei de socorrisme a les platges, tot i que per un tema de contracte va començar 15 dies tard.
2: És un quart de tres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet just avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de xarxes socials. És una investigació que continua oberta. Tenim més detalls en connexió amb Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
5: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Donjó, directora del Col·legi Badalonès.
6: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
5: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
7: Notícies en xarxa.
2: Els preus s'enfilen 5 dècimes. El mes d'agost a Catalunya hi arriben ja el 4% d'encariment interanual. És el més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
0: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
8: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
0: En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, que és Albert Ferrer.
9: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
0: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
2: No deixem l'economia justament a Barcelona. S'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per comprar una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri al desballestament la moto de combustió. Ana Ruiz, bon dia.
10: Hola Marta, bon dia. L'ajut de 600 euros està disponible des d'avui per a persones i empreses empadronades a Barcelona i forma part dels plans de la ciutat d'afavorir la mobilitat elèctrica. Des de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Segarra considera, però, que la mesura s'hauria d'aplicar a tota l'àrea metropolitana i no únicament dins de les fronteres municipals de Barcelona.
11: Per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a emprendre aquestes ajudes. Pensa que per accedir a Barcelona, bueno, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat. Estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
10: L'ajuda es podrà sol·licitar fins al mes de setembre del 2028.
2: I és moment per a la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 durant la primera jornada del concurs de castells a Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 total que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
12: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
13: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
12: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
2: Seguim amb òpera, una ida pacifista. Arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva madura a l'Òpera de París. Neshat presenta una Aïda on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
15: When you sit to see Aïda,
16: quan t'asseus a veure Aïda i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara, i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
14: Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera es representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la d'Anna Netrebko i Anna Pirozzi per Aïda, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Bekzala en el paper de Radamés.
2: Amb òpera arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
17: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final de l'any 99. Ara el que volen és organitzar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
18: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa en una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
17: I el president del Barça, Joan Laporta, s'ha mostrat molt feliç.
19: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
17: I també n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Flick, recordem, té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip blaugrana en la final del 29.
20: I'm 100% there.
21: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
17: I en declaracions a Movistar, Lamine Yamal va dir que els dos millors jugadors del món són ell i Mbappé i que ell mereix la pilota d'or. Què ha dit Flick al respecte?
21: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or. És normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
17: El Barça juga demà contra el Racing, partit de Lliga al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque, després de guanyar Pamplona el cap de setmana. I mirant el calendari abans de l'aturada per compromisos internacionals, el tècnic Manolo González té clar l'objectiu ambiciós que tenen.
22: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
17: I aquesta tarda, jornada de presentacions, es presenta en el món del bàsquet la Lliga ACB i la Lliga Femenina Endesa. I en waterpolo, a la Copa Catalunya, avui hi ha un interessant duel entre el Club Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. És partit de tornada dels quarts de final de la competició femenina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia fibromiàlgia.
4: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? És recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor no m'amoc, i és tot el contrari, encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els hi ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor i com comprendre i entendre el dolor, que és el gran causant d'aquesta limitació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El Consell de Ministres aprova el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
9: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
7: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Sònia Kerr.
10: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, al Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida i que contribuirà a descongestionar les de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
11: Quan parlem d'autopistes ferroviàries estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
7: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
10: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
12: però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
7: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
10: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
7: En cultura, Torredembarra recollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
10: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
7: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou. Joan Barberà.
13: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 1999.
7: Fem també un cop d'ull al temps, ja que tenim canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima l'ombra a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogor, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no pas al gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el pròxim d'Hora. Albert Güell, bon dia.
16: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat respecte a una possible ampliació de la infraestructura. Puente ha avançat que es preveuen 191 milions d'euros per accions preparatòries.
17: De manera que de esos 191,25 millones, la mayor parte, la parte sería para digamos los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista.
16: Puente ha avançat que una futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per fer-lo possible. Puente, finalment, ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
7: Per al govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
10: Ho ha dit la portaveu, Sílvia Paneca.
11: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
10: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
18: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
10: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
7: Encara més reaccions des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
19: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bojordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
20: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica.
19: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bojordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
7: No deixem les infraestructures. El govern ha fet un pas més per tal d'impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris que està dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de les mercaderies i implica impulsar 4 terminals al territori. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
11: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
21: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
7: I encara una notícia més de l'àmbit polític. Ho hem sabut fa molt poca estona. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenten que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat.
10: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
15: Notícies en xarxa.
7: 20 minuts i seran les 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
22: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
23: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
22: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
7: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Lleida. Allà la prohibició del burca no ha superat el tràmit a la Comissió Municipal, però el PSC la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
10: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
7: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
1: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
3: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
1: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
7: Ens situem ara a Manresa, allà el català continua sent la llengua d'ús habitual. Almenys aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'Ajuntament i que assegura que més de la meitat dels veïns continuen relacionant-se en aquesta llengua. Ara bé, també avisen que la gran majoria canvia quan li parlen en castellà. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: L'estudi demostra que el català encara està molt arrelat a la capital del Bages. El saben parlar 6 de cada 7 manresans. Està bastant per sobre de la mitjana de la resta del país i una mica per sota de la resta de la Catalunya central. Tot i això, l'entén pràcticament tothom, un 98% dels manresans. Ara bé, més de la meitat passen al castellà si el responen en aquesta llengua. L'assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament, Marc Corriols, insisteix que no canviar és la millor eina d'acollida.
5: Hi ha una idea malentesa que si tu li parles castellà al nouvingut o al nou parlant, li estàs fent un favor a ajudar-lo a entrar en la societat, quan el que realment li funcionarà amb aquesta persona és que tu li parlis en català perquè aquesta persona el pugui practicar, i al final el català ha de ser la llengua franca de tots plegats i la llengua de cohesió social.
4: Per posar-hi solució han engegat una campanya sota el lema No canviïs mai. La protagonitza l'actor manresà Jan Buixaderes i voluntaris del Teatre Els Carlins. Tot plegat per treure suc d'aquest estudi que és pioner en l'àmbit municipal.
15: Notícies en xarxa.
7: Atenció a aquesta dada. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, que són un 24% més que l'any passat. A més, s'ha cremat 7 vegades més superfície. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
25: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
24: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
7: No deixem al medi ambient demostrar que restaurar la natura no és llançar els diners, sinó que té beneficis reals per al medi ambient i també en termes socials i econòmics. Això és el que busca el projecte iCompass, el primer d'escala europea que lidera el centre Eurecat d'Amposta.
10: Es coordinarà des del territori i desplegarà models per atraure inversió privada.
7: Amposta Ràdio, Sílvia Verbis.
0: Sovint pensem que restaurar el medi ambient és una despesa a fons perdut, però un nou projecte europeu ve a demostrar tot el contrari. Agafant 6 casos d'èxit de l'Estat i 3 països més, entre ells activitats sostenibles al Delta de l'Ebre com el conreu de l'arròs, l'aqüicultura o el turisme ecològic, el projecte demostrarà que la restauració ambiental genera riquesa econòmica, llocs de treball i beneficis per a la salut i ambientals. L'objectiu és utilitzar eines digitals i la intel·ligència artificial per posar xifres i dades reals a tot el que la natura ens regala. Carles Ibáñez és director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat i coordinador del projecte.
2: Què volem fer en aquests projectes? El que volem fer és estructurar millor i valorar millor la informació existent i avançar cap a un coneixement millor de com demostrar als governs, als possibles inversors, als que vulguen fer restauració de la natura, quins són els beneficis d'aquesta restauració, en termes monetaris i no monetaris, no?
0: En resum, una iniciativa pionera feta des de les Terres de l'Ebre per ensenyar-nos que protegir la natura no és una despesa, sinó la millor inversió de futur.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, una xifra que més contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
10: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
8: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
10: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada d'un 3,8% interanual.
6: Els ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, donen suport a les reivindicacions dels usuaris que demanen la consolidació del bus directe amb Barcelona i l'ampliació del servei. Els dos alcaldes tenen ja programada una trobada amb el Departament de Territori per traslladar-los aquesta petició. Ona la Torre, Ana Plaza.
9: La reunió es farà el 25 de setembre. L'Ajuntament de la Torre la va sol·licitar davant la inquietud dels usuaris i la incertesa que es mantingués el bus que s'havia estrenat per les obres del Garraf més enllà d'aquest setembre. Finalment, Territori ha confirmat que el servei existent seguirà funcionant. Els usuaris n'estan satisfets, però demanen anar una mica més enllà. Volen més freqüències, que recuperi la parada que hi havia al costat de l'estació de tren i que es puguin recarregar els abonaments al bus. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, creu que són demandes de mínims i s'ha compromès a traslladar-les a Territori.
12: Doncs refermar això, de mantenir el mateix preu i el servei, de mirar d'augmentar la freqüència, perquè un autobús, tot i que valoren aquest servei, un autobús només pel matí i un per la tarda, doncs veuen que és una oferta escassa.
9: Els usuaris d'Altafulla i Torredembarra han engegat una recollida de firmes per demanar que es consolidi i s'ampliï el servei de bus en Barcelona i compten amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies.
6: Satisfacció entre els usuaris de la línia d'autobús L63 que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona per l'ampliació del seu servei. La línia suma des d'aquesta setmana 21 expedicions més cada dia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
26: En dies laborables, la línia passa de 25 a 46 expedicions diàries. En sentit Barcelona ofereix 26 serveis, mentre que en direcció a Sant Andreu de la Barca en disposa de 20. El reforç incorpora també un nou vehicle i permet millorar la freqüència de pas i facilitar els desplaçaments dels veïns cap a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana. Els usuaris satisfets amb l'ampliació.
27: Está muy bien. Antes me tenía que esperar una hora para ir al Insti. Para tema estudio va a venir muy bien a mucha gente. No se tienen que comer una hora y media ni nada de eso.
28: Perfecto, porque antes había muy pocos por la tarde. Me parece muy bien.
26: Amb aquesta ampliació, el servei suma 21 expedicions més cada dia i ofereix una connexió més freqüent i accessible per als usuaris del transport públic.
6: És moment per la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 en la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
11: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena Plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la Victòria Tordambarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
13: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
11: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a la TAP.
14: La sala única de la Seu d'Urgell acollirà fins al mes de juny 10 espectacles i 16 funcions. La programació arrenca aquest dissabte mateix amb la representació del monòleg La Pastora. Ràdio Seu, Pep Graell.
16: La sala de teatre L'Única de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dimarts la seva tercera temporada de teatre professional, que s'allargarà de setembre a juny. Amb el lema El Teatre del Poble, enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions de 10 espectacles de temàtica social apostant pels espectacles de proximitat, o destaca Joel Pla, programador de L'Única.
17: Això es tradueix en una diversitat d'espectacles per a tots els públics, per a adults, per a joves, per a infants, també amb la col·laboració que puguem fer amb altres entitats culturals i socials del territori per a poder facilitar l'accés universal al teatre. Vinguis d'on vinguis, facis el que facis, i no només amb propostes teatrals, sinó també amb propostes de col·loquis sobre el teatre, sobre els espectacles i també de llibres i altres activitats paral·leles.
16: La programació arrenca aquest dissabte 19 de setembre amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic codirigit per Agustí Franc i Irina Robles, que esdevé el tercer espectacle de la companyia teatral La Fanga Escènica i que destaca per la col·laboració entre artistes de la Seu d'Urgell i del principal d'Andorra.
14: I és moment per la informació esportiva. Amb el Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
18: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 99. Ara el que volen és organitzar-la, jugar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
19: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa en una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
18: Qui s'ha mostrat molt feliç és el president del Barça, Joan Laporta.
20: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els clubs. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
18: També n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Recordem, l'alemany té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final del 29.
21: I'm 100% there.
29: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
18: El Barça juga demà partit de Lliga contra el Racing al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butar, que escoltem el tècnic Manolo González, que té l'objectiu clar, ambiciós, que tenen.
30: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
18: Són les declaracions, les paraules de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en la prèvia d'aquest partit d'avui contra el Rayo. I aquesta tarda, dia de presentacions, en el cas del bàsquet del món de la Cistella, es presenta la Lliga ACB i la Lliga Endesa, la Lliga Femenina.
14: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix d'aquesta inversió en el projecte que aniria en el pròxim d'Hora. Pel govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar, ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
2: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa i l'aprovació d'aquest Dora 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del Dora 3 comença el seu camí de manera efectiva.
1: Des de l'Ajuntament del Prat del Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Alba Bou és l'alcaldessa.
3: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: 7 de cada 10 alumnes han aprovat la selectivitat al setembre. S'hi van presentar 7.774 i el 71% ha superat les proves d'accés a la universitat. Ho han fet amb una nota mitjana de 5,5. La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà fer aquest dimecres, dijous i divendres i els resultats es publicaran el dia 29. Aquest és el darrer any que es fa la selectivitat al setembre perquè l'any que ve els exàmens de recuperació es faran el mes de juliol. I els Mossos han detingut un mestre a Badalona per l'assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua ara per ara oberta. I la final de la Lliga de la Champions del 2029 es jugarà al nou Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions el 2 de juny de 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El nou Camp Nou va aplegar la final ja del 1999.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Reaccions a la decisió avui del Consell de Ministres que ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins al 2031. Els comuns i la CUP han criticat que s'ampli l'aeroport del Prat quan hi ha un canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albiach, que ha volgut deixar clar que el Pla d'Inversions s'apropa més s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
2: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
1: I aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més la superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut origen humà de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que ha fet avui la Diputació, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Escoltem el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
3: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
1: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides pels companys de BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte als 47 detectats al mateix període de 2025. El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a aquell any. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà dijous al Parlament per explicar la dimissió del fins ara director general de la policia, Julien Lluís Trapero, i el relleu a la cúpula dels Mossos. Diversos grups parlamentaris com Junts i Esquerra ja van demanar la setmana passada que comparegués per explicar els canvis al departament. I acabem parlant de Torredembarra perquè espera veure castells d'avui durant la primera jornada del concurs de castells. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda, molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com estan en el dia? Vinga, va, que ja estem a dia 15. El dia 15 és com un dia molt bonic. No sé vosaltres què en penseu, però a mi com que m'agrada el nom. Queda molt bé. I així, doncs, com que aquest dimarts ens passa una miqueta millor, sobretot si us quedeu escoltant La Intersecció. Sabeu que estem fins a les 6 en punt amb informació, divulgació i entreteniment de coses que tenen a veure amb el nostre poble, amb Montornès, i d'altres d'una miqueta més enllà. Si ens voleu, us voleu quedar i, com dèiem, passar aquesta tarda una miqueta més entretinguts, entretingudes, estem al 92.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Després, al vespre, tindrem el territori nocturn a les 10, que a ningú se li passi. Bé, com cada tarda tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, bé, bé, que m'agafaves així ajustant volums, auriculars i tot
1: de
2: plegat.
1: De tot, amb les mans
2: així
1: ben ocupadetes.
2: Exacte, molt bé, de dimarts, no? Dimarts de setmana festa major, què podem dir, no?
1: Ai, sí, que bé, que bé. Bé, jo volia començar avui, m'he recordat, l'altre dia vaig anar aquí a esmorzar al restaurant de la Góndola i sempre tenen Ràdio Montornès posada, són uns grans oients nostres. I va venir el Pepe a felicitar-nos pel programa, que li agradava molt i que ens escoltava sempre.
2: Ah,
1: llavors,
2: sí?
1: Em va fer molta il·lusió. I ja que sé que sempre tenen la ràdio posada, doncs un petonet a la Carmen i al Pepe, que ens escolten sempre, sempre, sempre.
2: Una salutació a aquests oients tan fidels.
1: I tant que sí, quin goig poder, a més, fer una miqueta de poble, no?, entre tots i totes.
2: Oh, i tant.
1: És la seva part, nosaltres la nostra, i a vegades la compartim, mira, encara que siguem un cafetó.
2: Ja, nosaltres els hi fem companyia, no?, i ells, doncs, ens escolten. Escoltant, no? Que per
1: ai,
2: això
1: sí,
2: estem
1: sí.
2: Nosaltres, no? Mireia, perquè ens escoltin,
1: i
2: no?
1: I tant, home, i tant que sí. I allà, deixeu-me que us digui que tenen un tracte sempre boníssim. Jo, la Carmen ja em veu i ja diu, a veure, oi, te voy a preparar, ja ella em prepara un menú especial. Així que, bueno, què voleu que us digui? Hem de fer poble, anar als comerços i als restaurants de Montornès, que van tancant, van desapareixent, i això no pot ser, home, que fa tristo després veure tot tancat. Ai.
2: Exacte, i sobretot, doncs, mira, si en altres comerços que ens escolten, doncs que ens ho diguin, i tenim salutacions per tothom.
1: Ah, sí, sí, i tant que sí. Jo em sé d'algun més, però va, ho deixem per demà.
2: Vinga, va.
1: Així, si em veuen pel carrer, que m'ho diguin.
2: Hem obert un meló aquí, eh?
1: Clar, clar, demà, demà. Recorda-m'ho, Sergi, que tenim una memòria que quan funciona la teva, la meva, no, i a l'inrevés, ens anem complementant. Doncs, si no me'n recordo jo, segur que tu sí que et ve a la ment.
2: Fet.
1: Vinga, doncs, ja ens hem saludat tots i totes. Anem a mirar què tenim de tarda d'avui. Avui anirem a parlar del curs o la programació, les sessions formatives que es fan des del programa Les Entitats del Dia, perquè van començar ahir, durant aquesta tardor. Bé, avui encara és estiu, però ja ens entenem. Aquesta tarda teníem tres propostes formatives i una ja ha passat. La resta ja sé que seran a l'octubre i al novembre. Però nosaltres ens vam apropar, Ràdio Montornès va apropar-se a aquesta sessió que anava sobre la festa major, sobre aquells ítems, aquells aspectes que han de tenir en compte les entitats a l'hora d'organitzar esdeveniments. I avui sabrem quins aspectes, sobretot, s'han tractat i com ha estat aquesta acollida de la sessió, que, com us diguem, es va fer ahir a l'Hotel d'Entitats. I també hem de parlar d'un altre tema de superactualitat, perquè avui ha començat la batalla de penyes. I com? Doncs amb una donació de sang. Ara, Teatre Margarida Xirgo, al soterrani, això sí, heu d'accedir per ara amb la Sant Sadurní, tenim ubicada la unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits. Ha estat des de les 10 del matí fins les 2, han fet un peron per dinar, i des de les 4 fins les 9 del vespre tenim allà un punt per poder donar sang.
2: Així que anima tothom que s'apropi, no?
1: Home, i tant que sí. I si no, és que no sé, és que tal, doncs que sapigueu que si hi aneu podeu sumar un vot a la vostra penya preferida, perquè em dic que és la primera prova de la batalla de penyes i això vol dir que després tothom pot votar o pels Pennington o pels Bartomeus. Així que potser ser un al·licient més perquè us animeu i aneu a votar. De fet, aquest cop esperen a tanta gent que han ampliat d'horari en comptes de començar a les 5, han començat a les 4.
2: Això són moltes notícies, llavors.
1: I tant que sí, tant que sí. Vinga, va, animeu-vos que ens tenim fins les 9. I ja que estem de festa major, doncs avui també parlarem de les activitats de la penya groga dels Pennington. Ja han passat per aquí els Bartomeus, també la regidora de Cultura i Festes, i avui arriba el dia de conèixer quines activitats té pensades, preparades, la penya groga. Sobretot ens centrarem en les novetats, clar, perquè com bé sabem, aquest any la festa major és una mica més diferent, i dijous és un gran dia per la penya groga, que ja ho té tot preparat, per sorprendre'ns amb moltes coses. De fet, a les xarxes socials hi han anat posant alguna coseta. Doncs bé, avui podrem escoltar el president de l'entitat, en Alejandro Pérez. I avui acabarem amb una altra col·laboradora que s'incorpora a l'equip de la intersecció. Ja poquet a poquet ja van venint tots els col·laboradors i col·laboradores. Encara en queda algun, eh? Encara
2: sí, queda encara. Bueno, la Nina, no?
1: La Nina aquest any no estarà amb nosaltres. Oh, si ostres, mirarà que mira, ho dius, fas molt bé. Perquè... No, però clar, potser hi ha més gent que diu, és veritat, què ha passat? Bé, doncs la

0: vulgui venir a fer la seva secció.
1: Bueno,
0: estic parlant, tinc converses obertes per aquí i per allà,
1: estàs
0: però...
1: Estàs negociant fitxatges sí, nous
0: exacte,
1: per la temporada?
0: Jo encara estic de mercat de fitxatge obert.
1: Molt bé, molt bé, doncs.
0: Així que no tinc res tancat, però així com que m'han dit que sí, la Clàudia Closa, que de ben aviat estarà amb
1: així que no descartem noves incorporacions, no?
0: Exacte.
1: Molt bé, perfecte.
0: Així estarem tots atents i atentes. Bé, doncs l'Àfrica Closa avui estarà de nou amb la seva secció del Mundo Me Cabrea, a veure què li enfada d'aquests dies a la nostra companya. Ho sabrem d'aquí uns minuts. Nosaltres ara anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que s'ha obert el termini per presentar candidatures als Premis Lismivo 2025. Els guardons reconeixen les empreses del Vallès Oriental compromeses amb la integració laboral de les persones amb discapacitat i la responsabilitat social corporativa. Es poden presentar candidatures fins al 5 d'octubre. En queden excloses les empreses que siguin centres especials de treball o empreses d'inserció laboral. Per la valoració de les candidatures es tindran en compte aspectes com la reserva de llocs de treball per persones amb discapacitat, el percentatge de discapacitat de les persones contractades i l'adquisició de productes o serveis a centres especials de treball, entre altres. El premi consisteix en una dona d'aigua elaborada pel taller Alborada i en la realització de públics reportatges a la premsa comarcal per donar visibilitat a les empreses guardonades. Podeu consultar les bases i inscriure-us al web vallesoriental.cat. Demà s'inaugurarà l'exposició Montornès som ciutat a Can Saurina. Es tracta d'una mostra de les postals de Miguel Santiago de l'Hoyo al pregoner d'enguany, que ha elaborat, recordem, amb l'objectiu de preservar el patrimoni històric del poble. Cada postal té en el seu revers una instantània antiga del lloc que mostra. De l'Hoyo ha avançat que ara està creant una nova col·lecció centrada en les persones.
2: Fins ara tenim fins a la 53, encara continuo fent. I de part hem tret una nova edició de persones, que es diu persones. Són persones del poble que, bueno... Són persones que ja, o que estan o que ja no hi són, no? Però, bueno, demanant permís sempre, presento aquí tres de les 11 que encara les he de demanar. Tenim tres, potser ara arribin unes altres tres i, doncs, les presentarem.
0: El veïnat podrà visitar l'exposició a partir de demà a les 6 de la tarda i fins al 20 de setembre. Demà i dijous es podrà veure de 6 a 9 del vespre i divendres, dissabte i diumenge també d'11 a 2 del matí. L'entrada és gratuïta. La Unió de Botiguers ha posat en marxa un nou sorteig per les persones usuàries de la targeta Montornès Som Comerç. Aquest mes sortegen 15 entrades puntuals al complex esportiu municipal Les Barredes. Per participar-hi cal registrar les compres fetes als establiments adherits a l'aplicació Montornès Som Comerç fins al 27 de setembre. La dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco, ens ha animat a participar.
3: Venim de l'estiu, venim de les vacances, de fer una mica una vida no tan saludable i res, us animem a tots a participar. Tothom que compri en els comerços de Montornès i passi la Monedet participarà en 15 passes d'un dia per gaudir de la zona esportiva de les Barnedes. Bé, sigui la piscina, bé, sigui la sala de fitness, passar un dia a les Barnedes. I res, molt fàcil, s'ha d'utilitzar la Monedet. Ja sabeu que cada mes tenim sortejos, així que animem a tothom que no la tingui que se la descarregui i que l'utilitzi perquè hi ha coses molt interessants durant tot l'any.
0: La targeta Montornès Som Comerç es pot utilitzar tant de manera digital com física i es pot demanar als establiments adherits a la Unió de Botiguers. I amb l'última cosa amb la que es deu de quedar és que el jaciment romà Mons Observans s'obrirà les seves portes diumenge. Serà d'11 del matí a 2 del migdia. Les persones que s'hi apropin podran fer una visita lliure basada en un recorregut prèviament determinat amb l'ajut d'un programa de mà i de panells de senyalització il·lustrats amb dibuixos que restitueixen l'aspecte original de cadascuna de les estances visitables. La durada aproximada de la visita és de 45 minuts. No cal reserva prèvia. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Una desena d'entitats i establiments, i els establiments restauradors, volíem dir, que participaran en el Sarau, van assistir ahir a la formació Prepara la Festa Major. El curs es va desenvolupar a l'Hotel d'Entitats dins del programa Les Entitats del Dia.

0: Durant dues hores, membres dels departaments municipals de Feminisme i Diversitats i de Salut Pública i personal tècnic del Crític, el Pla de Prevenció en el Consum de Drogues, Pantalles i altres riscos associats van explicar quins aspectes s'han de tenir en compte a l'hora d'organitzar esdeveniments, tant en matèria de possibles agressions com de seguretat alimentària i dispensació d'alcohol. Així ho ha dit la tècnica de Participació Ciutadana, Bea Quintana.
1: Temes de seguretat que una entitat ha de tenir en compte a l'hora d'organitzar un event al poble. Llavors treballarem el punt lila, que seria doncs, explicar a les entitats quin és el protocol davant de qualsevol agressió masclista. Després treballarem també el tema de dispensació de begudes alcohòliques, què hem de saber quan estem darrere una barra i estem dispensant alcohol, i també treballarem el tema de seguretat alimentària. Doncs quan fas una barra i fas entrepans o manipules aliments, quins aspectes has de tenir en compte? Llavors, tot aquest contingut trobem que és super important de cara a les entitats, que a vegades poder, doncs, hi han coses, no? Informació que no compartim, i llavors des de l'Ajuntament hem pensat que seria interessant fer una formació que contingui tots aquests elements.
0: Una de les ponents d'ahir va ser la tècnica de Salut Pública, Mireia Gràcia, qui va remarcar la importància de tenir en compte les mesures de seguretat alimentària per evitar intoxicacions.
2: La seguretat alimentària és bàsica perquè es necessita uns mínims de coneixement per manipular, per dispensar els aliments, preparar, vendre, amagatzemar-los, tota la cadena, des de que comença la parada fins que es dona als clients. S'ha de fer amb garanties de seguretat alimentària per evitar que es posin malalts, per evitar una intoxicació alimentària. I de begudes alcohòliques és important entendre fins a quin límit i com s'ha de dispensar alcohol a les persones consumidores i, sobretot, que no es pot donar de beguda als menors o persones que estan ja intoxicades.
0: Gràcia també va valorar que en els darrers anys hi ha hagut una evolució positiva en quant a la conscienciació de les entitats sobre aquestes mesures.
2: Molt positiva, la veritat, perquè les entitats realment no són empreses, no han de disposar de formació en manipulació d'aliments com a un food truck o com un restaurant. Però aquestes nocions, jo el que he notat, ja és la tercera edició de Festa Major que vinc, he notat que hi ha una evolució molt positiva en quant a la consciència, en quant a preparar els aliments, en quant a l'ordre, al procés, tot el que s'ha de tenir. Ja, jo crec que s'ha despertat ja la inquietud de, ojo, que aquí podem tenir un perill i poder fer-ho bé. I jo veig una evolució molt positiva, un interès, les formacions participen, pregunten i va una mica més enllà ja aquesta formació.
0: El programa Les Entitats del Dia es va posar en marxa el 2016. Durant aquesta dècada, el consistori ha impulsat formacions d'àmbits diversos, com l'econòmic o la participació dintre de les associacions. Escoltem a la tècnica de Participació Ciutadana, Bea Quintana.
1: Hem fet formació de tota mena, des de temes més econòmics, no? De com gestionar la part més econòmica, tresoreria, tot el tema fiscal, tot el tema de comptabilitat, no? És un dels temes recurrents, també tot el tema de legal, no? De quines són els aspectes legals que has de tenir en compte a l'hora de tirar endavant un projecte associatiu. Després hem fet formacions a tota mena, des de normatives a com liderar un projecte, com augmentar la participació dins de la teva entitat. Vull dir que aquest programa de suport al teixit associatiu és una aposta que portem fent des del 2016 perquè creiem, doncs, que és un bon suport a les associacions. Pensem que també a vegades hi ha juntes directives que estan molt consolidades i que porten un bon bagatge, però després canvies la junta directiva i tot torna quasi a zero, no? També hi ha entitats que es creen de noves, no? I tota aquesta informació no la tenen. Per tant, bueno, pensem que és un programa sòlid, necessari, i per això seguim amb ell.
0: Aquesta tardor hi haurà dues formacions més, totes dues centrades en l'àmbit econòmic.
1: Ens centrarem en temes més econòmics, llavors farem una formació que anirà dirigida a saber com fer els números de l'entitat i com presentar-los a l'Assemblea. Això serà el 21 d'octubre. I després, el 30 de novembre, farem una formació que anirà centrada a com justificar una subvenció municipal. Llavors, bueno, quins aspectes s'han de tenir en compte si tu has sol·licitat una subvenció, com has de justificar, com has de presentar els números perquè no et falli res i no tinguis problemes. I aquesta també és una formació bastant recurrent, perquè hi ha moltes entitats que doncs, sol·liciten una subvenció de nou i val la pena doncs, que tinguin aquesta formació abans de fer tot el procés de justificació.
0: Si voleu demanar més informació o apuntar-vos a les formacions, cal que envieu un correu a participació@montornès.cat. Continuem amb més notícies. Avui està tenint lloc la primera prova de la batalla de penyes de la Festa Major d'enguany. Es tracta, com ja ve sent tradició, d'una donació de sang. Així, des de les 10 del matí, la unitat mòbil d'extracció del Banc de Sang i Teixits és al soterrani del Teatre Margarida Xirgo. Si voleu fer una donació, us hi podeu apropar fins les 9 del vespre. Aquest any es compleixen 20 anys de les campanyes de Festa Major de donació de sang al Vallès Oriental. L'Anna Albert, tècnica de promoció del banc, ha posat en valor la col·laboració de les penyes per animar la gent a participar-hi.
3: La idea de que les colles col·laborin, com aquí a Montornès, fa que sigui una activitat molt més divertida, que donar sang es converteixi en un acte de, no tan sols lúdic, sinó de solidaritat, d'amistat, entre la gent pues, s'acompanyen uns als altres, sobretot en el cas de que diguin pues, no estic segur de, potser de fer la donació, que sàpiguen que és un moment, molt, la veritat, molt maco. Ens dona un pulmó per poder respirar una miqueta més del que són la davallada de les donacions que hi ha a l'estiu, que normalment baixen al voltant d'un 20%. Clar, totes aquestes donacions que s'estan fent en les campanyes de Festa Major del Vallès Oriental ens ajuden a remuntar una miqueta les reserves.
0: Per primera vegada i donada la quantitat de gent que s'espera que avui passi pel teatre a fer la seva donació, s'ha ampliat l'horari de tarda.
3: Aquest any hem ampliat una miqueta l'horari de la tarda, al matí continuem fent 4 horetes, de 10 a 14, i a la tarda, com esperem que vinguin més de 100 persones, doncs hem començat a les 16 hores, a les 4 de la tarda, ja es pot venir a donar sang. Recordar a la gent que no vinguin en dejú, que portin el seu carnet d'identitat, que vinguin amb moltes ganes d'ajudar-nos a salvar vides i que nosaltres mirarem que tot estigui correcte perquè puguin donar-la.
0: Després de donar, les persones poden triar a quina penya donar el seu vot, si els Bartomeus o els Perantón. La Trini Rodríguez, donant habitual, ho tenia clar.
4: Votaré als Perantón. Sí, sí, està bé, perquè és una manera de que la gent s'impliqui i que vingui a fer donacions i amb una festa major que la gent està més participativa, doncs és una bona època per fer-ho. Està molt bé la iniciativa, és perfecta. Sempre que hi ha, sempre vinc o a plasma o a sang, perquè no costa i hi ha gent que ho necessita, llavors. És que són 15 minuts que tampoc no costa ni diners, ni un esforç físic, ni res. I pots ajudar amb altres persones que ho necessiten.
0: Un altre dels donants d'aquest matí ha estat en Germán García, que tot i no viure ja al poble, avui ha volgut fer la seva donació.
5: Sempre he donat sang perquè, bueno, crec que és algo que hauria de fer tothom i crec que no costa res. Jo he viscut aquí, però fa 20 anys que vaig marxar i visc en un altre poble i bueno, he vingut a fer 4 recados i ho he vist i no ho he dubtat. Hauria de ser obligatori. Igual que donar òrgans i tot això, doncs hauria de ser bueno, obligatori a qüestió de què fem quan morim. Res, doncs si podem salvar algú, doncs perfecte.
0: Com a totes les batalles de penyes, hi ha una entitat que fa de jurat. Aquesta vegada, i per 5è any consecutiu, és l'Associació Cultural Palau del Malla. Segons ha dit un dels seus membres, l'Àlex Gil, és tot un honor.
6: És un honor perquè som una entitat que patrocinem la cultura i el patrimoni del poble. Tot el que és fer jurat i ajudar la gent del poble també ens agrada. I com bé t'he dit, és la 5è edició que fem de jurat. I esperem que molt més. I a més aquest any ens estrenem amb la nova junta de Bartomeus i Perantons i és un honor perquè són noves persones, nova gent i és un honor per Montornès.
0: Per conèixer qui ha guanyat la primera prova haurem d'esperar el veredicte final de la batalla, que es farà el diumenge a 3:45 del migdia a la plaça de Pau Picasso. I ara anem a una mica de música, tot i que abans de parlar d'Oasis m'agradaria fer un incís, perquè hem començat el programa repassant els nostres col·laboradors i col·laboradores i ens hem deixat alguns noms. És que això sempre passa, jo necessito una llista, perquè per sort hi ha tanta gent que vol estar aquí amb nosaltres que se m'obliden, pobrets meus. Ens hem deixat a l'Anaïs Soler, a l'Aina Barquero i segur que algú més encara em deixo. El nostre company José Luis Cano ja ha tornat, anava a dir. Falta
7: gairebé,
0: el cinema,
7: gairebé,
0: però...
7: Gairebé et deixes més gent fora que dins, Mireia?
0: Pobre, em sap molt de greu. Petones a les nostres col·laboradores, sisplau.
7: La confiança,
0: sisplau. Sí, és el que té, és el que té. Bueno, doncs estem escoltant Oasis. Per què? Doncs perquè han anunciat que passaran per Barcelona l'any vinent, això sí.
7: Sí, al juliol, no? Per
0: sí,
7: l'estiu,
0: sí,
7: vaig
0: sí,
7: sentir.
0: Sí.
7: Sí, sí, sí.
0: Sí, ara bé, heu de preparar, com sempre, una miqueta la butxaca,
7: home.
0: Perquè diuen que, clar, depèn, no?, com de prop estiguis, si les entrades són VIP o no són VIP, des dels 85 als 255 euros.
7: Haurem de gratar-nos la butxaca,
0: sí.
7: I a més, em sembla que he sentit així de passada que hi ha un sorteig d'un codi, o sigui
0: sí.
7: Que no és que te registris allà i ja
0: no,
7: tindràs dret.
0: No, no,
7: no, no,
0: us heu de registrar
7: fàcil.
0: Ja... perquè les entrades d'aquest sorteig es faran entre el 25 i el 27 de setembre, segons la ciutat a la que vulgueu anar, clar. I sí, sí, fan com una mena de sorteig. A més, heu de respondre algun qüestionari per demostrar que sou fans de la banda. És tot una mica estrany.
7: Que high level, tot, no? Que
0: sí,
7: exclusiu, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Així que, bueno, suposo que si tan fans sou, ja ho sabíeu, i si no, si coneixeu algú, doncs mireu la lletra petita i poseu-vos ja, que la setmana vinent surten ja les entrades i estarem tots així una mica que sí que no, que sí que no. La cosa és que anem a escoltar una de les seves cançons més mítiques, Wonderwall, i estem parlant d'Oasis.

0: I en aquest disc de Para cuando sean mayores hi ha cançons més animadetes, com la que escoltàvem xiquita, i d'altres una mica doncs, més lentes, més melòdiques, i una col·laboració només en tot el disc amb Eva Luna Montaner, que hi ha molta gent que ho sap, però segur que hi ha molta gent que no, com el Sergi, que no s'entén d'aquestes coses, que és la seva dona.
1: Ah, vale, doncs mira, me l'acabo d'entrar.
0: Sí, sí, actriu, ballarina, cantant, fa de tot aquesta dona. I estan molt enamorats, de fet, hi ha vídeos d'aquests cursis i entrevistes a tots dos per internet, per si voleu xafartejar una miqueta. La cosa és que han col·laborat en aquest disc, ja que està dedicat a les seves filles, amb aquesta cançó titulada La Medalla. La Medalla.

0: ¿Quieren que les cuente una historia?
1: Sí.
0: ¿Quieren que les cuente una historia real o de mentiritas?
1: De mentiritas.
2: I així comença amb la veu tan dolça de les nenes, l'última cançó que avui repassem d'aquest disc Para Cuando Sean Mayores, el nou àlbum de Camilo. Ell diu que, bé, ja es pensava, no?, que deixaria reflexions i històries per a les seves filles, però que per fer tot això ha hagut de tornar a ser el Camilo de 8 anys, el nen, i que això l'ha fet molt feliç. Ha tornat a la seva infantesa per fer aquest àlbum i té 13 cançons. Nosaltres hem pogut escoltar una miqueta de 3. Us convido que vosaltres escolteu més tard a qualsevol plataforma. Ens quedem escoltant El Ruiseñor.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
2: Així, amb energia, torna a incorporar-se a l'equip de la intersecció l'Àfrica Closa. Molt bona tarda, Àfrica.
3: Hola, molt bona tarda. Tornem per aquí, torna a començar l'any.
2: A que sí? A que el setembre és com un altre any nou?
3: Exactament com un any nou. O sigui, és que jo crec que molts anys de passada d'haver deixat l'escola perquè el setembre no se senti com un any. I que igualment és que l'agost és com un apagón general. Sí. Aquí a Espanya, con lo cual es complicat, és molt complicat.
2: Bueno, doncs com ha anat l'estiu? Ens queda una mica lluny ja, no? Com que, bueno...
3: Sí, ja, perquè a mi de les que fa vacances més al juliol, normalment faig l'última setmana de juliol, primera d'agost, i tampoc he fet gran cosa aquest any. Només he estat a casa d'uns familiars que viuen entre Toledo i Madrid i tenen una xarquita veraniga que m'encanta a mi anar allà. I desconnectar una mica i després pues, per casa fent vida contemplativa, que també està molt bé.
2: Molt bé, la veritat és que sí.
3: Perquè a vegades dius, és que torno, necessito vacances a les vacances, no? Sí. Que, cuidado, també s'ha de fer, també està guai visitar llocs i donar-te una mica de tute, però, bueno, també s'ha de parlar de la vida contemplativa, que a vegades és el que necessitem.
2: Home, avorrir-se algun dia de la vida està molt bé, també. Tot sigui dit.
3: Sí, 100%.
2: Bueno, doncs, noto relaxada, però... estàs enfadada, oi? Avui.
3: Avui estic enfadada, avui em ve molt bé fer aquesta secció perquè de veritat jo em tiro dels cabells, no puc més. Estic, no, en sèrio, o sigui, és molt frustrant. Segurament ja ho he comentat alguna vegada, però jo fa uns mesos vaig canviar de feina, vale? Uh-huh. I què passa? Que l'altra feina, el meu gran problema era que em quedava força lluny de casa, parlo d'unes 3 hores diàries entre l'anada i la tornada, i a més tenia un horari, doncs, bueno, poc agradable, vale? Sí. Jo feia de 9 del matí a 7 de la tarda, amb la qual marxava a 7:15 del matí i tornava cap a les 8 del vespre.
2: Ja,
3: en fi, vida personal no encontrada, no? I ara pues, tinc un horari molt millor i en aquest aspecte pues, també estic una mica més a prop, tinc un dia de teletreball a casa, vull dir que en aquest aspecte hem guanyat qualitat de vida. Però quan tu deixes una cosa, aprens a apreciar-ne els beneficis i una de les coses que jo apreciava d'aquella altra feina és que jo sempre podia rebre tots els paquets.
2: Ah, dic, a veure on es porta tota aquesta història.
3: Exacte, és una mica rocambolès, però tenia un sentit, jo tenia una direcció. I és que com que només estaven allà contínuament, rotllo, moltíssimes hores al dia, a les hores a les que normalment es porten paquets, i a més hi havia una recepció fins les 9 del vespre, que sí. Encara que jo no estigui a l'oficina, m'ho podien agafar, clar, era molt complicat que jo no pogués rebre paquets.
2: I ara què? Ara, on els envies?
3: I ara és una santíssima... Ullofa. Vale? Ara és horrible, perquè avui, o sigui, a mi el dilluns m'havia d'arribar un paquet d'una cosa que és un regal i que m'urgia i vaig pagar un bon dineral perquè m'arribés abans, perquè si no m'hagués tardat més en arribar. Doncs me posa que havia d'arribar dilluns. I jo, ah, que bé, que ràpid, pensava que tardaria més, bueno, estupendo. I de sobte veig, s'ha demanat canvi de dia d'entrega. I jo, qui?
2: Exactament qui t'ho ha demanat, no?
3: Jo buscant, ai, a veure si li he donat un botó sense adonar-me'n, jo què sé, amb els dits morcillones, saps? I miro, dic, però si no hi ha cap opció ni res, dic, per què? Pues surt això, dic, bueno, pues res, tota la tarda que vaig estar allà esperant, perquè clar, jo treballo pels matins, aleshores sempre hi ha l'opció de que no t'arribi, i quan vaig fer la comanda no vaig veure cap opció que m'anés, perquè crec que l'únic que em deixaven era enviar-ho a Correus, i Correus està obert quan jo estic treballant, sí. Con lo qual... Pues complicat. I com que el Marc està fins 11:45 i jo arribo a les 4 a casa, dic, bueno, mira, amb una mica de sort, m'ho entreguen en alguna hora que estiguem per aquí. Dius, va, doncs pues ho fem així. Vale. Pues bueno, ho intenten enviar justament el dia que jo no hi soc en tot el dia perquè havia quedat per la tarda. Clar, és que quan jo vaig fer la comanda em posava que m'arribava entre avui i demà. Saps el que et vull dir-te? I primer em diuen que el dilluns de sobte em diuen que ho retrasen, i jo, bueno, després em diuen que el dimarts jo no hi soc, quan venen, i tenen hasta una foto del portal, i jo, estupendo. A més, em van trucar, però no sé per què a mi no em va sonar el mòbil, o sigui, per una cosa bé que fan, no em funciona. I avui em posava que havia de venir, que jo penso, vale, estic teletreballant, estaré a casa, podem gestionar-ho, saps? Bien. Pues ara de sobte em fico pel dematí i em diu que han tornat a canviar el dia d'entrega. I si jo no ho rebo demà, no ho podré donar en el moment en què jo vull donar-ho. Saben el que quiero decir?
2: Buah, a mi això m'ha passat a l'estiu també, buscant, a més, filtrant, no? Pagant envio, com tu dius, extra per poder, no? Que arribi perquè és un regal, tal. Va arribar tard, o sigui, va arribar, i em ves tard de la festa de cumple. I no només això, sinó que va arribar fet... Bueno, trencat per tot arreu.
3: Pot ser que sàpiga de quin regal es tracta?
2: No, vale, aquest no,
3: crec
2: aquest també.
3: Crec que és un regal similar amb un altre regal.
2: Aquest també va arribar tard, però bueno, almenys va arribar en bones condicions.
3: Vale,
2: però l'altre era com tota la capsa trencada, tot malament, una baralla perquè et tornin els diners,
3: no.
2: T'ho rebaixen per com tal de no haver de pagar, que t'ho tornis a enviar i tornar-t'ho a enviar ells... Bueno, una cosa horrible, de veritat, que un ho fa per comoditat i és que és millor anar-te'n a una botiga i comprar-ho allà mateix.
3: No, 100%, i sempre que puc ho faig, perquè a més, rotllo, comerç local, vale? que s'està perdent totes aquestes coses, no? I és important, però és que en aquest cas va ser una cosa que se'm va ocórrer com a últim moment... I per la gestió d'aquest regal no era possible fer-ho en un lloc presencial i que m'arribés a temps. No era possible. Aquest tipus de... No m'hagués donat temps, perquè jo dubto molt que... Bàsicament es tracta d'un àlbum de fotos i, clar, anar un dijous a un lloc que et passin l'àlbum de fotos i tot i que te'ls tinguin per la setmana següent era una gestió una mica complicada. I vaig dir, bueno, ho faig jo aquí amb una d'aquestes empreses que existeixen que els pots fer a través d'internet i ja està, doncs ho faig així. Però és que no està funcionant.
2: No.
3: I després també tenia jo una comanda d'un llibre que es publicava avui, posa que me l'entreguen avui i dic, bueno, va, vaig a demanar que me la... perquè per la tarda volia veure si podia sortir. Dic, bueno, poso que me l'entreguin a una botiga d'aquestes que ho poden obtindre. Vale, ho poso i saps que estic veient ara la pantalla del meu ordinador el número de seguiment? Que no estava disponible al lloc. I quan hem intentat fer l'entrega a les 3 de la tarda, que estaven literalment a 5 minuts de casa meva, i jo estava a casa meva, que el podria haver rebut, i ja no tinc aquest paquet. Com me'l rebré? Doncs pues no sé, perquè tampoc estic sent capaç de veure altres punyeteres alternatives. Aleshores, no sé. Sort que tampoc és una cosa superimportant, vull dir, bueno, que no és la fi del món, saps? Però, Déu meu senyor...
2: No, però fa sí, ràbia. Clar,
3: perquè
2: és que...
3: A més, és una cosa que dius, tio, ho envien en una hora que el lloc està tancat, però no teniu els horaris dels llocs que teniu apuntats per fer de part del shop? Que els hi diuen?
2: Tot mal.
3: Tu, si ineptes, saps el que et vull dir?
2: A mi em fa ràbia que prometin una cosa i no ho facin.
3: Fora, però...
2: No, però és que sí.
3: No sé, jo estic enfadada. Jo estic molt enfadada avui.
2: És que si tu em dius que faràs, que ho entregaràs un dia, doncs... Pues... Sigues, o sigui, no em prometis, amic, no m'enganyis, o sigui, el resum és no m'enganyis, no diguis que vindràs un dia i no vindràs, i ja no parlem dels que diuen que han vingut i no han vingut perquè tu estaves a casa i dius, aquí no ha vingut ningú.
3: Sí, no, però és que em fa molta ràbia perquè el primer paquet del que us he parlat jo pensava que arribaria entre avui i demà i ja pensava teletreballar un d'aquests dos dies, perquè normalment teletreballo un d'aquests dos dies igualment, aleshores dic, bueno, m'ho puc fer venir bé i després no hem parat de jugar amb els meus sentiments, que és bàsicament el que han fet tot el dia, tota la santa setmana, i l'altre paquet, jo pensant que no em passi el mateix, per si per lo que sigui no venen avui i venen el dia de demà, que no estaré tant per casa, pues ho posen un parcel shop i venen just quan jo sí que estava. Perquè, a més, jo el del parcel shop ho he fet perquè quan he anat a donar-li el del seguiment no em sortia res. Em donava error i jo pensant, ai, mi madre. Pues és que només males decisions.
2: Yeah.
3: Només males decisions. Estic molt indignada, de veritat.
2: Males decisions per tu i per l'empresa que gestiona, eh?
3: Sí.
2: Bueno, jo crec que...
3: Al final són coses que passen qualsevol, eh?
2: Sí.
3: I al final pots fer la publicitat de moltes, però jo aquestes amb les que estic tenint problemes ha sigut FedEx i GLS, que GLS també hi he treballat molt, perquè a l'altra feina ho feien servir i també era molt graciós de gestionar, perquè, o sigui, feien unes coses que jo, de veritat, uns lios, però és que al final tot passa en qualsevol empresa, és la realitat.
2: No, sí, que segur que qualsevol persona que ens estigui escoltant té una història similar al que estem dient. És que m'apostaria a qualsevol cosa.
3: Sí, bàsicament. O sigui que res... comerç local. Anem a llocs. Ara que tinc temps, ja intento anar a llocs. Però precisament aquests dos paquets, un era perquè si no el demanava, és un llibre, i si no el demanava a la Casa del Llibre no em venia amb una cosa específica, perquè és una publicació de Planeta, i només ho posaven amb la llibreria de Planeta, que és la Casa del Llibre, i l'altre era un regal que no em donava temps de gestionar si anava a lloc físic, i tampoc sabia on anar. O sigui que vaig dir, bueno, vamos a lo que tenemos a mano.
2: Sí, sí, sí, bueno, que, escolta, està clar, si un pot comprar a prop, a casa, millor, però que qui no ha comprat per internet i qui no ha patit, malauradament, un mundo me cabrea com aquest que els porta avui l'Àfrica.
3: No, no, estic molt ofuscada. A més, em dona molta angoixa no saber què passarà amb aquests paquets. O que... És que són gestions que dius, jo de verdad no tengo tiempo para esto. I no és perquè jo sigui una persona important, és perquè la meva energia mereix anar dirigida a coses més productives.
2: No, i que tu compres per internet per estalviar-te aquest mal de cap, no? I el temps i d'haver d'anar a comprar i de no sé què, i al final acabes perdent temps per un altre lloc.
3: Sí, i energia. Energia es perd molt. Hem de cuidar la nostra energia, siguem místiques.
2: Molt bé, m'encanta. Compro. Doncs re, Àfrica, jo em sap greu que estiguis així, angoixada, enfadada, però per la part que ens toca, doncs mira, per nosaltres avui t'ha vingut superbé i hem de dir que tindrem una miqueta més, amb més assiduïtat que la temporada anterior. L'Àfrica estarà aquí enfadant-se i reivindicant cada dues setmanes.
3: Exacte, ara no, jo enfadar-me m'enfado sempre, però abans l'any passat no ho podia expressar amb totes les vegades que ho volia dir, però ara ja sí, ja podem tornar a queixar-nos més assiduamente.
2: Ja no hace falta reprimir-se.
3: No, ja ho traurem tot, o sigui que la pròxima alguna queixa de festa major haurem de portar, perquè això està aquí ja, eh?
2: Oi, que bé. Bueno, doncs Àfrica, aquí t'estarem esperant, que vagi molt, molt bé i parlem d'aquí un parell de setmanetes.
3: Exacte, una abraçada.
2: Adéu.
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
2: Bé, doncs fins aquí arribem avui dimarts. Espero que hagueu gaudit amb nosaltres. Oi que la tarda de dimarts es passa diferent? Clar que sí, encara que sigui per queixar-nos una mica. Bé, espero que us hagi agradat tant com per tornar a escoltar el programa a les 10 amb el nostre territori nocturn, que a més de l'Àfrica, avui hem parlat de temes molt interessants, com el programa de les entitats al dia, hem parlat també de la festa major, que tenim la batalla de penyes i fins a les 9 podeu anar a fer la vostra donació de sang al Teatre Margarida Xirgo. Ens recordeu-vos a centre per la Rambla Sant Sadurní, al Subterrani, a la Sala Gran. I també hem descobert les novetats de la penya Per Anton. Nosaltres marxem, demà tornarem amb una nova entrevista musical al Siderland, Ojo, cuidó,
4: atenció,
2: que ens tindrem aquí a la intersecció, així que no us ho perdeu. Fins demà a les 5, que vagi bé.
4: Fins demà, Mireia.
2: Adéu.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hi ha un incendi de vegetació a prop del torrent Regal de Viuda d'Alfarràs. Crema des de les 4 de la tarda amb vent de ponent fluix a moderat i afecta eres i també, com us deia, massa forestal. Els bombers treballen per contenir-ne la progressió aprofitant les pistes forestals i les carreteres de la zona. Hi ha activat 52 efectius, hi ha mitjans terrestres i aeris. Treballen també els bombers d'Osca per intentar apagar-lo. Per cert, parlant d'incendis, els Mossos d'Esquadra han conclòs avui que l'incendi que es va declarar el 25 d'agost en el tram de la Serra de Collserola, que pertany a Barcelona, va ser provocat. El cos continua pendent de diligències i resultats pericials per determinar si l'acció va ser premeditada o resultat d'una imprudència. I el govern posa a fil a l'agulla el full de ruta pel president Salvador Illa en l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu del govern d'augmentar la inversió en educació fins al 5% del PIB, com va anunciar, i de fer arribar la climatització als centres educatius. La seva portaveu, Yolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
8: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
7: I des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclama més ambició pel que fa als objectius. Ho ha assenyalat el president de la taula, Xavier Trabado.
4: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
7: I a Barcelona s'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per la compra d'una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri al desballestament la moto que ja tenien de combustió. Es pot presentar fins al setembre del 2028 per rebre aquesta ajuda.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys.
1: 1986.

Sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Na, na, na, na, na. Aquell any, el món... L'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines, després de la fugida del dictador Marcos, s'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril, la ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Estefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi-single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien

0: 1 d'abril. Entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny. El Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Ana Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajá.
1: La Puerta de Alcalá.
0: La Puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la Ternura, Siempre hay Tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986. Una

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Una d'aquelles cançons de Cocodrils.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Kim i la cançó J'aime la vie, representant a Bèlgica.

Gemma Leví. Cantava Sandra Quim. Representant a Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el desè lloc.

Posició número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que al públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar a molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona a principis dels 90 i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi.

0: Hey, is my lady. Era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones.
1: Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
0: Frankie, ulls blaus Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

0: Això és Cocodril Club.
1: Els Premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El Premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland del vell amic Paul Simon.

a Paul Simon en solitari en aquell 1986 li va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Robert Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: va ser Premi Grammy 1986 de la cançó de l'any, That's What Friends Are For, interpretada per Jaya Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Anem al cinema? En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per al que estem passejant avui, els Premis Òscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Òscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos de l'aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que per cert va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

Take My Breath Away. La cançó de Top Gun. La cançó de l'Oscar 86. La cançó del grup Berlín.

Breath Away. Te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada, perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Tenia un títol original bastant llarguet, When the going gets thought, the thought get going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, La colla del Nilo. Ah, te s'han recordat, I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito.

Coming Around Again. Carly. Carly Simon. La cansada, se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament aleshores, jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal i aquí a Catalunya una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola, El Último de la Fila.

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Ojeros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Mucha más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

Però des de l'estudi Cocodril avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986, famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia Toca la Uli. Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5 gols a 1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño.
1: Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. Nueve Semanas y Media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
2: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50, porque...
1: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era «Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme». Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to Love. Records de tota una història.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinar el nucli urbà d'Andaní, a Galferràs, on viuen unes 240 persones per un incendi forestal pròxim al torrent Regal de Viuda. La mesura afecta també algunes granges properes a la carretera N230 Tallada, en sentit Pont de Suert. El foc s'ha declarat cap a les 4 de la tarda. 35 dotacions als bombers, 7 de les quals aèries, treballen en un dispositiu d'extinció. El CAP evoluciona cap a la Serra de Guilleries cap a camps de conreu propers a la N230. Es prioritza el flanc esquerre per evitar que s'obri amb el canvi de vent. Protecció Civil ha enviat un SOS als mòbils de la zona. I el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions AENA per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Òscar Puentes, el ministre de Transports.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
1: Precisament avui hem sabut que l'aeroport del Prat ha tancat l'agost amb un rècord de més de 5.933.000 passatgers, un 4,6% més que l'any passat. En els primers 8 mesos del 2026 la xifra ha estat a 40 milions de passatgers, també un 4,6% més. I la prohibició del burca a Lleida no supera el tràmit a la comissió, però el PSC la portarà igualment al ple de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma. A més, asseguren que l'ordenança de civisme està contrastada tècnica i jurídicament per experts i advocats de la paeria. I la sala de teatre L'Única de la Seu d'Urgell ha presentat la seva tercera temporada del teatre professional, que s'allegarà de setembre a juny amb el lema Al Teatre del Poble. Enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions, 10 espectacles de temàtica social, apostant pels espectacles de proximitat. La programació arrenca precisament el 19, aquest dissabte, amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic dirigit per Agustí Franc i Irina Robles, de la companyia teatral La Fanga Escènica.
0: Notícies en xarxa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Qui més qui menys ha sentit a parlar alguna vegada de la Ilíada o de l'Odissea? De personatges com Aquil·les, Hèctor o Odisseu? D'històries com la de la Gran Guerra de Troia o dels periples que van portar Ulisses a viatjar durant anys i anys d'illa en illa fins a retornar a Ítaca? Tot un món d'èpica, guerra, viatges, déus, monstres i herois que des de fa gairebé 3.000 anys ens acompanya i del qual han begut infinitat de propostes literàries i culturals. Fruit de la mà d'un telomer, del que tampoc és que sapiguem gran cosa. Un llegat cultural, el de la Ilíada i el de l'Odissea, que es troba a cavall entre tres mons, el del bronze final, on suposadament van tenir lloc els fets narrats, el de l'edat fosca, que va seguir el col·lapse del bronze, i a l'inici de la Grècia arcaica, l'inici de l'antiga Grècia tal i com la coneixem. Benvinguts al món d'Homer, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una temporada més a les portes de Troia. Benvingut, Alberto Reche.
1: Bones, què tal?
0: Temporada... què?
1: No sé, som de lletres. 13, 14, una cosa així.
0: 13, 14, 15?
1: Que no recordo com van començar.
0: Bueno, tu vas començar fa molt temps.
1: Pues, posem 13 o 14.
0: 13 o 14. Ja temporada 13 o 14, m'encanta.
1: Sí. Temporada de Schrödinger.
0: Temporada de Schrödinger. Com ha anat l'estiu?
1: Bé, bé, bé. Sembla que encara l'haguem de començar, però molt, molt bé.
0: Sí, eh? I comencem la temporada amb un programa molt relacionat amb aquest estiu, també, no? Una miqueta. El món d'Homer. De què anirà el programa d'avui?
1: Bueno, doncs és un títol suficientment transparent, no? Anirà d'Homer. Aquest estiu, no sé si us heu assabentat, han passat dues coses molt importants.
0: A veure.
1: Una és que Nolan ha tret una pel·li nova.
0: Ah, sí?
1: Sí, sobre l'Odissea. Uh-huh. I van dir, bueno, doncs fem un programa... No l'he vist encara. No sé si quan comencem temporada l'hauré vist o no, però ara mateix podria dir-te que no sé si tu l'has vist. Tu l'has vist?
0: Estic en una situació molt similar.
1: Vale, doncs podem dir que l'equip del Troia no l'han vist encara.
0: Sí que l'ha vist.
1: I què tal? T'ha agradat?
0: Molt llarga. Bueno, ja la comentarem, doncs.
1: Aquest seria el primer motiu. I el segon, no tan positiu com que Nolan tregui una altra pel·li, que sempre és, per qui us agradi Nolan, pues, sempre suposo que és una bona notícia. Una altra no tan bona, és com ja sabeu, des del final de la temporada passada, el Sergio, no?, ha deixat el programa, un record... No, deixa de tornar, però està bé, vull dir, m'ha quedat una mica...
0: està viu, continua menjant molt bé...
1: Té les dues cames, tot bé. Mm-hmm. Però, bueno, no, aquesta no deixa de ser una temporada de redefinició del programa, no? De nou, de repensar les portes de Troia, i què millor començar, no?, aquesta temporada tornant back to basic, no?, tornant a lo bàsic, que en un programa que es diu A les portes de Troia, dedicar un programa precisament a situar-nos a les portes de la ciutat de Troia, en el món d'Homer, i... també posar una mica d'ordre en el gran guirigall que suposa precisament la figura d'Homer, les seves obres, no? Intentarem explicar una mica quins grans temes es tracten a l'Ilíada i a l'Odissea i com ens permeten apropar-nos tant a l'època que descriuen com a l'època en què aquestes històries van adoptar la seva forma definitiva, no? Llavors, la idea és una mica aquesta, aproximar-nos una mica al món d'Homer persona i al món d'Homer creador.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Alberto Reche, bona música per començar la temporada, no?
1: Home, si és el món de Homer, què millor que la cinta dels Simpsons.
0: Quins records, eh? Homer i Homer.
1: Sí, jo, de fet, he posat la cinta de la primera, com els Simpsons els hi passa una mica com el Troia, que és que ningú s'ha passat també per quina temporada va.
0: Hòstia.
1: Doncs he posat la cinta de la primera temporada, he assegurat, he tirat a taulell. He dit, poso la primera temporada, que a més, si us fixeu, si tireu enrere, el cor diu Los Simpsons, no? Llavors, allà...
0: Quins records?
1: Tu no devies estar ni viu, no?, quan va començar el Simpsons a emetre.
0: Quin any va començar el Simpsons?
1: No ho sé, però molt... Ara l'Adri que ho busca. Però, bueno, estem en el món d'Homer, de Homer pels amics, i per tant, era una música jo crec que...
0: Que es presenta sola, no? Està bé. Molt bé, abans de començar el programa d'avui...
1: Mira.
0: A veure.
1: 1989. Los Simpsons salieron al aire por primera vez el 17 de diciembre
0: de 1989.
1: Mare de Déu. A Estats Units. Tot i que ja havien aparegut en curts el 19 d'abril del 1987. Li agraïm a l'Adri...

0: recepta, una Toteback, una tassa, no? Que van triomfar bastant en el, quan van fer els directes, no? Que la gent els agrada, etc. Doncs només heu d'accedir a la pàgina web de Merxa, amb dues X.com, i allà buscar-nos a la botiga. Sí, i allà trobareu tot aquest mercendatge per gaudir, no, encara més de l'experiència troiana al vostre dia a dia.
1: Molt bé.
0: hem d'assajar aquesta promo. En fi, comencem a lo important, que és el programa d'avui, i és que et vaig a tirar ja la pregunta inicial que donaria ja per no sé quantes pàgines, que és: qui és Homer?
1: Bueno, doncs aquesta pregunta aparentment senzilla és, de fet, la gran pregunta, no? No només perquè no podem donar una resposta, sinó perquè, de fet, es poden donar moltes respostes possibles, ja que la seva figura es mou en un món de boira i suposicions, no? Un exemple, en la història de la identitat d'Homer té un lloc destacat el bust que conservem a la Gliptoteca de Múnich, que és una còpia romana d'un original grec, i on surt, que segur que l'heu vist moltes vegades, perquè és el típic que es posa d'imatge en el llibre, en el vostre llibre d'història de la filo i en altres llibres sobre Homer, no? I que surt constantment reproduït quan volem posar cara al personatge. Un home sec, gran, de cabell i barba abundants, i que ha servit com a model per retrats posteriors, no? Doncs bé, aquest bust, no?, que conforma la imatge física d'Homer quan pensem en ell, l'original és de mitjans del segle V abans de Crist, és a dir, d'uns 300 anys després de la seva vida, i per tant una idealització. Llavors, això tampoc ens serveix.
0: Llavors, a veure, ens acabes de donar una pista, però entre quines dates hauríem de situar Homer?
1: Clar, aquí de nou hi ha poc acord, no? El consens de situar Homer, si és que va existir mai un personatge dit així, després això ja...
0: Un altre meló.
1: Obrirem aquest meló. O bé durant finals del segle IX abans de Crist, o durant el segle VIII abans de Crist, no? Any 800, 700 i molt. Tot i que hi ha comentaristes clàssics que el situen més aviat a inicis del segle IX, o fins i tot al segle X, és a més proper als fets de la Guerra de Troia, i crítics posteriors que han situat la redacció original de les seves obres més aviat al segle VII o fins i tot al segle VI. Vull dir, és un personatge que, segons a quin facis cas, està o a l'any 1000, pràcticament, o a l'any 500. Llavors, bueno, ja ens indica molt de la gran confusió que hi ha sobre aquest personatge.
0: Bueno, és el que t'anava a dir, no? M'estàs presentant aquí una forquilla superàmplia de dates.
1: Sí,
0: no...
1: sí, més que una forquilla és un trident.
0: Un,
1: no?,
0: trident, exacte. No podem agafar i filar una miqueta més prim.
1: Bueno, el consens general és situar les seves obres al segle VII, no? Que va entre el segle VIII, el segle VII. Aquest consens no sorgeix del no-res, no? És just l'època on es consolida a l'antiga Grècia, és a dir, la suma de la Grècia continental, la Grècia insular i la Grècia asiàtica, una nova forma de vida social, la ciutat, la polis, que comporta canvis fonamentals a tots nivells, no? S'està sortint d'aquesta època fosca després del col·lapse del bronze, no? S'està recuperant l'escriptura, s'estan creant noves formes de societat, de gestió del poder, no? Per exemple, ja ho anirem veient al llarg del programa, el sorgiment d'un concepte polític que qüestiona la reialesa anterior i posa el poder en mans de l'aristocràcia de les polis és un tema que es veu a les obres d'Homer, no? Per això és temptador situar Homer justament en aquest moment, no? Frontissa de finals del segle IX, segle VIII... I a més, a nivell arqueològic, tenim pel segle VIII una troballa que, ja veurem, si o si no, aporta informació sobre la difusió dels textos homèrics. Sabem que com a mínim, ja des de finals del segle VIII, els textos homèrics circulen per Grècia.
0: I quina serà aquesta troballa que se suposa que ens dona informació?
1: Bueno, dit per Grècia, però es va trobar a Nàpols, així que...
0: Bueno, Magna Grècia, no?
1: Doncs aquesta troballa és de l'any 1955 i es troba dins d'una tromba... d'una tomba.
0: Una tromba.
1: No, d'una tromba. A l'illa d'Ischia, a prop de Nàpols, que és una copa que es va datar aproximadament del 720 abans de Crist.
0: I què tenia d'especial aquesta copa del 720 abans de Crist, de la tromba de Nàpols?
1: Doncs lluïa en el seu interior una inscripció en vers, en hexàmetres, relativa a Néstor, que és el rei de Pilos, un dels herois aqueus de la Ilíada, a qui precisament en el text d'Homer, en un dels passatges de la Ilíada, es relaciona precisament amb una copa, no? I brinda amb una copa i tal i qual. Així els partidaris, no? La copa diu una inscripció que diu així com Néstor, etc.

0: la copa, no sé què. Els partidaris de l'Homer del segle VIII tenen un exemple d'un objecte que feia referència al text homèric, no? I per tant ens demostrava ja la seva circulació fins i tot a la zona de Nàpols. Pels detractors d'aquesta teoria, ells consideren que simplement és una copa d'un senyor que es deia Néstor, no? Aquesta és la copa de Néstor, que l'aixeco per veure,
1: que,
0: i tal i qual, i que, per tant, és una casualitat afortunada i no és una referència homèrica.
1: A veure, és una casualitat grossa.
0: Que tu tens a Néstor a la Ilíada aixecar una copa. Sí que és cert que la copa, físicament, la copa que es descriu a la Ilíada no té res a veure amb la copa que trobes. No? La Ilíada és una copa micènica, d'aquelles d'or, amb dues nanses, no sé. Però va, el context és molt clar, no? Tens una copa per brindar i amb una inscripció que fa referència a un moment i un personatge relacionat amb una copa que brinden a la Ilíada. No? Llavors, clar, és molt tentador assumir que aquesta escena, no, ja circulava. També penseu que bona part de l'Homer més antic no el trobem en textos escrits, sinó en decoracions de ceràmica. No? Bona part de les escenes més significatives de l'Odissea o de la Ilíada, de fet, nosaltres sempre tirem de la figura aquella d'Aquiles...
1: En Patrocle, bueno, suposadament Patrocle, no?
0: Patrocle. És en tota la decoració ceràmica grega, no? Llavors, clar, aquesta vinculació dels textos homèrics i de representacions en ceràmica també és una cosa molt evident, no? Però vaja,
1: que sigui,
0: tenim
1: sigui,
0: una casualitat
1: una
0: que
1: ens
0: sembla
1: casualitat.
0: Dir que, no, que ja a finals del segle VIII les escenes homèriques o les escenes que trobem en Homer les trobem en el registre arqueològic.
1: Molt bé, i ara tornant una miqueta a Homer, que ja hem vist que no sabem ben bé qui era, en principi, però sí que és cert que sovint se'l representa com un cec. Per què?
0: Sí, normalment hi ha molts motius, no? Ja ara els enumerarem, però ja veureu que cap d'ells tampoc té un pes super, super concret, no? Llavors, podria ser sec, podria no ser sec...
1: Em veig a venir que aquest programa anirà una miqueta així, no?
0: Bueno...
1: Veurem.
0: Però això és el que permet que Nolan faci el que li doni a gana.
1: Sí, sí, sí.
0: Per exemple, en un himne homèric, en un dels himnes... Nosaltres coneixem la Ilíada i l'Odissea, però també s'atribueixen a Homer els coneguts com els himnes homèrics, que són uns himnes en honor a diferents déus. Doncs en l'himne homèric a Apolo, Homer diu d'ell mateix, no?, que era natural de la illa de Quios i que era sec. Llavors dius, vale, perfecte, doncs és sec, Alberto. Quin és el problema? Doncs que els himnes homèrics no són una obra d'Homer. S'atribueixen falsament a Homer, són obres segurament del segle VI abans de Crist, és a dir, entre 100 i 200 anys després d'Homer, que es fan passar per obres d'Homer, no? Perquè com Homer és un dels primers que escriu sobre els déus, que, no?, que personalitza els déus grecs, quan es fan aquests himnes sobre diferents déus, es posen aquests himnes en boca d'Homer. Llavors, clar, que en un himne del segle VI, falsament atribuït a Homer, es digui que Homer és de Quios i que Homer és sec, doncs, bueno, pot ser veritat o pot no ser veritat.
1: Vale, el primer motiu no m'acaba de convèncer.
0: Un segon motiu que donen alguns lingüistes és per la similitud del nom d'Homer amb una expressió grega que és homeoron, no? Que vol dir simplement aquell que no veu. No? Llavors vol dir homero, homeron, vol dir simplement aquell que no veu. Llavors, clar, és com dir, si tens un senyor que es diu Homer i Homer significa sec, pues aquella persona serà cega. Bueno, això és pensar, no? Pues que Cicero era un cigró, no? O que Calígula era una sabata. Bueno, o que si tu et dius Jaume Ferrer, ets Ferrer, no? I si tu et dius Jordi, pues mates dracs. Bueno, podria ser. Un tercer motiu és la creença simbòlica de que els aedes, els rapsodes, les persones que utilitzaven la memòria, penseu que aquesta literatura en un principi és oral, aquesta gent que té una visió interior molt, molt forta, una visió creativa molt forta, havia de ser sec, no? Perquè la visió interior creativa es contraposa a la visió normal i, per tant, no? La que tens per una... És com Messi, no? El que tens per una banda, ho treuen per l'altra. Es creia que ser sec estimulava la memòria i, per tant, s'atribuïa als aedes, als poetes, aquesta característica, no? I, per tant, si Homer era el més gran dels poetes, Homer havia de ser sec. Bueno.
1: Està bé. Aquí,
0: a veure,
1: aquí.
0: Penseu que no hi ha sanitat pública en aquell moment. Quan tothom acabava... Ser sec tampoc era una cosa que...
1: No era raro, no?
0: O sea, no t'ho paraves de catarates. No sé si la gent moria de catarates, suposo que només si t'empenyien, no? Bueno, en qualsevol...
1: Crec que això ni un metge ho podia salvar.
0: No ho sé. No, clar, bueno, depèn.
1: Quart motiu.
0: I quart motiu, a l'Odissea, o sigui, a l'obra d'Homer apareixen diferents aedes, diferents poetes. A la Ilíada potser no tants, potser apareix més Aquiles tocant la lira i tal i qual, però a l'Odissea apareixen diferents poetes. De fet, el propi Odisseu fa de poeta de si mateix. I apareix una aeda de Mòduc que és sec. Llavors es va voler veure també en aquest personatge, no?, que és sec, perquè no, perquè els aedes han de ser secs, perquè és tradició interior, perquè no sé què. Es va voler veure la tradició posterior. Ja veurem que les obres homèriques han estat molt comentades, no? Ja com seran la base de l'educació grecoromana. S'aprenia a llegir, a escriure, a redactar amb els textos homèrics. Són textos molt comentats, no? I per tant, es va voler veure en aquest personatge una mena de trasunta del mateix Homer. I per tant va collir aquesta idea, no? Si de Mòduc, que és l'aeda de l'Odissea, és Homer, i de Mòduc és sec, Homer és sec. No? Però clar, no tenim cap dada biogràfica que ens digui que és així. Podria ser-ho o podria no ser-ho.
1: Molt bé. Per tant, no sabem si era sec, no sabem exactament de quan era, però llavors, Alberto, hem d'entendre que va existir o no?
0: Clar, no ens aturarem ara a desgranar en profunditat el tema i tots i cadascun dels arguments que s'han donat en favor i en contra en els darrers 2.000 i pico anys.
1: No cal.
0: Sobre si Homer va existir o no. Tots sabem que sí i que va viure a Springfield. Només mencionarem alguna de les hipòtesis més elaborades sobre la seva identitat, per si algú vol que tiri del fil. Per exemple, hi ha una que vincula a Homer amb la paraula jònica homaros, que vindria a significar hostatge, presoner, no? I parla dels homèridae, que és una mena com de societat de descendents de presoners de guerra que hi havia en la Jònia, que formaven una mena de casta allunyada de la guerra i que, per tant, se'ls utilitzava com a, ens diu aquesta teoria, no hi ha gaires proves, com a receptacles de la memòria èpica, no? És aquella gent que és sospitosa de ser descendents dels nostres enemics, dels presoners de guerra. No ens podem refiar que aquesta gent vagi a la guerra amb nosaltres. Llavors, com no van a la guerra, tenen la mala educació de no morir-se, joves, doncs permets que siguin els receptacles de la memòria. I, per tant, se'ls assigna aquesta tasca de memòria èpica, no? Per tant, diu aquesta teoria que Homer no és tant una persona, sinó una mena d'escola d'escriptors, no? Hi ha com una casta dels homèrides, dels homers, i que per tant Homer simplement fa referència a algun d'aquests, no?, descendents de presoners de guerra anònims que cantava. També hi ha qui diu que Homer en realitat no era grec, sinó que era, no és broma, un presoner de guerra babilònic.
1: Com un advocat.
0: Sí. O que fins i tot era descendent dels troians. I que, com els comentaristes veuen que a la Ilíada d'Homer humanitza molt els troians, no? I al final acabes empatitzant amb ells, i hi ha qui pensa que Homer potser és un descendent dels troians, i no? per aquesta humanitat amb el que es perfila. Hi ha una anècdota divertida atribuïda a l'emperador Adrià, gran amic del programa, que diu que l'emperador, no, que era culte i estava ja pensant, no dormia millor, no pensava en l'imperi romà un cop al dia, perquè ja era la seva realitat.
1: Era ell.
0: No pensava en els pobles del mar, no, tampoc, però estava com intrigat de qui era Homer, és una cosa que que es desconeix. Llavors, com
1: pensava emperador, un cop al dia en això.
0: No sé si un cop al dia, però bueno.
1: Pensava en molt en què era Homer, no?
0: No ho sé. I llavors, resulta, ens diu una altra que ens diu que va anar a l'oracle de la Pítia, no?, a preguntar, anaves a un oracle a preguntar coses importants, i ell va anar com a emperador a preguntar a l'oracle qui era Homer, no? Se respon-me, qui és Homer, no? I es veu que a la Pítia, que li devien agradar les telenovel·les, no?, ja que li va dir, em sembla fantàstic, que Homer era, li va com a mostrar la realitat, i li va dir que Homer era ni més ni menys que el fill de Telèmac.
1: Hòstia!
0: I que, per tant, no, Homer era el net d'Odisseu, i per això va saber explicar tantes coses de primera mà, no, i que Homer, en el fons, és un personatge del segle X, no, més proper a la Guerra de Troia, i que per això sap tant, no, de la Guerra de Troia, per això sap tant dels personatges de la Guerra de Troia, perquè era el net, no? d'Odisseu. A veure, això és una patillada de Copón, però a veure, és com quan consultes a les vidents ara mateix.
1: Sí, sí, sí,
0: que truques. O quan consultes al teu Piscis Ascendente Aquario. Mm-hmm. Bueno, no sabem si l'Adrià s'ho va creure, l'emperador Adrià no sabem si s'ho va creure, el nostre Adrià no sé si s'ho creu, aquesta teoria, home, però en qualsevol cas la Pítia ho va deixar anar i...
1: És temptador pensar que Homer és fill de Tom Holland.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, no sé.
1: I quina seria la seva pàtria més probable?
0: Clar, moltes ciutats gregues s'han disputat, i encara es disputen, l'honor de ser la pàtria d'Homer, amb més o menys fortuna. No? Realment és igual, fos quina fos, el més segur és que hauria de ser un enclau jònic, mm-hmm. És a dir, de la Grècia asiàtica, no? L'actualment...
1: Turquia...
0: La part turca de l'antiga Grècia. Mm-hmm. No sabem en quina exacta d'aquestes ciutats, o d'aquests enclaus, o d'aquestes illes, però si hem d'apostar, apostaríem, per moltes evidències del llenguatge, de les coses que explica, que era un oriund d'un enclau de la jònia.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, comencem el bloc central del programa amb una peça de la banda sonora de Troia.
1: Sí, sí. A veure, aquesta pel·li del 2004, una pel·li de la que tothom parlava malament fins que Nolan ha tret l'Odissea, que llavors ara de cop i volta hi ha un atac de retrocontinuïtat d'una pel·li que mola. Jo recordo anar, quan estava fent la carrera, anar al cine a riure'm d'aquesta pel·li. O sigui, més enllà de Brad Pitt en biquini, que és una cosa que tots coincidirem que ens fa qüestionar la nostra sexualitat. Mm-hmm. Vull dir, d'entrada sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Fora d'això, la pel·li és un despropòsit enorme. Simplement que ara, per comparació, no? Sembla que hem idealitzat una pel·li de masculinitat normativa i ara tots són làgrimes de...
0: De faixa. No, de faixa no, pobra, no. És que estic massa acostumat a dir làgrimes de faixa tota l'estona, saps? No.
1: Si tots sabem que els faixes no ploren.
0: Perdó.
1: Facturen.
0: Vinga. No ploren, facturen, vale. Jo he de dir que a mi em va agradar molt. Potser també em va agafar en una altra època.
1: Clar, això és del 2004.
0: Jo tenia 10 anys.
1: Clar, tot va flipar, jo era un Hyperman.
0: Clar, tio, és exèrcits antics i coses, no?
1: Però té moltes decisions de guió qüestionables, té moltes patillades, i en el seu moment va quedar com una pel·li, Hollywood, es va entendre que era una pel·li de Hollywood que versionava una cosa sense cap mena de credibilitat, però ara ha passat a ser com l'estàndard de com s'han de fer les coses. Llavors, al final la roda del món gira i ens torna i ens posa cap per avall.
0: Molt bé, el que ens està posant cap avall també és descobrir qui cony era Homer. Però és la màgia, no?, d'aquest programa. Ja hem vist una miqueta, no?, la complicació de tot el que envolta la identitat d'aquest personatge o personatges. Però quina serà la hipòtesi a la que ens agafarem nosaltres?
1: Bé, com hem vist, saber qui és Homer és una fita impossible, sobretot amb l'estat actual dels coneixements. Potser demà passat apareix, alguna dada arqueològica, apareix la tomba d'Homer i ens hem de... o una biblioteca, del segle VII o VI, i ens hem de menjar amb patates el que diem. Però actualment, amb l'estat actual dels coneixements, el que... no podem saber qui és Homer, però el que sí que podem saber és que algú va ser responsable de la creació artística que hi ha darrere de les seves dues obres. No, no importa tant qui és, per mi, qui és Homer, o si va ser d'allà, o d'aquí, o d'on era, o de no sé quan, sinó el fet de que la Ilíada i l'Odissea no són producte, com s'ha dit alguna vegada, d'una mera transmissió de sigles mitològics tradicionals. Perquè, de fet, quan un observa l'obra d'Homer, veu la mà d'un autor, en la manera de tractar els temes, en la simetria dels capítols, en la introducció de personatges nous, en el gust per temes concrets. Llavors, és evident que, fos qui fos, m'és igual, la Ilíada i l'Odissea no són obres tradicionals transmeses oralment per costum, sinó que aquí hi ha hagut un autor, digue-li Homer, digue-li Patata, que ha volgut crear una obra literària i explicar-nos una cosa d'alguna manera, no? I per tant, el debat no és tant si Homer o no existeix o qui era, sinó el fet d'això, que estem potser davant del primer autor occidental al que podem posar nom, no cara, sinó nom. Per posar un exemple, no? Aquiles, el protagonista de la Ilíada, en principi, i fins a Homer, no estava vinculat al cicle troià. Que Aquiles sigui el protagonista de la Ilíada és una decisió d'autor d'Homer. Aquiles era un personatge folclòric. De fet, ell no és dels herois troians tradicionals que van en primer moment a la guerra. De fet, no és dels que fa aquell jurament de defensa. No? És un personatge que és introduït més tard, és un personatge del folclore. No? És fill d'una ninfa, que si no sé què, que si la immortalitat, que si el no sé quan, que si és un personatge transvestit. No? Quan el porten a la guerra, el van a buscar a la guerra de Troia, es disfressa de dona perquè no vol anar. És com un personatge de conte, de tradició folclòrica, que Homer decideix convertir en personatge èpic. És com si agafes a Peter Pan i el fas un heroi èpic, no?
0: Hòstia.
1: Ja, bueno,
0: interessant.
1: O, per exemple, altres personatges que considerem fonamentals en la Guerra de Troia, com són Patrocle o Héctor, són invencions d'Homer. No existeixen abans en la tradició èpica del cicle troià. I això són decisions d'autor. És algú que ha decidit crear uns personatges per explicar una cosa concreta.
0: I per tant, tot això és possible dins l'oralitat o no?
1: Sí, absolutament sí. Abans, no, la teoria filològica deia que semblava impossible, no, que pogués haver autors i obres concretes amb una autoria circulant de manera oral, no? Perquè es considera que l'oralitat transmet, no, pues, faules compartides. Però quan s'han estudiat les èpiques tradicionals, no, les històriques i les contemporànies, quan a partir del segle XIX hi ha aquesta dèria, no, per retrobar les èpiques orals, perquè es veu en elles el folklore, o es veu en elles les èpiques nacionals, no? Això passa en totes les èpiques, des del romanç Cero espanyol, fins al Kalevala, fins a l'invenció dels bards irlandesos que s'inventen els literats del segle XIX. S'ha trobat que existeixen repertoris èpics que subsisteixen durant generacions d'insularitat sense modificacions substancials, no? Pot haver-hi una obra creada per algú que es transmet durant generacions sense que canviï substancialment, no? Si una cosa es transmeti oralment no vol dir que hi hagi una autoria difusa. Amb tot, les obres homèriques apareixen just en el moment en què Grècia recupera l'ús de l'escriptura, no? Llavors, aquesta vegada a través de l'adaptació de l'escriptura alfabètica fenícia. Ni l'Odissea ni l'Ilíada hi ha cap referència a l'escriptura. Només hi ha una molt, molt fosca. Que penseu que a la Guerra de Troia els herois grecs i els grecs troians escrivien. Estaríem fotimer de tauletes micèniques. Però els herois de la Grècia homèrica no escriuen. De fet, només hi ha una referència a quan un dels personatges fa referència a un avantpassat seu, a Bel·lerofonte, que diu que l'envien de misèria a un lloc amb unes tauletes amb signes mortals, no? Com dient, l'escriptura és una cosa malèfica, no? Com aquest record. Això té res més a veure amb el fet de la tradició de l'època fosca on s'ha perdut l'escriptura, més que no passen en que l'època micènica no hi hagués, no? Però, clar, després també, i amb això faig un excurs, moltes vegades l'error és intentar veure a Homer com una mena de cronista històric, no? Creure que podem parlar de la religiositat grega o la mitologia grega a través del que diu Homer, quan Homer no és un teòleg, és un escriptor, que podem parlar de la societat grega quan Homer no té cap intenció de recrear, d'explicar l'estat grega, no? Per exemple, els herois aqueus es passen 10 anys davant de Troia i no es parla de cap dona, més que les esclaves. No neix ningú, en 10 anys de campament allà no apareix cap nadó, ni cap nen, ni cap iaio. Els únics nens són dos o tres nens a Troia, no? No apareixen camperols, més que quan els has d'utilitzar com a comparació respectiva, no apareixen... Llavors, que qualsevol intent d'intentar utilitzar Homer com a font històrica, pues, xoca amb el mateix que xoca qualsevol intent d'utilitzar una obra de ficció per intentar explicar coses, no?
0: Molt bé. I quan prenen les obres homèriques la seva forma escrita definitiva?
1: Bé, hi ha qui pensa que ben aviat, no? Que el segle VII, hi ha qui considera que no abans del 560 abans de Crist, no? Que és una data que tenim molt clara perquè Pisístrat, no, tirà d'Atenes, ordena preparar com la primera edició oficial dels textos homèrics, no? I de fet hi ha una certa tradició que vincula Homer amb Atenes, no? com Cristóbal Colón, tothom vol tenir la pàtria, doncs els atenencs es sentien a Homer com els seus, i per tant la primera vegada que es fa com una edició oficial i posada per escrit del text homèric, o la gran edició, és el 560 en Pisístrat. Llavors, bueno, amb tot no us feu il·lusions, perquè haurem d'esperar fins al segle X després de Crist i els tallers bizantins per tenir còpies íntegres dels textos homèrics. És a dir, les primeres còpies, els primers manuscrits que tenen la Ilíada o l'Odissea sencera són textos de l'any 1000, després de Crist. Penseu que les tauletes d'argila, els papirs, tot això ha desaparegut. Es conserven alguns petits fragments, per exemple, de l'Egipte del segle III després de Crist, però no deixa de ser curiós que els textos homèrics haurem d'esperar fins a uns 1.700 anys després, no, de que Homer creés l'Odissea o l'Ilíada per tenir algun llibre, avui en dia, clar, abans circulaven, però el llibre més antic que conservem íntegre de l'Ilíada o l'Odissea és de fa 1.000 anys. Això també ens indica, no, que la sort de... material bibliogràfica de les obres antigues és molt, molt atzarosa. No? Sigui com sigui, serà divertit, perquè un cop que el text es fixa i es posa per escrit, no? I s'utilitza en l'educació, comencen els comentaris erudits sobre el mateix. La gent comença a comentar la Ilíada, a comentar l'Odissea. I comencen a sorgir debats erudits sobre si algun vers és verídic o no, si Homer, aquest vers és massa barroer, segur que Homer mai hauria escrit això. Aquest personatge es comporta, jo què sé, amb Agamemnon al principi de la Ilíada es comporta com un gilipolles. No? I llavors hi ha qui diu, no, és impossible que Agamemnon sigui tan mal educat, no? quan ha de ser així perquè es contraposa a Aquiles, no? O per exemple hi ha debats que a mi em semblen fantàstics, no? Ja sabeu que Patrocle es disfressa d'Aquiles, agafa l'armadura d'Aquiles, se'n va lluita amb Héctor i mor, no? I Héctor es queda l'armadura, no? Agafen i li treuen l'armadura, i llavors Tetis, la mare d'Aquiles, ha d'anar a veure Efes, a dir-li fes bona cuirassa, no sé què. Clar, llavors els comentaristes hel·lenístics deien, a veure, si Patrocle era un guerrer, no? Un mirmidor i era un guerrer i agafa l'armadura d'Aquiles i la perd, per què Aquiles no agafa l'armadura de Patrocle, se la posa i va lluitar? Això de, perquè a més, en el funeral de Patrocle tampoc diuen que el cremin amb l'armadura posada. Llavors comença a haver-hi tota una sèrie de comentaris dient, clar, és que Patrocle potser era un servent i no era un company d'armes. No? Perquè si és un que està allà sempre ajudant, netejant Aquiles, que si me quieres yo también, no sé què, i no té armadura, potser no era... Potser quan li diuen que és company d'Aquiles, no és company d'Aquiles, és un company d'armes, perquè si no té armes pròpies ja demana... Les... No, fixeu-vos que comença a fer tota una sèrie de comentaris, no? erudits sobre l'obra. No tenim temps per aprofundir-hi, però hi ha anècdotes divertidíssimes sobre aquesta reflexió d'intentar prendre's en sèrio un text.
0: Molt bé. Com van ser compostes, no, les obres homèriques?
1: Bueno, és interessant perquè van ser realitzades en una mena de llengua artificial, no, creada a partir de diferents dialectes jònics i eòlics. Estan composats també en hexàmetres dactili. No entrarem ara a explicar poesia grega antiga, però bàsicament són versos compostos no per... O sigui, la poesia homèrica no es mesura per síl·labes, sinó es conserva per mesures. No? Un hexàmetre són 6 mesures. Cada una d'aquestes mesures està formada per una síl·laba llarga i 2 breus. El grec antic és una llengua tonal, l'accent no és un accent d'intensitat, sinó és un accent de musical, no? Una mica com el castellà, tu passes de la a sol, no? Bueno, no entrarem. Però bàsicament recullen a la seva composició evidents recursos d'oralitat, no? Els epítets, les repetacions formulàries, cosa que fan pensar que la primera transmissió de l'obra va ser oral.
0: Molt bé, a veure, estic llegint la pregunta... I també avui és programa de melonazos, eh? Està bé. A veure, Alberto, anem al lío. Hem parlat ja molt de l'obra, d'Homer, no sé què, no sé quantos, però jo, el que ens interessa aquí, als oients, segur que també, és entrar en el contingut de les obres homèriques. Va ser real la guerra de Troia? I fins a quin punt el que ens explica Homer sobre aquesta guerra és real o no?
1: Vale, siguem categòrics. La guerra de Troia... Va succeir com la relata Homer i la tradició grega? Rotundament no. Aquest relat té una base històrica, tot i que sigui deformada? Sí.
0: Perfecte.
1: Aquesta seria com el titular. No, no és el primer programa que dediquem a les obres d'Homer. N'hem dedicat 3. Així de memòria, potser em ballen els números, però el programa 2 van dedicar a la guerra de Troia. És molt antic. No us el podeu mirar, però érem joves inexperts i confusos. El programa 200... que vam dedicar a la modernitat de la Ilíada, a parlar del contingut de la Ilíada, i el programa 307, diria, un dels primers que tu vas estar, el vam dedicar no a l'Odissea, però sí a la figura d'Ulisses, no? L'evolució de la figura d'Ulisses en la cultura occidental, no? Des de l'antiguitat, l'edat mitjana... Llavors, bueno, són 2 programes... En aquell programa crec que vam prometre que faríem algun programa sobre l'Odissea.
0: Doncs mira, 300 programes...
1: Aquest tampoc és sobre l'Odissea exactament, però bueno, ja ho ha fet Nolan, què farem nosaltres... però vaja, podeu reescoltar o escoltar el primer cop aquests programes, el 2, el 200 i el 307, i per tenir més dades, no? Així a grans trets. La Ilíada recull d'una manera molt sui generis el record del context geopolític del Mediterrani Oriental de finals del bronze, no? Aquesta època, no? en què els estats palacials micènics, no? El món hitita, la Wilusas hitita, i l'Odissea parla una mica dels efectes del col·lapse d'aquest bronze, no? La desfeta, no? La tornada a casa d'aquests herois homèrics i la desfeta d'aquesta societat de palaus que han viscut una sèrie de revoltes. No, de fet, Odisseu, quan torna a casa, el gran leitmotiv de la seva obra és la venjança, no? La venjança contra els pretendents que volen usurpar el palau, no? Existeixen mencions, per exemple, a les tauletes hitites de conflictes entre els aqueus, els habitants de la Grècia continental micènica, i la ciutat de Wilusas, la Ilion homèrica, no? No? És quan el rei hitita li diu a un rei micènic i d'aquella cosa de Wilusas que ens havia enfadat molt, va, ja està perdonada. No sabem exactament què va passar, però Wilusas és una ciutat satèl·lit del món hitita, no? Un centre comercial important, i els aqueus, que a més de comerciants eren pirates, doncs, bueno, doncs havien tingut les seves colletes. Aquesta Wilusas era una ciutat, les runes de la qual encara es podien veure ben a prop d'on vivien els habitants de la Jònia, no? On vivia aquest suposat Homer, encara hi havia el record d'aquelles grans muralles monumentals d'una de les iteracions de la ciutat de Troia. A més, molts d'aquests habitants de la Jònia eren migrants de la Grècia continental micènica. Després de la desfeta dels estats palacials micènics al bronze final, molts d'aquests habitants de la Grècia continental migren cap a les illes, no? Cau la societat, cau la jerarquia política, hi ha moviments de població. Us en recordeu quan parlàvem d'aquell despoblament de la Grècia continental, que potser no calia vincular uns invasors dòrics, sinó unes migracions internes, no? Pues molta aquesta gent que havia viscut sota, no, el domini dels micènics, dels tebans, de no sé què, ara vivien a la Jònia. Llavors, bueno, ja, també tenim, hi havia aquest record, no, d'aquests conflictes del bronze final. També tenim evidències d'un lucratiu comerç d'esclaus en les tauletes hitites, no, on el rapte de dones era una constant. I fins, no, botins de guerra on els aqueus tenen, pues, i tantes dones no sé què, i tantes dones no sé quan. I fins i tot s'ha pogut vincular onomàstica present a la Ilíada en tauletes micèniques o hitites, no? Algun Alexandros, no? Hi ha una sèrie de noms que utilitza Homer que quan tu mires tauletes al bronze final són noms de l'època. Llavors, bueno, hi ha coses que sí que ens indiquen que hi ha un record, no? Hi ha una oralitat que perviu, que Homer agafa i de forma com vol, no? Ja ho anirem veient si dona temps. Hi ha moltes coses que Homer no entén d'allò que explica i s'ho ha d'inventar.
0: Llavors estem davant d'uns relats que cal vincular a l'edat de bronze?
1: Primer sí, no de la temporada. Sí en alguns detalls i en el marc general, no en la resta, no? Per exemple, els herois de la Ilíada corresponen a un tipus de lideratge antic, el rei dels palaus, aquests guànecs, micènics, aquests capdills d'homes, però Homer introdueix a la Ilíada un qüestionament constant d'aquest tipus de sistema polític.
0: I com ho fa això ell?
1: Per exemple, amb la introducció d'Aquiles. Aquiles i les seves crítiques al lideratge antic d'Agamemnon, no? En el recurs a les assemblees, el qüestionament del repartiment del botí, no? Per l'audiència original d'Homer, el lideratge dels aqueus, el lideratge explicat a la Ilíada, és arcaic. No és el que ells viuen, és el que tenen en el record. Propi d'una societat que ja no és la seva. Estem en el moment del sorgiment de les polis, d'una nova elit terratinent que es pensa d'una manera diferent a la dels governants militaritzats dels palaus micènics, que ja quedaven en el record. Nosaltres ens hem tret de sobre aquesta gent. Per això el nostre protagonista és Aquiles, que és el que critica aquesta gent, no? I els aqueus són tots una panda de desgraciats. Vull dir, no hi ha cap ningú que sigui guai. O sigui, Odisseu, per exemple, que ara cau molt bé a Nolan i tal. O sigui, hi ha un moment que hi ha l'únic personatge de la plebe que apareix a la Ilíada és Tersites, que és aquell que és l'únic aqueu que no té cognom, és a dir, que no es diu el nom del seu pare perquè és un soldat ras, no té llinatge, i és el que juntament amb Aquiles critica la gestió d'Agamemnon, no? Aquiles se'n va i tal i qual, però a Tersites, que és el que diu, no? Desertem en massa, deixem aquí els dirigents, repartim-nos el botí, tornem a casa, no sé què. Està a punt de generar una revolta i el tio que agafa i davant de tothom l'agafa i la pallissa de mort és Odisseu, que després ens agrada molt perquè és un senyor com cara molt seriós, però és el tio que, saps? El que està allà fent de policia del poble. Bueno... Clar. El Wanax, el rei micènic, que era el governant, el sobirà absolut i controlava tots els recursos agrícoles i ramaders de la regió, no? Ja es veu a la Ilíada que regalen ramats, regalen camperols, regalen... que controla les armes, que controla la construcció dels carros de guerra, ja no hi és. De fet, els carros de guerra són molt divertits, perquè podem veure com Homer no sap què fer amb els carros. O sigui, vull dir, ell ja el recorda que els carros de guerra eren una arma de guerra, no? Ja sabeu que la guerra, els hitites, penseu Ramsès III, allà la batalla de Kadesh, els carros, no? Els carros eren un actiu molt important en les batalles del bronze final. Però en l'època d'Homer no hi havia carros. No s'utilitzaven en carros. Llavors,
0: es posa
1: ell,
0: per allà.
1: Ell sap que els guerrers micènics anaven en carros, però no té ni puta idea de per què s'utilitzen els carros.
0: Bueno.
1: I llavors, només hi ha un personatge que de tant en tant tira algú. Néstor, que és el personatge més... el vell, l'únic vell dels aqueus, el que és com de la generació anterior, és l'únic que mai baixa del carro per combatre. Però tothom el que fa és... vaig en carro! Freno el carro.
0: Baixo
1: a peu, agafo l'escut, agafo la llança i em parteixo la cara amb el del costat, no? Clar, llavors, Homer no sap què fer amb els carros, no? El que ja és una vocació d'un passat que es pressuposa antic, però que ja només queda en el record, no? Il·lustrat, això sí, a vegades amb objectes d'un passat remot. Per exemple, quan es descriu el cas que un personatge cretenc, no? Per tant, molt antic, de la civilització minoica, Meriones dona un casc a Odisseu, dona un casc de folrat en cuir, amb les astes d'un port senglar, no? Un casc que ni tan sols és metàl·lic. Quadra perfectament amb els cascos trobats en època micènica, no? Hi ha el record d'aquests objectes antics, hi ha un decorat antic, no? En algunes armes, en alguns estris de lluita, però que no se sap bé com funcionen.
0: I l'Odissea té el mateix problema?
1: Bé, la Ilíada i l'Odissea són dues obres ben diferents, no? Hi ha un consens en considerar la segona posterior en diverses dècades la primera i responen a tipologies narratives diferents. La primera és un poema èpic sobre la corona d'Aquiles, la segona és una mena de literatura de viatges, per una banda, o ha quedat com una mena de literatura de viatges, tot i que aquests viatges d'Odisseu ocupen una part molt petita de l'obra que es centra sobretot en el retorn a casa i en la venjança. De fet, Odisseu s'inscriu, l'Odissea s'inscriu en el gènere dels nostoi. Un nostos és un viatge de retorn, d'aquí ve la paraula nostàlgia. Relats sobre el retorn dels herois homèrics que tornen a casa seva després de la guerra de Troia i es troben que allò s'ha anat a la merda. Llavors, si la Ilíada s'ha examinat per treure informacions sobre la guerra micènica, l'Odissea s'ha escorcollat des de fa segles amb un altre interès ben diferent.
0: I quin serà aquest interès?
1: Doncs bàsicament la geografia, no? El gran debat al voltant dels viatges d'Odisseu no és altre que el de saber per quina geografia s'està movent, no? Pels historiadors, si la Ilíada és el cant a la guerra, l'Odissea és el cant a la navegació, per tant al comerç, tot i que Odisseu no comercia mai, no? Odisseu, el gran navegant, el gran explorador, no, Odisseu no explora mai. El seu viatge mai és un viatge d'anada, sempre és un viatge de tornada. Però bueno, ha quedat en l'imaginari del personatge, repasseu aquell programa 307, com un personatge vinculat a l'exploració. Per tant, es vinculaven els viatges d'Ulisses amb els dels navegants grecs que comencen a fer-se la mar, no?, des de les metròpolis gregues i comencen a fundar colònies. Bé, repeteixo, no importa que Odisseu ni comerci ni colonitzi, però vaja, tots sabem que mai has de deixar que la realitat desmunti un bon argument.
0: I quins intents d'identificació geogràfica s'han proposat?
1: De tota mena. Des dels més modestos, que intenten vincular els viatges d'Odisseu amb la geografia del Mediterrani Oriental, no? L'illa del Cíclop que tira pedres és una illa volcànica, Sile Caribdis és l'estat de Messina, fins als que creuen que l'Odissea amaga el relat d'un viatge oceànic, no? I que està explicant un viatge per l'Atlàntic. En el fons dona igual, perquè la intenció de l'obra no és la de ser una guia geogràfica.
0: I llavors què busca l'Odissea?
1: De fet, l'Odissea és un joc de miralls, no? Amb moltes històries dins la història principal i molts narradors, alguns verídics, alguns falsos. Si Aquil·les és un heroi folclòric trasplantat a un poema èpic, Odisseu és al revés, és un heroi èpic trasplantat a un relat folclòric, no? És un relat d'engany, on la petita part que tothom recorda, els cants 9 o 12, i que creu que és el nucli de l'Odissea, és només un detall. No? Es navega entre la realitat i la ficció, entre els espais civilitzats i els espais salvatges. No? La distinció és molt evident. Homer distingeix molt, o Odisseu distingeix molt, entre els que conreen la terra i produeixen pa i aquells que no. Tu saps que estàs en una illa fantàstica o que et trobes uns personatges fantàstics perquè no tenen blat, no conreen. Alguns poden tenir vi i emborratxar-se perquè el vi et fa salvatge, però és una primera aproximació molt divertida a la distinció grega entre helens i bàrbars. No és una distinció racial, sinó simplement una distinció cultural, no? La paideia, la cultura que et porta a tenir agricultura o i per tant educació, i la que et porta a no tenir-lo. O sigui, Telèmac, els altres herois troians, que expliquen els viatges que fan a l'Odissea, sempre es mouen pel món real. Odisseu, no, que té com a característica la supèrbia, ho fa pel món imaginari, no, l'engany a través de la disfressa, perquè en el fons és un falsari, un narrador d'històries més semblant a un Homer, a una Eda, a un Rapsoda, que no un heroi tradicional. I fins i tot la seva arma, l'arc, és una arma indigna.
0: Però si l'arc i l'escena del palau i tot això mola moltíssim.
1: Clar, sí, clar, el Gerard dels Jesús Homèrics, de fet, qui combat a distància és indigne. I això ho marquen tots els exemples que tenim a la Ilíada. L'arc és l'arma d'Apolo. I per Homer, Apolo era un déu no gaire recomanable, perquè Apolo és un déu asiàtic que arriba, que és un dels que més tard arriba al panteó grec. I per tant, l'arma d'Apolo és una arma sospitosa. Des de que Paris acaba amb Aquiles, no?, amb l'engany i un arc, fins a que l'arquer troià Pàndar, instigat per Apolo, intenta matar Menelau acabant amb la treva que hi havia. L'arc és una arma sospitosa. Entre els aqueus, Teucre, que és el germà d'Àjax, és l'únic que utilitza l'arc sota la protecció de l'escut del seu germà, no? I m'amago en l'escut del meu germà, que Àjax a més porta un d'aquells escuts de torre i tal. Doncs bé, més tard, Sòfocles convertirà Teucre no en el germà d'Àjax, sinó en el seu germà bastard, no? Perquè clar, utilitzava l'arc, llavors no podia ser... No? Llavors és molt divertit, perquè és bastard perquè empra l'arc o empra l'arc perquè és bastard, no? Ah, és una arma indigna, com la de Paris, que és l'heroi afeminat, no? L'arc és l'arma d'Apolo. Clar, en el cas de l'art d'Odisseu hi ha un punt d'element de sobirania, no? L'art que només pot emprar ell, que això també és una cosa de conte de fades, d'aquest heroi folclòric, no? L'element reconeixible. Però no deixa de ser curiosa l'elecció de l'arma.

0: Molaria moltíssim aturar-nos a comentar la música.
1: L'he posat per tu.
0: Gràcies, Alberto.
1: Que sé que t'agrada.
0: Hi ha més diferències entre la Ilíada i l'Odissea?
1: Sí, de fet.
0: Ah, no, podem tirar endavant, és que conquerem justets.
1: Sí. Bueno, hi ha moltes diferències, no? Tradicionalment s'ha considerat la primera un monument a la guerra i la segona un monument a la pau. Però tot i que al final és al revés, la Ilíada acaba amb uns funerals en la reconciliació entre Príam i Aquiles, i l'Odissea acaba amb la matança dels pretendents, amb degullant i penjant a totes les serventes que han ajudat els... Bueno, llavors aquestes distincions que es fan des de la posterioritat a les obres a vegades no sempre en cert.
0: I la presència constant de déus?
1: Bueno, d'aquí venia la música, no? De fet, la presència de déus és una de les constants dels textos homèrics, no? De fet, podem considerar Homer el pare de la mitologia grega, ja que és el primer en posar per escrit o en posar de veu i tracta de manera colorida i ordenada els déus grecs en la seva forma humana que tant ens fascina, no? Ell i Hesíode poc després, ja que de fet considera que Hesíode és parent d'Homer, posen les bases del que serà la mitologia grega posterior.
0: Déu-n'hi-do la responsabilitat.
1: Bueno, sí. Això sí, a més no hem d'oblidar que Homer no és teòleg, no? Com deien, ni és historiador, és un poeta. I per tant la caracterització dels déus està feta per seduir a l'audiència, per agradar als oients. I a voltes introdueix elements còmics o directament irònics dins del comportament dels déus. No, no hem d'esperar una guia de religió grega quan parlem dels déus homèrics, no? Perquè fa broma constant amb els déus. Un exemple molt ràpid, el del cant quart de la Ilíada, quan era, munta tota una estratagema per ajudar els aqueus, consistent en distreure a Zeus. Zeus ha dit que ningú ajudi els aqueus perquè me'ls vull que pateixin. Llavors, Hera agafa d'Afrodita filtres amorosos, pòssimes i no sé què, se'n va a buscar a Zeus, sap el que li agrada, i llavors l'enganya per tenir sexe durant molt de temps dalt del món Ida per tenir-lo distret, no? És allò de dir, Zeus tot poderós, però ja sabem, no? Què fer. Per tant, avís, tampoc cal prendre's massa seriosament a Homer si volem conèixer la realitat religiosa de l'època arcaica.
0: Molt breument, Alberto, i quin serà l'element més reconeixible del tractament homèric dels déus?
1: Clar, l'element més reconeixible és que intervenen constant i activament a la trama. No són déus llunyans o ritualitzats, sinó que actuen. I també s'ha dit molt que el tractament de la jerarquia divina dins d'Homer hi ha una mena de metàfora de la ciutat grega. No? Això es veu durant el cant 15, quan Zeus ordena a Posidó que no intervingui en el conflicte. Posidó es queixa i diu que recorda, no?, com els tres germans, Hades, Posidó i Zeus, es van repartir el món entre els tres. No? Zeus al cel, Hades l'inframont, ell al mar... sent els tres de la mateixa jerarquia i triant a sorts que es quedava cada cosa, no? Aquesta cosa de... Llavors, aquest passatge marca diferents idees, la d'assignar càrrecs mitjançant la sort, la del domini en comú i també la de la relegació de la resta de déus, com Cronos, al Tàrtar, a la part inferior. I no s'ha volgut veure en aquesta reflexió les tres idees sobre les quals sustenten les ciutats gregues. L'elecció dels càrrecs, el repartiment de funcions, el govern conjunt, el fet de que part de la població no té representació i s'expulsa, no? Aquesta stasis grega, i per tant, no? Veiem, no? En els textos homèrics ja el germen d'una nova societat grega.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per aquest repàs tan intens i tan interessant sobre el món homèric. A Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desconfinen el nucli i les granges d'Alfarràs per la bona evolució de l'incendi. El torrent Regal de Viuda, el confinament afectava unes 240 persones. El foc ha començat a les 4 de la tarda. La carretera segueix tallada en sentit Pont de Suert. 49 dotacions als bombers, 10 de les quals aèries, treballen encara a l'extinció d'aquest incendi que afecta unes 20 hectàrees. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, ho explica la consellera Sílvia Paneque.
7: És del tot necessari aquesta...
6: No podem, de moment, escoltar aquesta informació sobre el descongestionament del trànsit ferroviari. En parlava la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Més temes. L'Auditori de Girona és en aquests moments l'escenari del lliurament dels Premis Literaris Prudenci Bertrana, un dels destacats en el món literari. Un dels noms destacats de la nit també és el de Jordi Campó i Boada, que ha guanyat el 59è Premi Prudenci Bertrana, amb la seva obra Fer cantar els arbres, un premi que ja se sabia des de fa dies. El nostre company Marc Guibas, de Televisió de Girona, en té els detalls.
8: Avui l'Auditori de Girona està celebrant la nit dels Bertrana, els premis literaris de la ciutat. En total en són 7 entre poesia, novel·la, novel·la juvenil, millor projecte digital, lletra de cançó, traducció i assaig. 4 dels premiats ja es coneixien, i una de les estrelles de la nit serà Jordi Campoy, que rebrà el 59è Premi Prudenci Bertrana, a millor novel·la. La gala d'enguany va dedicada a les Illes Balears, amb un escenari molt exclusiu. Així, una de les gales més especials de Girona continua el seu rumb a l'espera de conèixer tots els guanyadors.
6: I Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa, amb possibilitats de fenòmens de temps violent. Es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat. A la tarda, a l'Empordà, Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa i la Selva. També a la nit es desplaçarà més cap al Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental, l'Occidental, el Baix Llobregat i també l'Anoia.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

Esteu escoltant Spy Lounge.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a selecció a Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Oberhorn, Bebel Gilberto, Slow Hands, Amel Larrier, entre molts altres. Comencem i avui el primer tema que sona és de Club des Belugas, Hustle Bump. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Disruptors endocrins. L'alimentació pot modular la salut de les persones, però també d'altres hàbits on l'entorn juguen un paper important en el bon funcionament de l'organisme. Un bon exemple en són els disruptors endocrins, substàncies químiques naturals, però sobretot artificials, present al medi ambient i que interfereixen al funcionament normal del sistema endocrí. El sistema endocrí és el conjunt de glàndules que produeixen i segreguen hormones que regulen el metabolisme, el creixement, l'estat d'ànim, la reproducció i d'altres funcions vitals de l'organisme, i que cal que funcioni correctament i amb harmonia. El contacte constant amb milers de disruptors endocrins que es troben a l'entorn altera la biosíntesi d'hormones i, tot i que actualment l'exposició zero és impossible, els seus substàncies que tenen un efecte acumulatiu sí que es poden reduir fent petits canvis al dia a dia. Es troben en productes i materials d'ús quotidià, a l'alimentació, com a metalls pesants, pesticides, herbicides, fungicides, alguns conservants i envasos de plàstic, en productes d'higiene personal i de neteja, com a bisfenols, parabens, filtres solars químics o ambientadors, a materials de construcció i decoració i també electrodomèstics i aparells electrònics. Si vols començar a reduir la teva exposició als disruptors endocrins, pots fer-ho evitant l'ús d'ambientadors suavitzants o perfums, escollint marques naturals de productes de cosmètica i neteja que no en continguin, llegint bé les etiquetes, evitant el consum de peixos blaus grans com el peix espasa o la tonyina vermella i els aliments processats, envasats o tractats amb pesticides, escollint aliments frescos i de temporada, prioritzant els envasos i tàpers de vidre, ceràmica o acer inoxidable en comptes de les llaunes o els de plàstic, usant paelles i olles que no continguin tefló, PFOAs o PTFEs, o cuidant la selecció de tèxtils de casa, tant per cotó, llana o lli. També et pot ajudar a purificar l'ambient, ventilar bé la llar i tenir plantes naturals. L'exposició diària a disruptors endocrins provoca trastorns hormonals, reproductius, alteracions del desenvolupament, disfuncions metabòliques i, fins i tot, augmenta el risc de patir algunes malalties. Afecta, per exemple, a la fertilitat, a l'autoimmunitat, al sistema digestiu i a la inflamació. Per aquest motiu, és interessant que comencis a fer canvis diaris en l'ús o el consum dels productes i aliments que més en contenen, per reduir la seva acumulació a l'organisme.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Sintonizas Radio Montornès.
5: So, how's your evening so far?
6: Bonsoir.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Arrenquem temporada del Cuplejant amb un tema apassionant, les festes majors i el seu encaix amb la sardana i la copla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant i la 11a temporada d'aquest programa per repassar, ja ho sabeu, l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Aquesta setmana la temàtica és la festa major. Parlem de l'encesa d'anglès a la selva o com es balla una sardana en un correbars organitzat per la trama anglesenca. Aquest és el programa 504 i tenim més titulars. Un regidor del partit d'extrema dreta Vox esclata contra la sardana satànica a Sarrià-Sant Gervasi. I la copla Vents de Riella ha estat la pregonera de la festa major d'Agramunt. I la copla Reus Jove ha estat part essencial del pregó, però de la festa major de les Borges del Camp. I podem escoltar una de les obres d'estrena per a copla i guitarra elèctrica que la juvenil ciutat de Solsona i Arnau Tordena han interpretat al concert de copla de la festa major de la capital del Solsonès. I ull perquè s'avança la convocatòria de la línia de subvencions per activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional amb l'associacionisme per l'any que ve. I el Festival Perifèria Cultural programa la Copla Sant Jordi a Sant Jaume dels Domenys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Cuplejant. Déu-n'hi-do quanta festa!

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al Morning Mens de la Sardana i la Copla aquesta setmana passa per començant per anglès. I així us ho expliquem.
1: Coplejant, notícies.
2: En les darreres setmanes s'han concentrat la majoria de festes majors a Catalunya. En pràcticament tots els programes hi veiem ballades de sardanes que han de donar feina a la cinquantena de cobles que hi ha en actiu al país. Però com són aquestes ballades de festa major? A quines hores es fan i a qui estan dirigides? Massa sovint ens trobem repassant a consciència aquests programes que les sardanes hi són de manera testimonial. En la gran majoria de poblacions les audicions no són senceres. Habitualment les interpreta la cobla orquestra que fa el concert i ball de tarda i a causa del pressupost ajustat acaben fent 4 o 5 sardanes al matí. Quan els joves dormen després de la seva gran nit, quan les famílies porten els més petits al concert familiar, quan el sol es patega imponent les pedres. Qui queda? La gent gran, un col·lectiu acèrrim que espera amb delit aquestes sardanes que se'ls ofereix amb comptagotes. Fa uns dies tancàvem l'estiu amb els amics justament ballant sardanes i a taula del bar, on sopàvem esperant la cobla, davant d'aquest panorama tan negre, debatíem a quins llocs les sardanes o la cobla prenen un paper central. A la festa, tot esperant aquest cap de setmana a anglès. Aquest dissabte a la nit, la trama anglesenca va celebrar la seva segona edició de l'encesa, el seu correbars o correcabres, com n'hi diuen ells, que recorda l'arribada de la llum elèctrica anglès el 1887. Els més joves del poble i alguns forans vam recórrer el casc antic aconseguint els elements necessaris en diferents proves per encendre el fanal a la plaça de la Vila, tal com va passar ara fa 140 anys. Allà tots van ballar la sardana Gales d'anglès del local Pere Masats fins que la bombeta es va apagar, tal com va passar el 1887, quan l'arribada de la llum es va celebrar amb una cobla en directe. Al cap d'uns segons va tornar la llum i la música i la plaça va esclatar en eufòria. Tot plegat, aquesta entitat ha volgut fer aquest nou format de correbars per reformular-lo i per fer-lo més atractiu i més arrelat a les tradicions populars del poble. És una manera de fer únic un acte que se sol trobar en moltes festes majors de Catalunya i que plega la major part del jovent del poble. Però a taula ens van sortir altres exemples. La setmana passada, la colla dels Blaus a Granollers intentava guanyar la seva competició contra els Blancs durant la festa major de la capital del Vallès Oriental, oferint una ballada de sardanes a plaça de la Porxada amb la cobla La Principal Blava. En parlàvem, de fet, la setmana passada. Tenim molts més exemples recents, però ara en parlarem durant el programa. Anem a escoltar ara Gales d'anglès, de Pere Masats, que ballaven tots els anglesencs i anglesenques aquest dissabte a la nit al seu correbars. L'escoltem a càrrec de La Principal de la Bisbal i data de 1953.

0: cablejant.cat.
1: I parlant de festes majors...
2: Notícies. Societat.
1: La Cobla Vents de Riella d'Agramunt ha estat la pregonera de la Festa Major d'Agramunt 2026. La Cobla va donar el tret de sortida d'inici de Festa Major aquest cap de setmana, un pregó que s'ha dut a terme al balcó de l'Ajuntament d'Agramunt i també des de la pròpia plaça, on la Cobla va mostrar diferents sonoritats i estils de música, però sempre amb la Cobla explorant doncs, totes les possibilitats coblístiques de la Cobla. Si se'n feia res sol l'Ajuntament a les seves xarxes socials. La Cobla Vents de Riella va ser com l'encarregada de donar el tret de sortir d'aquesta Festa Major i van desitjar molt bona Festa Major

0: ha estat la protagonista del pregó de la Festa Major de les Borges del Camp. I és que la cobla va ser part essencial d'aquest pregó celebrat el 30 d'agost, la setmana passada. La seva participació s'emmarca en una relació amb el municipi que es manté des de l'any 2000, ara farà 26 anys. La vinculació de la formació amb les Borges del Camp va més enllà de les sardanes. La Reu Jove participa en diversos actes dels més destacats de la Festa Major, com l'arribada, la processó de la Capvuitada o l'aplec de la sardana, la salve, la missa pontificalis i les ballades de sardanes de la població. Aquest any, a més, la cobla va haver de reorganitzar el seu calendari perquè tenia altres actuacions previstes per poder ser en aquest pregó de les Borges del Camp. El seu representant, Eduard Cendra, doncs explicava que la relació amb les Borges del Camp es basa en una fidelitat i confiança mútua durant els dies de Festa Major. Diu que se sent un borgenc més. La Reu Jove també destaca que la seva versatilitat amb els seus 11 músics que formen la cobla se sap adaptar a tot tipus de música, per exemple, per fer processons, actes solemnes, mentre que també mantenen les sardanes, òbviament. Després de 26 anys, la cobla Reu Jove ha format part d'aquest pregó de Festa Major de les Borges del Camp i nosaltres que els felicitem des d'aquí.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I anem amb les estrenes, però no marxem de les festes majors.
1: Poblejant, les estrenes.
0: I és que divendres passat al vespre Solsona va celebrar el tradicional concert de vigília de Festa Major a la Sala Polivalent i Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona hi van estrenar dues obres per a cobla i guitarra elèctrica dirigits pel solsoní Albert Fontelles. A la primera part del concert hi va haver l'estrena de l'obra Suite Solsonina, una peça per a guitarra elèctrica i cobla. I a la segona part, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, sota la direcció d'Alfred Fontelles, va oferir un recorregut pel repertori musical de la Festa Major de la capital del Solsonès. D'aquesta manera, la tradició i la novetat van convergir en el mateix espai per fer gaudir el públic amb aquesta música que va completar-se amb l'estrena de l'obra El Drac de Solsona, també per a guitarra elèctrica i cobla. Podem escoltar-la, aquesta darrera, aquest ball del Drac de Solsona, arranjat per a cobla i guitarra elèctrica Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona en la gravació d'aquesta estrena a Solsona divendres passat. L'escoltem.

0: Això era una obra sobre el Ball del Drac de Solsona, a càrrec d'Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.
1: Estàs escoltant El Coblejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Connexions al territori.
0: I més enllà de totes aquestes festes majors, aquest cap de setmana també ens hem de fer ressò, que acabava dilluns amb la celebració de la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet, amb una ballada de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove als Jardins de Can Cisterer. La ballada la va organitzar els Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet. I aquest diumenge a la tarda i al vespre, l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós va celebrar la 57a edició de l'Aplec de Palamós amb les cobles Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a la plaça de la Nau dels 50 metres. Escoltem Joia de Palamós, de Francesc Marrós, a càrrec de la Cobla Montgrins, i la podem trobar en el disc Ballant Sardanes a Palamós, volum 4, és de l'any 1960 i està dedicada a l'11è Aplec de Palamós. L'escoltem.

0: cuplejant.cat.
1: I després de tantes bones notícies, anem a explicar-ne una que no ho és tant. Obrim la política.
2: Notícies. Política.
1: I és que les sardanes satàniques no agraden a l'extrema dreta. Un regidor de Vox esclata contra la sardana satànica del districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona. Es tracta de Carlos Oliva Lucio, que es va queixar en sessió plenària sobre un taller que van fer al centre cívic de Sarrià els joves de la grupa de Molins de Rei. Així s'hi referia el regidor del partit d'extrema dreta de Vox, criticant la política del Partit Socialista de Barcelona i més concretament el barri, i qualifica l'aprenentatge de sardanes satàniques com una memez, i és que es dirigeix en castellà al Consell Plenari del districte de Sarrià-Sant Gervasi del 19 de maig del 2026. L'escoltem.
3: También se dedican ustedes muy efusivamente a organizar insensateces en los centros cívicos. Vemos jornadas de todo tipo de pelaje, transfeminismos. El otro día vimos unas sardanas satánicas, sí, sí, satánicas, y además ponía 666. Bueno, debe tener mucha gracia. Pero a mí lo que me parece es una irresponsabilidad utilizar fondos públicos para este tipo de memeces, sí, sí.
1: Aquest tall s'ha fet viral ara, després de tants mesos, perquè la grupa de Molins de Rei, els encarregats de fer aquest taller de sardanes la primavera passada, el van compartir a les seves xarxes socials. La publicació s'ha omplert de comentaris atònits sobre l'opinió del regidor d'extrema dreta i hi ha un reguitzell de persones que expressen que volen ara aprendre a ballar aquestes sardanes satàniques o fent la persiana. Carlos Oliva Lucio, del partit d'extrema dreta Vox, té una dedicació del 75% i cobra 36.660 euros anuals, tal com recull la web de l'Ajuntament de Barcelona. En fi, una sardana que va molt bé per ballar sardanes satàniques és aquesta, Tour de Mir, de Jordi Paulí, perquè té molt de sal i molt d'aire. L'escoltem a càrrec de la Copla Tres Vents. És de l'any 2017 i és de Jordi Paulí.

0: www.triplejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Amb un recull d'agenda que contempla concursos, concerts i aplecs, les ballades les trobareu a Som Sardana. Comencem a divendres 18 de setembre perquè a les 7 hi ha concert de cobla amb la ciutat de Terrassa a la Fàbrica Vella de Sallent. Aquest concert anual de Sallent. I divendres 18 de setembre, 7:45 del vespre, a Breda, la principal de la Bisbal hi farà el concert de sardanes i música per a cobla. Diumenge 20 de setembre arriba la 60a edició de l'Aplec del Baix Camp a Reus amb les cobles Juvenible de Sabadell, la Reu Jove i la Contemporània a partir de 2:00 i a les 5 de la tarda al Santuari de la Misericòrdia. I diumenge que ve també hi ha el 53è Aplec de la Sardana de Terrassa amb les cobles Milenària i Sant Jordi a les 11 i a 4:45 de la tarda a la Plaça Vella. Diumenge que ve també a 11:45, 13è, Aplec de la Sardana de Collblanc, a la Torrassa, al Parc de la Marquesa, a l'Hospitalet de Llobregat, amb la Cobla Mediterrània. I diumenge que ve, 51è Aplec de Tardor de Tona, a partir de les 4 de la tarda, amb les Cobles Bisbal Jove i Mediterrània. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 62è Aplec de la Sardana de Torroella de Montgrí, que arriba diumenge 20 de setembre, diumenge que ve, a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda amb les cobles La Principal de Llobregat, La Maricel i La Principal de Cassà. Anem a escoltar Per Torroella, una sardana de Martí Diafont, que escoltem a càrrec de la cobla Ciutat de Girona. És de l'any 1993 i la podem trobar, entre d'altres, al disc 25 anys junts, 25è aniversari de l'agrupació Aplec Sardanistes de les Comarques Gironines 1968-1993, compacte, Déu-n'hi-do, amb aquesta sardana dedicada a l'agrupació sardanista Continuïtat de Torroelles per Torroella, de Martirià Font.

0: Això era per Torroella, de Martí Riafont.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I tenim més notícies destacades. El Festival Perifèria Cultural programa la Copla Sant Jordi i Sant Jaume dels Domenys. Serà el 18 d'octubre amb l'espectacle amb Roger Mas. El 18 d'octubre, Sant Jaume dels Domenys acollirà Roger Mas i la Copla Sant Jordi en un concert on el cantautor solsoní repassarà el seu repertori acompanyat d'una de les coples més consolidades del país. La jornada també comptarà amb els glosadors mallorquins Mateu Xurí i Maribel Cervera, dos referents del cant improvisat a Mallorca. Serà a partir de la 1 a l'ermita de la Mare de Déu dels Arquets. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I ull perquè s'avança la convocatòria de la línia de subvencions per activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per l'any que ve. És la CLT 027. Pels més interessats, el Departament de Cultura de la Generalitat explica que l'objectiu d'aquest avançament és que es pugui resoldre durant el mes de gener del 2027. Aquesta mesura ha de permetre a les entitats beneficiàries a planificar-se les seves activitats amb més antelació. El termini de presentació de sol·licituds d'atenció romandrà obert del 4 de setembre al 6 d'octubre.

0: El Rogall, amb Eudald Font.
1: S'ha fet molta literatura sobre la cobla i la sardana, i un dels elements més característics i encisadors és el cant de tenora. La mestra Concepció Ramió, en el seu estudi Els Lamot de Grignon i la creació per a la cobla, explica d'on prové aquest tret tan únic. Les ballades populars, integrades únicament per sardanes llargues, anaren substituint progressivament les balles tradicionals en tota aquella àrea geogràfica, permetent, en consonància amb els interessos artístics populars de l'època, de transportar un repertori multivariat a plaça i d'oferir al poble la possibilitat de dansar les músiques de moda a través d'una coreografia fi. S'explica així la similitud del contingut temàtic a les primeres sardanes llargues amb els repertoris de concert de les bandes militars del segle XIX, integrats, a més d'himnes patriòtics i música militar, per músiques d'origen divers, àries d'òpera, fragments de sarsuela, arranjaments de melodies populars i danses en boga com la polca, el rigodon o la vanera. I fins aquí la cita. I és que el cant de tenora ha tingut, des de les beceroles de la cobla i la sardana tal i com la coneixem avui en dia, una funció característica, molt nostrada i entranyable. El moment del cant de tenora és el moment de la sardana en què el ballador ja no centra l'atenció en el ball, ans en la melodia. La repetida imatge del dansaire mirant en l'aire, quasi ballant d'esma, mentre vagament xiuxueja la melodia que no recorda on ja va sentir, és tal vegada l'ànima de la sardana. Potser la continuïtat d'aquesta funció en els anys, o en el seu moment amb les melodies de les àrees de moda, i avui amb les enginyoses melodies encomanadisses, ha estat el petit conducte pel qual hem establert un vincle entre els nostres avantpassats i nosaltres. O potser ho és la rauxa del tuti i els aires. Joan Vinyoli va dir: ara tot d'una la tenora ressona pals i contemplem les illes. I sempre dic, mirant la torre de les hores, davant aquestes coses, cal plorar. Fins la propera.

0: Cublejant.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició amb un tema de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. És Si el mar tingués baranes. Un tema preciós. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals, i ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, ara ja per 11a temporada. Mentrestant, coplegeu força.

mar sense baranes, pel cel sense mullons, pel mar sense baranes.

0: Ràdio Montornès.
1: La poeta Maria Mercè Marçal defineix l'escriptura com a activitat vertebradora. Els seus textos combinen la tradició, la innovació i la investigació sobre formes poètiques.
2: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
1: Maria Mercè Marçal neix i passa tota la seva vida a Ivars d'Urgell, al Pla d'Urgell, d'on sempre es va considerar originària. La dècada dels 70 representa l'entrada de Marçal en el món literari i també a l'activisme polític i feminista, que no abandonarà mai. El 80 feu oposicions a ensenyament a secundària de llengua i literatura catalana i ensenyà a l'Institut Maragall de Barcelona. El 1985 publica La germana l'estrangera. L'última obra poètica que publica en vida és Desglàs. Podem escoltar el poema L'ametlla amarga de Maria Mercè Marçal en el disc Crònica del cantautor Ramon Muntaner.

0: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: L'ametlla amarga. Junts hem menjat forabilers de tarda, amallons verds de la branca més alta, robats d'un or sense porta ni tanca. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga. Esborràvem lliçons darrere els arbres de mestres i veïns. Aquesta plana l'escrivíem ben sols, amb lletra clara. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga! Esquitxada de nit, la bata blanca, i amb els dits entintats mig oblidaven el cor de l'ametlló, de l'ametlla amarga. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: 33, un tercio.
6: ¿Es un programa musical?
5: No.
6: ¿Es un programa de libros?
5: Pues no.
6: ¿Es un programa de cine, de series?
5: Pues tampoco.
6: ¿Entonces qué es?
5: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
6: ¿Y bien?
5: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
7: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
8: Molt bona tarda, molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com estan en el dia? Vinga, va, que ja estem a dia 15. El dia 15 és com un dia molt bonic. No sé vosaltres què en penseu, però a mi com que m'agrada el nom. Queda molt bé. I així, doncs, com que aquest dimarts ens passa una miqueta millor, sobretot si us quedeu escoltant La Intersecció. Sabeu que estem fins a les 6 en punt amb informació, divulgació i entreteniment de coses que tenen a veure amb el nostre poble, amb Montornès, i d'altres d'una miqueta més enllà. Si ens voleu, us voleu quedar i, com dèiem, passar aquesta tarda una miqueta més entretinguts, entretingudes, estem al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Després, al vespre, tindrem el territori nocturn a les 10, que a ningú se li passi. Bé, com que ara tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
9: Bona tarda, Mireia.
8: Què tal, com estàs?
9: Bé, ben bé, que m'agafaves així ajustant volums, auriculars i tot
8: plegat. De
9: tot,
8: amb les mans ben ocupadetes.
9: Exacte, molt bé, de dimarts, no? Dimarts de setmana festa major, què podem dir, no?
8: Ai, sí, que bé, que bé. Bé, jo volia començar avui, m'he recordat, l'altre dia vaig anar aquí a esmorzar al restaurant de la Góndola i sempre tenen Ràdio Montornès posada, són uns grans oients nostres, i va venir el Pepe a felicitar-nos pel programa, que li agradava molt i que ens escoltava sempre.
9: Ah, llavors, sí?
8: Em va fer molta il·lusió, i ja que sé que sempre tenen la ràdio posada, doncs un petonet a la Carmen i al Pepe, que ens escolten sempre.
9: Una salutació a aquests oients tan fidels.
8: I tant que sí, quin goig poder, a més, fer una miqueta de poble, no?, entre tots i totes.
9: Oh, i tant.
8: És la seva part, nosaltres la nostra, i a vegades la compartim, mira, encara que sigui amb un cafetó.
9: Ja, nosaltres els hi fem companyia, no?, i sí, ells, doncs, ens escoltant, no? Que per estem nosaltres, no, Mireia, perquè ens escoltin,
8: I
9: no?
8: I tant, home, i tant que sí. I allà, deixeu-me que us digui que tenen un tracte sempre boníssim. Jo, la Carmen ja em veu i ja diu, a veure, oi, te voy a preparar, ja ella em prepara un menú especial. Així que, bueno, què voleu que us digui? Hem de fer poble, anar als comerços i als restaurants de Montornès, que van tancant, van desapareixent, i això no pot ser, home, que fa tristo després veure tot tancat. Ai.
9: Exacte, i sobretot, doncs, mira, si en altres comerços que ens escolten, doncs que ens ho diguin, i tenim salutacions per tothom.
8: Ah, sí, sí, i tant que sí. Jo em sé d'algun més, però va, ho deixem per demà.
9: Vinga, va.
8: Així, si em veuen pel carrer, que m'ho diguin.
9: Hem obert un meló aquí, eh?
8: Clar, clar, demà. Recorda-m'ho, Sergi, que tenim una memòria que quan funciona la teva, la meva, no, i a l'inrevés, ens anem complementant, doncs si no me'n recordo jo, segur que tu sí que et ve a la ment.
9: Fet.
8: Vinga, doncs, ja ens hem saludat tots i totes. Anem a mirar què tenim de tarda d'avui. Avui anirem a parlar del curs o la programació, les sessions formatives que es fan des del programa Les Entitats del Dia, perquè van començar ahir. Durant aquesta tardor, bé, avui encara és estiu, però ja ens entenem. Aquesta tarda teníem tres propostes formatives i una ja ha passat. La resta ja sé que seran a l'octubre i al novembre. Però nosaltres ens vam apropar, Ràdio Montornès va apropar-se a aquesta sessió, que anava sobre la festa major, sobre aquells ítems, aquells aspectes que han de tenir en compte les entitats a l'hora d'organitzar esdeveniments. I avui sabrem quins aspectes, sobretot, s'han tractat i com ha estat aquesta acollida de la sessió, que, com us diguem, es va fer ahir a l'Hotel d'Entitats. I també hem de parlar d'un altre tema de superactualitat, perquè avui ha començat la batalla de penyes. I com? Doncs amb una donació de sang. Ara, Teatre Margarida Xirgo, al Soterrani, això sí, heu d'accedir per ara amb la Sant Saturní, tenim ubicada la unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits. Ha estat des de les 10 del matí fins les 2, han fet un peron per dinar, i des de les 4 i fins les 9 del vespre tenim allà un punt per poder donar sang.
9: Així que anima tothom que s'apropi, no?
8: Home, i tant que sí. I si no, és que no sé, és que... Doncs que sapigueu que si hi aneu podeu sumar un vot a la vostra penya preferida, perquè em dic que és una, la primera prova de la batalla de penyes, i això vol dir que després tothom pot votar o pels Perenton o per als Bartomeus. Així que potser ser un al·licient més perquè us animeu i aneu a votar. De fet, aquest cop esperen a tanta gent que han ampliat d'horari. En comptes de començar a les 5, han començat a les 4.
9: Això són bones notícies, llavors.
8: I tant que sí, tant que sí. Vinga, va, animeu-vos, que els tenim fins les 9. I ja que estem de festa major, doncs avui també parlarem de les activitats de la penya groga dels Perenton. Ja han passat per aquí els Bartomeus, també la regidora de Cultura i Festes, i avui arriba el dia de conèixer quines activitats té pensades, preparades, la penya groga. Sobretot ens centrarem en les novetats, clar, perquè com bé sabem, aquest any la festa major és una mica més diferent, i dijous és un gran dia per la penya groga, que ja ho té tot preparat per sorprendre'ns amb moltes coses. De fet, a les xarxes socials hi han anat posant alguna coseta. Doncs bé, avui podrem escoltar el president de l'entitat, en Alejandro Pérez. I avui acabarem amb una altra col·laboradora que s'incorpora a l'equip de la intersecció. Ja poquet a poquet ja van venir tots els col·laboradors i col·laboradores. Encara en queda algun, eh? Encara
9: queda. Qui queda encara? Bueno, la Nina, no?
8: La Nina aquest any no estarà amb nosaltres. Si mirarà que ho dius, fas molt bé. Perquè... No, no, però clar, potser hi ha més gent que diu, és veritat, què ha passat? Bé, doncs la Nina ha acabat la universitat, vol emprendre altres projectes i aquest any no té mai la porta tancada, però... La idea és que no. Així que si algú que vulgui venir a parlar de llibres, doncs per què no?
9: Ah, sí, som sí, benvinguts, i tant.
8: Doncs queda la Clàudia Closa per incorporar-se.
9: Sí.
8: I ara no voldria deixar ningú, però crec que ja estaríem tots ja i totes, tots a no ser que algú, com dic, vulgui venir a fer la seva secció.
9: Bueno,
8: tinc converses obertes per aquí i per allà, però...
9: Ah, sí? Estàs negociant fitxatges nous per la temporada?
8: Exacte, jo encara estic de mercat de fitxatge obert.
9: Molt bé, molt bé, doncs...
8: Així que no tinc res tancat, però així com que m'han dit que sí, la Clàudia Closa, que de ben aviat estarà amb
9: nosaltres. Així que no descartem noves incorporacions, no?
8: Exacte.
9: Molt bé, perfecte.
8: Així estarem tots atents i atentes. Bé, doncs l'Àfrica Closa avui estarà de nou amb la seva secció del Mundo Meca Brea, a veure què li enfada aquests dies a la nostra companya. Ho sabrem d'aquí uns minuts. Nosaltres ara anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que s'ha obert el termini per presentar candidatures als Premis Lismivo 2025. Els guardons reconeixen les empreses del Vallès Oriental compromeses amb la integració laboral de les persones amb discapacitat i la responsabilitat social corporativa. Es poden presentar candidatures fins al 5 d'octubre. En queden excloses les empreses que siguin centres especials de treball o empreses d'inserció laboral. Per la valoració de les candidatures es tindran en compte aspectes com la reserva de llocs de treball per persones amb discapacitat, el percentatge de discapacitat de les persones contractades i l'adquisició de productes o serveis a centres especials de treball, entre altres. El premi consisteix en una dona d'aigua elaborada pel taller Alborada i en la realització de públics reportatges a la premsa comarcal per donar visibilitat a les empreses guardonades. Podeu consultar les bases i inscriure-us al web vallesoriental.cat. Demà s'inaugurarà l'exposició Montornès som ciutat a Can Saurina. Es tracta d'una mostra de les postals de Miguel Santiago de l'Hoyo, el pregoner d'enguany, que ha elaborat, recordem, amb l'objectiu de preservar el patrimoni històric del poble. Cada postal té en el seu revers una instantània antiga del lloc que mostra. De l'Oyo ha avançat que ara està creant una nova col·lecció centrada en les persones.
1: Fins ara tenim fins a la 53, encara continuo fent. I de part hem tret una nova edició de persones, que es diu persones. Són persones del poble, que bueno, són persones que ja, o que estan o que ja no hi són, no? Però bueno, demanant permís sempre, presento aquí tres de les 11 que encara les he de demanar. Tenim tres. Potser ara arribin unes altres tres i doncs les presentarem.
8: El veïnat podrà visitar l'exposició a partir de demà a les 6 de la tarda i fins al 20 de setembre. Demà i dijous es podrà veure de 6 a 9 del vespre i divendres, dissabte i diumenge també d'11 a 2 del matí. L'entrada és gratuïta. La Unió de Botiguers ha posat en marxa un nou sorteig per persones, les persones usuàries de la targeta Montornès en Comerç. Aquest mes sortegen 15 entrades puntuals al complex esportiu municipal Les Barredes. Per participar-hi cal registrar les compres fetes als establiments adherits a l'aplicació Montornès en Comerç fins al 27 de setembre. La dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco, ens ha animat a participar.
2: Venim de l'estiu, venim de les vacances, de fer una mica una vida no tan saludable i res, us animem a tots a participar. Tothom que compri en els comerços de Montornès i passi la Monedet participarà en 15 passes d'un dia per gaudir de la zona esportiva de les Barredes. Bé, sigui la piscina, bé, sigui la sala de fitness, passar un dia a les Barredes. I res, molt fàcil, s'ha d'utilitzar la Monedet. Ja sabeu que cada mes tenim sortejos, així que animem a tothom que no la tingui que se la descarregui i que l'utilitzi perquè hi ha coses molt interessants durant tot l'any.
8: La targeta Montornès en Comerç es pot utilitzar tant de manera digital com física i es pot demanar als establiments adherits a la Unió de Botiguers. I amb l'última cosa amb la que es deu de quedar és que el jaciment romà Mons Observa s'obrirà les seves portes diumenge. Serà d'11 del matí a 2 del migdia. Les persones que s'hi apropin podran fer una visita lliure basada en un recorregut prèviament determinat amb l'ajut d'un programa de mà i de panells de senyalització il·lustrats amb dibuixos que restitueixen l'aspecte original de cadascuna de les estances visitables. La durada aproximada de la visita és de 45 minuts. No cal reserva prèvia. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Una desena d'entitats i establiments, i els establiments restauradors, volíem dir, que participaran en el Sarau, van assistir ahir a la formació Prepara la Festa Major. El curs es va desenvolupar a l'hotel d'entitats dins del programa Les Entitats del Dia. Durant dues hores, membres dels departaments municipals de Feminisme i Diversitats i de Salut Pública i personal tècnic de Crític, el Pla de Prevenció en el Consum de Drogues, Pantalles i altres riscos associats van explicar quins aspectes s'han de tenir en compte a l'hora d'organitzar esdeveniments, tant en matèria de possibles agressions com de seguretat alimentària i dispensació d'alcohol. Així ho ha dit la tècnica de Participació Ciutadana, Bea Quintana.
3: Temes de seguretat que una entitat ha de tenir en compte a l'hora d'organitzar un event al poble. Llavors treballarem el punt lila, que seria doncs, explicar a les entitats quin és el protocol davant de qualsevol agressió masclista. Després treballarem també el tema de dispensació de begudes alcohòliques, què hem de saber quan estem per

0: i llavors des de l'Ajuntament hem pensat que seria interessant fer una formació que contingui tots aquests elements.
1: Una de les ponents d'ahir va ser la tècnica de salut pública, Mireia Gràcia, qui va remarcar la importància de tenir en compte les mesures de seguretat alimentària per evitar intoxicacions.
2: La seguretat alimentària és bàsica perquè es necessita uns mínims de coneixement per manipular, per dispensar els aliments, preparar, vendre, amagatzemar-los, tota la cadena, des de que comença la parada fins que es dona als clients, s'ha de fer amb garanties de seguretat alimentària per evitar que es posin malalts, per evitar una intoxicació alimentària. I de begudes alcohòliques és important entendre fins a quin límit i com s'ha de dispensar alcohol a les persones consumidores i, sobretot, que no es pot donar de beguda als menors o persones que estan ja intoxicades.
1: Gràcia també va valorar que en els darrers anys hi ha hagut una evolució positiva en quant a la conscienciació de les entitats sobre aquestes mesures.
2: Molt positiva, la veritat, perquè les entitats realment no són empreses, no han de disposar de formació en manipulació d'aliments com a un food truck o com un restaurant. Però aquestes nocions, jo el que he notat, ja és la tercera edició de Festa Major que vinc, he notat que hi ha una evolució molt positiva en quant a la consciència, en quant a preparar els aliments, en quant a l'ordre, al procés, tot el que s'ha de tenir. Ja jo crec que s'ha despertat ja la inquietud de, ojo, que aquí podem tenir un perill i poder fer-ho bé. I jo veig una evolució molt positiva, un interès, les formacions participen, pregunten i va una mica més enllà ja aquesta formació.
1: El programa Les Entitats del Dia es va posar en marxa el 2016. Durant aquesta dècada, el consistori ha impulsat formacions d'àmbits diversos, com l'econòmic o la participació dintre de les associacions. Escoltem a la tècnica de participació ciutadana, Bea Quintana.
0: Hem fet formació de tota mena, des de temes més econòmics, no? De com gestionar la part més econòmica, tresoreria, tot el tema fiscal, tot el tema de comptabilitat, no? És un dels temes recurrents, també tot el tema de legal, no? De quines són els aspectes legals que has de tenir en compte a l'hora de tirar endavant un projecte associatiu. Després hem fet formacions a tota mena, des de normatives a com liderar un projecte, com augmentar la participació dins de la teva entitat. Vull dir que aquest programa de suport al teixit associatiu és una aposta que portem fent des del 2016 perquè creiem, doncs, que és un bon suport a les associacions. Pensem que també a vegades hi ha juntes directives que estan molt consolidades i que porten un bon bagatge, però després canvies la junta directiva i tot torna quasi a zero, no? També hi ha entitats que es creen de noves, no? I tota aquesta informació no la tenen. Per tant, bueno, pensem que és un programa sòlid, necessari, i per això seguim amb ell.
1: Aquesta tardor hi haurà dues formacions més, totes dues centrades en l'àmbit econòmic.
0: Ens centrarem en temes més econòmics, llavors farem una formació que anirà dirigida a saber com fer els números de l'entitat i com presentar-los a l'assemblea. Això serà el 21 d'octubre. I després, el 30 de novembre, farem una formació que anirà centrada a com justificar una subvenció municipal. Llavors, bueno, quins aspectes s'han de tenir en compte si tu has sol·licitat una subvenció, com has de justificar, com has de presentar els números perquè no et falli res i no tinguis problemes. I aquesta també és una formació bastant recurrent, perquè hi ha moltes entitats que, doncs, sol·liciten una subvenció de nou i val la pena, doncs, que tinguin aquesta formació abans de fer tot el procés de justificació.
1: Si voleu demanar més informació o apuntar-vos a les formacions, cal que envieu un correu a participació@montornès.cat. Continuem amb més notícies. Avui està tenint lloc la primera prova de la batalla de penyes de la Festa Major d'enguany. Es tracta, com ja ve sent tradició, d'una donació de sang. Així, des de les 10 del matí, la unitat mòbil d'extracció del Banc de Sang i Teixits és al soterrani del Teatre Margarida Xirgo. Si voleu fer una donació, us hi podeu apropar fins les 9 del vespre. Aquest any es compleixen 20 anys de les campanyes de Festa Major de donació de sang al Vallès Oriental. L'Anna Albert, tècnica de promoció del banc, ha posat en valor la col·laboració de les penyes per animar la gent a participar-hi.
3: La idea de que les colles col·laborin, com aquí a Montornès, fa que sigui una activitat molt més divertida, que donar sang es converteixi en un acte de, no tan sols lúdic, sinó de solidaritat, d'amistat, entre la gent.

0: normalment pues, s'acompanyen uns als altres, sobretot en el cas de que diguin pues, no estic segur de, potser de fer la donació, que sàpiguen que és un moment, molt, la veritat, molt maco. Ens dona un pulmó per poder respirar una miqueta més de lo que són la davallada de les donacions que hi ha a l'estiu, que normalment baixen al voltant d'un 20%. Clar, totes aquestes donacions que s'estan fent en les campanyes de Festa Major del Vallès Oriental ens ajuden a remuntar una miqueta les reserves.
1: Per primera vegada, i donada la quantitat de gent que s'espera que avui passi pel teatre a fer la seva donació, s'ha ampliat l'horari de tarda.
0: Aquest any hem ampliat una miqueta l'horari de la tarda, al matí continuem fent 4 horetes, de 10 a 14, i a la tarda, com esperem que vinguin més de 100 persones, doncs hem ampliat, hem començat a les 16 hores, a les 4 de la tarda, ja es pot venir a donar sang. Recordar a la gent que no vinguin en dejú, que portin el seu carnet d'identitat, que vinguin amb moltes ganes d'ajudar-nos a salvar vides i que nosaltres mirarem que tot estigui correcte perquè puguin donar-la.
1: Després de donar, les persones poden triar a quina penya donar el seu vot, si els Bartomeus o els Perantón. La Trini Rodríguez, donant habitual, ho tenia clar.
2: Votaré els Perantón. Sí, sí, està bé, perquè és una manera de que la gent s'impliqui i que vingui a fer donacions, i amb una festa major que la gent està més participativa, doncs és una bona època per fer-ho. Està molt bé la iniciativa, és perfecta. Sempre que hi ha, sempre vinc o a plasma o a sang, perquè no costa i hi ha gent que ho necessita, llavors. És que això és res, són 15 minuts que tampoc no costa ni diners, ni un esforç físic, ni res. I pots ajudar amb altres persones que ho necessiten.
1: Un altre dels donants d'aquest matí ha estat en Germán García, que tot i no viure ja al poble, avui ha volgut fer la seva donació.
3: Sempre he donat sang perquè, bueno, crec que és algo que hauria de fer tothom. I crec que no costa res. Jo he viscut aquí, però fa 20 anys que vaig marxar i visc en un altre poble i, bueno, he vingut a fer 4 recados i ho he vist i no ho he dubtat. Hauria de ser obligatori. Igual que donar òrgans i tot això, doncs hauria de ser, bueno, obligatori a la qüestió de què fem quan morim. Res, doncs si podem salvar algú, doncs perfecte.
1: Com a totes les batalles de penyes, hi ha una entitat que fa de jurat. Aquesta vegada, i per 5è any consecutiu, és l'Associació Cultural Palau del Malla. Segons ha dit un dels seus membres, l'Àlex Gil, és tot un honor.
4: És un honor perquè som una entitat que patrocinem la cultura i el patrimoni del poble. Tot el que és fer jurat i ajudar la gent del poble també ens agrada. I com bé t'he dit, és la 5è edició que fem de jurat. I esperem que molt més. I a més aquest any ens estrenem amb la nova junta de Bartomeus i Perantons i és un honor perquè són noves persones, nova gent i és un honor per Montornès.
1: Per conèixer qui ha guanyat la primera prova haurem d'esperar el veredicte final de la batalla, que es farà el diumenge a 3:45 del migdia a la plaça de Pau Picasso. I ara anem a una mica de música, tot i que abans de parlar d'Oasis m'agradaria fer un incís perquè hem començat el programa repassant els nostres col·laboradors i col·laboradores i ens hem deixat alguns noms. És que això sempre passa, jo necessito una llista perquè per sort hi ha tanta gent que vol estar aquí amb nosaltres que se m'obliden, pobrets meus. Ens hem deixat a l'Anaïs Soler, a l'Aina Barquero i segur que algú més encara em deixo. El nostre company José Luis Cano ja ha tornat, anava a dir. Falta
5: gaire,
1: el cinema,
5: gaire,
1: però...
5: Gairebé deixes més gent fora que dins, Mireia?
1: Pobre, em sap molt de greu. Petones a les nostres col·laboradores,
5: sisplau. La confiança,
1: sisplau.
5: La confiança.
1: Sí, és el que té, és el que té. Bueno, doncs hem escoltat Oasis. Per què? Doncs perquè han anunciat que passaran per Barcelona l'any vinent, això sí.
5: Sí, al juliol, no? Per
1: sí,
5: l'estiu,
1: sí,
5: vaig
1: sí,
5: sentir.
1: Sí.
5: Sí, sí, sí.
1: Sí, ara bé, heu de preparar, com sempre, una miqueta la butxaca,
5: home.
1: Perquè diuen que, clar, depèn, no?, com de prop estiguis, si les entrades són VIP o no són VIP, des dels 85 als 255 euros.
5: Haurem de gratar-nos la butxaca, eh?
1: Sí.
5: I a més, em sembla que he sentit així de passada que hi ha un sorteig d'un codi, o sigui
1: sí.
5: Que no és que te registris allà i ja
1: no,
5: tindràs tret.
1: No,
5: us
1: heu de registrar ja... perquè les entrades d'aquest sorteig es faran entre el 25 i el 27 de setembre, segons la ciutat a la que vulgueu anar, clar. I si sí, fan com una mena de sorteig, a més heu de respondre algun qüestionari per demostrar que sou fans de la banda. És tot una mica estrany.
5: Que high level, tot, no? Sí. Exclusiu, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Així que, bueno, suposo que si tan fans sou, ja ho sabíeu, i si no, si coneixeu algú, doncs mireu la lletra petita i poseu-vos ja, que la setmana vinent surten ja les entrades i estarem tots així una mica que sí que no, que sí que no. La cosa és que anem a escoltar una de les seves cançons més mítiques, Wonderwall, i estem parlant d'Oasis.

0: I en aquest disc de Para cuando sean mayores hi ha cançons més animadetes, com la que escoltàvem xiquita, i d'altres una mica doncs, més lentes, més melòdiques, i una col·laboració només al tot del disc amb Eva Luna Montaner, que hi ha molta gent que ho sap, però segur que hi ha molta gent que no, com el Sergi, que no s'entén d'aquestes coses, que és la seva dona.
1: Ah, vale, doncs mira, me l'acaba d'enterar.
0: Sí, sí, actriu, ballarina, cantant, fa de tot aquesta dona. I estan molt enamorats, de fet, hi ha vídeos d'aquests cursis i entrevistes de tots dos per internet, per si voleu xafartejar una miqueta. La cosa és que han col·laborat en aquest disc, ja que està dedicat a les seves filles, amb aquesta cançó titulada La Medalla.

0: ¿Quieren que les cuente una historia?
1: Sí.
0: ¿Quieren que les cuente una historia real o de mentiritas?
1: De mentiritas.
2: I així comença amb la veu tan dolça de les nenes, l'última cançó que avui repassem d'aquest disc Para Cuando Sean Mayores, el nou àlbum de Camilo. Ell diu que, bé, ja es pensava, no?, que deixaria reflexions i històries per a les seves filles, però que per fer tot això ha hagut de tornar a ser el Camilo de 8 anys, el nen, i que això l'ha fet molt feliç. Ha tornat a la seva infantesa per fer aquest àlbum i té 13 cançons. Nosaltres hem pogut escoltar una miqueta de 3. Us convido que vosaltres escolteu més tard a qualsevol plataforma. Ens quedem escoltant El Ruiz.

0: La intersecció en territori nocturn. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
1: Així, amb energia, torna a incorporar-se a l'equip de la intersecció l'Àfrica Closa. Molt bona tarda, Àfrica.
2: Hola, molt bona tarda. Tornem per aquí, torna a començar l'any.
1: A que sí? A que el setembre és com un altre any nou?
2: Exactament com un any nou. Sí, és que jo crec que molts anys de passada d'haver deixat l'escola perquè el setembre no se senti com un any. I que igualment és que l'agost és com un apagón general. Sí. Aquí a Espanya, con lo cual es complicat, és molt complicat.
1: Bueno, doncs com ha anat l'estiu? Ens queda una mica lluny ja, no? Com que, bueno...
2: Sí, ja, perquè a mi de les que fa vacances més al juliol, normalment faig l'última setmana de juliol, primera d'agost, i tampoc he fet gran cosa aquest any. Només he estat a casa d'uns familiars que viuen entre Toledo i Madrid i tenen una xarquita veraniga que m'encanta a mi anar allà. I desconnectar una mica i després pues, per casa fent vida contemplativa, que també està molt bé.
1: Molt bé, la veritat és que sí.
2: Perquè a vegades dius, és que torno, necessito vacances a les vacances, no? Sí. Que, cuidado, també s'ha de fer, també està guai visitar llocs i donar-te una mica de tute, però, bueno, també s'ha de parlar de la vida contemplativa, que a vegades és el que necessitem.
1: Home, avorrir-se algun dia de la vida està molt bé, també. Tot sigui dit.
2: Sí, 100%.
1: Bueno, doncs, noto relaxada, però... estàs enfadada, oi? Avui.
2: Avui estic enfadada, avui em ve molt bé fer aquesta secció perquè de veritat jo em tiro dels cabells, no puc més. Estic... No, en sèrio, o sigui, és molt frustrant. Segurament ja ho he comentat alguna vegada, però jo fa uns mesos vaig canviar de feina, vale? Uh-huh. I què passa? Que l'altra feina, el meu gran problema era que em quedava força lluny de casa, parlo d'unes 3 hores diàries entre l'anada i la tornada, i a més tenia un horari, doncs, bueno, poc agradable, vale? Sí. Jo feia de 9 del matí a 7 de la tarda, amb la qual marxava a 7:15 del matí i tornava cap a les 8 del vespre.
1: Ja,
2: en fi, vida personal no encontrada, no? I ara pues, tinc un horari molt millor i en aquest aspecte pues, també estic una mica més a prop, tinc un dia de teletreball a casa, vull dir que en aquest aspecte hem guanyat qualitat de vida. Però quan tu deixes una cosa, aprens a apreciar-ne els beneficis i una de les coses que jo apreciava d'aquella altra feina és que jo sempre podia rebre tots els paquets.
1: Ah, dic, a veure on ens porta tota aquesta història.
2: Exacte, és una mica rocambolès, però tenia un sentit, jo tenia una direcció. I és que com que només estaven allà contínuament, rotllo moltíssimes hores al dia, a les hores a les que normalment es porten paquets, i a més hi havia una recepció fins les 9 del vespre, que sí. Encara que jo no estic a l'oficina, m'ho podien agafar, clar, era molt complicat que jo no pogués rebre paquets.
1: I ara què? Ara on els envies?
2: I ara és una santíssima... Ullofa. Vale? Ara és horrible, perquè avui, o sigui, a mi el dilluns m'havia d'arribar un paquet d'una cosa que és un regal i que m'urgia i vaig pagar un bon dineral perquè m'arribés abans, perquè si no m'hagués tardat més en arribar. Doncs me posa que havia d'arribar dilluns. I jo, ah, que bé, que ràpid, pensava que tardaria més, bueno, estupendo. I de sobte veig, s'ha demanat canvi de dia d'entrega. I jo, qui?
1: Exactament qui t'ho ha demanat, no?
2: Jo buscant, ai, a veure si li he donat un botó sense adonar-me'n, jo què sé, amb els dits morcillones, saps? I miro, dic, però si no hi ha cap opció ni res, dic, per què? Pues surt això, dic, bueno, pues res, tota la tarda que vaig estar allà esperant, perquè clar, jo treballo pels matins, aleshores sempre hi ha l'opció de que no t'arribi, i quan vaig fer la comanda no vaig veure cap opció que m'anés, perquè crec que l'únic que em deixaven era enviar-ho a Correus, i Correus està obert quan jo estic treballant, sí. Con lo qual... Pues complicat. I com que el Marc està fins 11:45 i jo arribo a les 4 a casa, dic, bueno, mira, amb una mica de sort, m'ho entreguen en alguna hora que estiguem per aquí. Dius, va, doncs pues ho fem així. Vale. Pues bueno, ho intenten enviar justament el dia que jo no hi soc en tot el dia perquè havia quedat per la tarda. Clar, és que quan jo vaig fer la comanda em posava que m'arribava entre avui i demà. Saps el que et vull dir-te? I primer em diuen que el dilluns de sobte em diuen que ho retrasen, i jo, bueno, després em diuen que el dimarts jo no hi soc, quan venen, i tenen hasta una foto del portal, i jo, estupendo. A més em van trucar, però no sé per què a mi no em va sonar el mòbil, o sigui, per una cosa bé que fan, no em funciona. I avui em posava que havia de venir, que jo penso, vale, estic teletreballant, estaré a casa, podem gestionar-ho, saps? Bien. Pues ara de sobte em fico pel dematí i em diu que han tornat a canviar el dia d'entrega. I si jo no ho rebo demà, no ho podré donar en el moment en què jo vull donar-ho. Saben el que quiero decir?
1: Buah, a mi això m'ha passat a l'estiu també, buscant, a més, filtrant, no? Pagant envio, com tu dius, extra per poder, no? Que arribi perquè és un regal, tal. Va arribar tard, o sigui, va arribar, i ja més tard de la festa de cumple. I no només això, sinó que va arribar fet... Bueno, trencat per tot arreu.
2: Pot ser que sàpiga de quin regal es tracta?
1: No, vale, aquest no, aquest també.
2: Crec que és un regal similar amb un altre regal.
1: Aquest també va arribar tard, però bueno, almenys va arribar en bones condicions.
2: Vale,
1: però l'altre era com tota la capsa trencada, tot malament, una baralla perquè et tornin els diners,
2: no.
1: T'ho rebaixen per com tal de no haver de pagar, que t'ho tornis a enviar i tornar-t'ho a enviar ells. Bueno, una cosa horrible, de veritat, que un ho fa per comoditat i és que és millor anar-te'n a una botiga i comprar-ho allà mateix.
2: No, 100%, i sempre que puc ho faig, perquè a més, rotllo, comerç local, ¿vale? que s'està perdent totes aquestes coses, no? I és important, però és que en aquest cas va ser una cosa que se'm va ocórrer com a últim moment... I per la gestió d'aquest regal no era possible fer-ho en un lloc presencial i que m'arribés a temps. No era possible. Aquest tipus de... No m'hagués donat temps, perquè jo dubto molt que... Bàsicament es tracta d'un àlbum de fotos i, clar, anar un dijous a un lloc que et passin l'àlbum de fotos i tot i que te'ls tinguin per la setmana següent era una gestió una mica complicada. I vaig dir, bueno, ho faig jo aquí amb una d'aquestes empreses que existeixen que els pots fer a través d'internet i ja està, doncs ho faig així. Però és que no està funcionant.
1: No.
2: I després també tenia jo una comanda d'un llibre que es publicava avui, posa que me l'entreguen avui i dic, bueno, va, vaig a demanar que me la... perquè per la tarda volia veure si podia sortir. Dic, bueno, poso que me l'entreguin a una botiga d'aquestes que ho poden obtindre. Vale, ho poso i saps que estic veient ara la pantalla del meu ordinador el número de seguiment? Que no estava disponible al lloc. I que hem intentat fer l'entrega a les 3 de la tarda, que estaven literalment a 5 minuts de casa meva, i jo estava a casa meva, que el podria haver rebut, i ja no tinc aquest paquet. Com el rebré? Doncs pues no sé, perquè tampoc estic sent capaç de veure altres punyeteres alternatives. Aleshores, no sé. Sort que tampoc és una cosa superimportant, vull dir, bueno, que no és la fi del món, saps? Però, Déu meu senyor...
1: No, però fa ràbia. Clar, és
2: perquè,
1: que...
2: A més, és una cosa que dius, tio, ho envien en una hora que el lloc està tancat, però no teniu els horaris dels llocs que teniu apuntats per fer de part del shop? Que els hi diuen?
1: Tot mal.
2: Tu, així d'ineptes, saps el que et vull dir?
1: A mi em fa ràbia que prometin una cosa i no ho facin.
2: Fora, però...
1: No, però és que sí.
2: No, jo estic empadada. Jo estic molt empadada avui.
1: És que sí, tu em dius que faràs, que ho entregaràs un dia, doncs... Pues... Sigues, o sigui, no prometis, amic, no m'enganyis, o sigui, el resum és no m'enganyis, no diguis que vindràs un dia i no vindràs, i ja no parlem dels que diuen que han vingut i no han vingut perquè tu estaves a casa i dius aquí no ha vingut ningú.
2: Sí, no, però és que em fa molta ràbia perquè el primer paquet del que us he parlat jo pensava que arribaria entre avui i demà i ja pensava teletreballar un d'aquests dos dies, perquè normalment teletreballo un d'aquests dos dies igualment, aleshores dic, bueno, m'ho puc fer venir bé i després no hem parat de jugar amb els meus sentiments, que és bàsicament el que han fet tot el dia, tota la santa setmana, i l'altre paquet, jo pensant que no em passi el mateix, per si per lo que sigui no venen avui i venen el dia de demà, que no estaré tant per casa, doncs ho poso en un parcel shop i venen just quan jo sí que estava. Perquè, a més, jo el del parcel shop ho he fet perquè quan he anat a donar-li el del seguiment no em sortia res. Em donava error i jo pensant, ai, mi madre. Doncs és que només males decisions.
1: Yeah.
2: Només males decisions. Estic molt indignada, de veritat.
1: Males decisions per tu i per l'empresa que gestiona, eh? Sí. Bueno, jo crec que...
2: Al final són coses que passen qualsevol, eh?
1: Sí.
2: O sigui, al final pots fer la publicitat de moltes, però jo aquestes amb les que estic tenint problemes ha sigut FedEx i GLS, que GLS també hi he treballat molt, perquè l'altra feina ho feien servir i també era molt graciós de gestionar, perquè, o sigui, feien unes coses que jo, de veritat, uns lios, però és que al final de tot passa en qualsevol empresa, és la realitat.
1: No, sí, que segur que qualsevol persona que ens estigui escoltant té una història similar al que estem dient. És que m'apostaria a qualsevol cosa.
2: Sí, bàsicament. O sigui que res... Com és local. Anem a llocs. Ara que tinc temps, ja intento anar a llocs. Però precisament aquests dos paquets, un era perquè si no el demanava, és un llibre, i si no el demanava a la Casa del Llibre no em venia amb una cosa específica, perquè és una publicació de Planeta, i només ho posaven amb la llibreria de Planeta, que és la Casa del Llibre, i l'altre era un regal que no em donava temps de gestionar si anava a lloc físic, i tampoc sabia on anar. O sigui que vaig dir, bueno, vamos a lo que tenemos a mano.
1: Sí, sí, sí, bueno, que, escolta, està clar, si un pot comprar a prop, a casa, millor, però que qui no ha comprat per internet i qui no ha patit, malauradament, un mundo me cabrea com aquest que els porta avui l'Àfrica.
2: No, no, estic molt ofuscada. A més, em dona molta angoixa no saber què passarà amb aquests paquets. O que... És que són gestions que dius, jo de verdad no tengo tiempo para esto. I no és perquè jo sigui una persona important, és perquè la meva energia mereix anar dirigida a coses més productives.
1: No, i que tu compres per internet per estalviar-te aquest mal de caps, no? I el temps i d'haver d'anar a comprar i de no sé què, i al final acabes perdent temps per un altre lloc.
2: Sí, i energia. Energia es perd molt. I hem de cuidar la nostra energia. Siguem místiques.
1: Molt bé, m'encanta. Compro. Doncs res, Àfrica, jo em sap greu que estiguis així, angoixada, enfadada, però per la part que ens toca, doncs mira, per nosaltres avui t'ha vingut superbé i hem de dir que tindrem una miqueta més, amb més ansietat que la temporada anterior. L'Àfrica estarà aquí enfadant-se i reivindicant cada dues setmanes.
2: Exacte, ara no, jo enfadar-me m'enfado sempre, però abans l'any passat no ho podia expressar amb totes les vegades que ho volia dir, però ara ja sí, ja podem tornar a queixar-nos més assiduamente.
1: Ja no hace falta reprimir-se.
2: No, ja ho traurem tot, o sigui que la pròxima alguna queixa de festa major haurem de portar, perquè això està aquí ja, eh?
1: Oi, que bé, que bé. Bueno, doncs Àfrica, aquí t'estarem esperant, que vagi molt, molt bé i parlem d'aquí un parell de setmanetes.
2: Exacte, una abraçada.
1: Adéu.
3: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs fins aquí arribem avui dimarts. Espero que hagueu gaudit amb nosaltres. Oi que la tarda de dimarts es passa diferent? Clar que sí, encara que sigui per queixar-nos una mica. Bé, espero que us hagi agradat tant com per tornar a escoltar el programa a les 10 amb el nostre territori nocturn, que a més de l'Àfrica, avui hem parlat de temes molt interessants, com el programa de les entitats del dia, hem parlat també de la festa major, que tenim la batalla de penyes, i fins les 9 podeu anar a fer la vostra donació de sang al Teatre Margarida Xirgo. En recordeu-vos, a centre per la Rambla Sant Sadurní, al Subterrani, a la Sala Gran. I també hem descobert les novetats de la penya Pere Anton. Nosaltres marxem, demà tornarem amb una nova entrevista musical al Siderland, eh? Ojo, cuidó,
4: atenció,
1: que ens tindrem aquí a la intersecció, així que no us ho perdeu. Fins demà a les 5, que vagi bé.
4: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
5: El formatge. El formatge és un d'aquells aliments que no deixa indiferent a ningú i, tot i ser ben conegut, pocs saben realment tot el que l'envolta, com es produeix o quin és el més interessant per a cada preparació. Per aquest motiu, tot i ser un producte molt ben integrat a la cuina pel seu sabor, olor i versatilitat, manquen en general coneixements sobre composició, propietats o, senzillament, com cuinar-lo. Primer de tot, cal definir-lo. El formatge és un derivat lacti fresc o madurat, sòlid o semisòlid, obtingut de la llet total o parcialment desnatada, de la nata, del suero de la mantega o de la barreja d'alguns d'aquestes matèries primes i habitualment sal. Es pot elaborar de vaca, cabra, ovella o barreges. Per coagular-lo, s'usa el quall o coagulants d'origen animal, vegetal o microbià. I després de l'acció del quall sobre les proteïnes de la llet i un escorregut parcial de la part aquosa, en surt el formatge fresc, que ja es pot comercialitzar, o es pot sotmetre al procés de maduració. Les denominacions facultatives van en funció del temps de maduració. El fresc és el que, un cop finalitzat el procés de fabricació, està llest per ser consumit. El blanc pasteuritzat és el que, un cop s'ha obtingut el coàgul, es pasteuritza abans de ser comercialitzat i és el que seria apte per embarassades per prevenir una listeriosis. Finalment, es troben els madurats i els madurats en fong, els anomenats formatges blaus. En funció dels dies de maduració, seran tendres, semicurats, curats, vells o anyencs, i el contingut en lactosa serà menor com més maduració tingui el formatge. Una dada interessant, sobretot pels intolerants. A l'hora d'escollir un formatge, fixeu-vos en els ingredients per si conté algun component estrany més enllà de llet, quall i sal. En el contingut de sal, que no superi el gram per 100 grams de producte. Els grams de sucre per fer-se una idea del contingut de lactosa que té. I finalment, els grams de grassa total i de saturada, que en patologies cardiovasculars pot ser interessant de tenir en compte, però que mai serà tan perjudicial com les de les carns vermelles o les trans. És ric en proteïnes i greixos, conté calci, fòsfor, magnesi, iode i seleni i vitamines del grup B, D i A. I en població general es recomana de 1 a 2 racions diàries que equivalen a 80-125 grams pel que fa a ració dels frescos i 1 a 2-3 cunyes fines pel que fa als curats. Més enllà de presentar-lo com a tapa o ratllar-lo sobre plats de pasta, el formatge ofereix moltes més possibilitats. Afegiu-lo a sopes i cremes de verdures, amanides variades, a les truites i remenats d'ou i verdura, per donar un toc a plats de verdura o fins i tot a plats dolços. El formatge, tot i no ser un aliment imprescindible a la dieta, es pot incloure dins d'un pla d'alimentació saludable. Ara bé, caldrà individualitzar la ració a consumir en funció de la persona, perquè no serà el mateix per a una embarassada, un intolerant a la lactosa o una persona que requereixi de pèrdua de greix corporal.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Éxitos encadenados.
4: La música que quieres escuchar.
5: En Radio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Estem en directe a Can Saurina, al, ja sabeu, al carrer Major, número 2. Aquí estem el Miquel Zafra i la Núria Cachán. Tot i que avui ja hem tingut desfilada el nostre company José Luis Cano, que ja s'ha incorporat, i la Mireia Toledo, que també està allà al seu lloc. I res, aquí estem preparats per tirar cap endavant aquest matí de dimarts, que ens ha deixat una nit tòrrida. Un altre cop parlem de nits tòrrides, de calor i de temperatures per sobre de lo habitual. De fet, ahir va ser un dia doncs, amb temperatures molt elevades, feia molta calor, molta xafogor, i la nit ha estat també molt complicada en quant a temperatura. No corria ni una mica d'aire, i això doncs, ha fet que tornéssim a obrir finestres i a passar calor, perquè és que no hi ha una altra manera de tirar cap endavant amb aquestes temperatures. Jo diré que per mi també ha estat una nit toledana, d'aquelles de no poder dormir. No sé si els nostres oients hauran descansat bé, jo me n'alegro, per ells, per elles, però hi ha uns quants que segurament hauran passat una nit d'aquestes que ha quedat interrompuda i després costa molt agafar el son o la son un altre cop. Re, Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria.
1: Aquí estem ja. Tornem dimarts 15 de setembre de 2026. Com doncs us suena, sí. 2026, Miquel. A mi m'impacta. Cada vegada que ho dic, m'impacta.
2: Sí, sí, passa el temps superràpid. T'acompanyo en el sentiment amb aquesta nit que has passat. Jo tampoc he passat gaire bona nit. Ja ho comentàvem aquest matí quan entrem a la ràdio, a primera hora. Aquestes coses que passen. Ja estem amb unes edats que hi ha coses que ens treuen la son, no?
1: Mira, ahir vaig arribar, sí, ahir vaig arribar a casa, Miquel, al migdia, quan vaig acabar d'aquí, i de veritat que tenia molta son. Ahir tenia, havia passat bona nit, però tenia molta son. Vaig intentar quedar-me allò 10 minuts al sofà, però que va, com que no hi ha costum, doncs no pots. Et poses molt nerviós i al final dius, mira, saps què? Que no, que ni siesta ni nada, que mejor dormiré a la nit. I Déu-n'hi-do, ni siesta, ni migdiada, ni nit.
2: Avui sí que ho faràs.
1: Avui segurament que sí.
2: Aquesta nit segur que dormiràs millor.
1: Sí, és el que diem. Una o dues que no, doncs a la tercera dorms o a la segona dorms. Però es fa una mica costa amunt. Conforme es van incorporant els nostres col·laboradors a la graella de les mañanes, doncs ens trobem amb col·laboradors i coincidim amb tots les altes temperatures i com ens han afectat durant els mesos de descans, sobretot a l'agost, no? És un sentir comú que ens porta doncs, a pensar que lo peor está por venir, perquè, clar, si això segueix in crescendo, doncs arribarà un moment que això serà insuportable. Haurem d'anar doncs, amb paraigües a tot arreu, que ja ho fa molta gent, sortir quan fa molt sol amb paraigües i anar a buscar l'ombra i sortir per aquelles coses que siguin necessàries i imprescindibles i evitar les hores de màxim calor. Haurem d'anar acostumant-nos. Re, Miquel, ahir fent una ullada a les xarxes socials em va impactar una notícia molt, de fet, no tan sols a mi, sinó que jo crec que a moltes persones pues que conocen el comercio local i que conocen a Sol. Sol, cada quilo, estava allà a la Pau Picasso durant molt de temps i fa un parell d'anys es va canviar a la cantonada, amb altres vistes. I ahir feia un comunicat a les xarxes socials i ens deixava tots una mica fora de joc. Dice, después de 18 años, cada kilo ya es mayor de edad. ¿Quién me iba a decir que al llegar este momento me costaría tanto encontrar las palabras? Una tienda puede cerrar una puerta y aparcar un escaparate, pero hay historias que no se cierran y cada kilo es una de ellas. Durante 18 años habéis entrado, buscado un vestido, un conjunto o algo para una ocasión especial. Muchas veces habéis salido llevándoos mucho más, confianza, sonrisas, abrazos, conversaciones y un pedacito de esta historia que hemos escrito juntas. Os he vestido para bodas, bautizos, comuniones, fiestas y momentos inolvidables. He visto novias convertirse en madres, hijas volver con sus propias hijas y he compartido vuestras alegrías, nervios y preocupaciones, incluso algún drama de Sol, no tengo nada para el sábado y tengo una boda. ¿Y qué queréis que os diga? He sido inmensamente feliz porque detrás de cada prenda había una persona y detrás de cada venta una historia. Por eso hoy no quiero despedirme hablando de ropa, sino de vosotras, de quienes habéis confiado en mí, habéis vuelto durante años y me habéis recomendado y habéis entrado como clientas para terminar siendo amigas. Y de todas las que alguna vez me habéis dicho, Sol, yo no sé qué quiero, pero tú sí. Ahora toca cerrar esa etapa y comenzar otra. Me hace mucha ilusión lo que viene, pero sería mentira decir que no me duele. Me duele muchísimo porque durante 18 años cada kilo ha sido mi casa, mi trabajo, mi pasión, mis días buenos y también mis días malos. Me voy con el corazón lleno de recuerdos, nombres, caras, historias, risas y abrazos y con la certeza de haber sido una mujer muy afortunada. Pues nada, cada kilo... Para ella no ha sido un negocio, ella dice que ha tenido una familia y cierra la persiana con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa enorme. Cada kilo ya es mayor de edad, 18 años y ha decidido volar sola. Gracias por estar ahí, por confiar en mí y por hacerme sentir tan querida. Gracias por estos 18 años que, pase lo que pase, se quedan conmigo para siempre. Pues nada, Sol se despide así de su tienda y las muestras de cariño no se han hecho esperar, la verdad. Y es que, bueno, nos hemos quedado todos impresionados con este comunicado que ha hecho Sol. Esperemos que el comercio local pues resista a morir y sobreviva a pesar de los pesares, porque ya sabéis el autónomo qué vida lleva, la de pagar por todo y recibir muy poco a cambio. Sobre todo el pequeño comercio, porque están fritos a impuestos y las ganancias no llegan para cubrir gastos. Muchas veces alquileres, basuras, impuestos, IBIs, en este caso si son propietarios. También no hemos de olvidar que tienen que cotizar a la Seguridad Social, tienen sus módulos, tienen sus pagos y claro, se hace la bola tan grande que la tienda no da ni para un sueldo en muchos casos. Por eso muchos comerciantes tienen que cambiar de trabajo, buscarse las habichuelas por otro lado. Pero sí que es verdad que el pueblo sin tiendas es un pueblo dormitorio, es un pueblo muerto. Por eso debemos... Bueno, pues en la medida que podamos comprar en Montornés. Por eso decimos que el comercio local es tan importante y por eso decimos que hay que pues recursarlo, apoyarlo de la mejor manera, que es comprando en estas tiendas. Sol, que tengas una buena aventura, esa que se te presenta ahora diferente y que sin duda copará tus expectativas y mucha suerte en tu nuevo proyecto. Nosotros continuamos hoy aquí para hablar de la campaña de donación de sangre perquè avui comença aquesta campanya allà al soterrani del Teatre Margarida Xirgo. Concretament és una prova de la 7a batalla de penyes de Festa Major. La campanya comença amb la donació de sang i amb aquesta primera prova puntuable per Festa Major. Bartomeus i Pere Antons es tornen a enfrontar per Festa Major a través de la Batalla de Penyes, una iniciativa que arriba a la 7a edició. La campanya de donació Està impulsada, com bé sabeu, pel Banc de Sang i Teixits i és la primera de les 5 proves programades que tindrà lloc el 15 de setembre al Teatre Margarida Xirgu. Avui, de 10 a 2 i de 4 a 9, totes les persones majors d'edat que pesin més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia poden col·laborar-hi i votar a la seva penya preferida. Això sí, haureu d'haver demanat hora abans per poder anar avui. En qualsevol cas, doncs, no sé, feu una ullada si us ve de gust i vosaltres mateixos. Campanya de donació de sang avui al Teatre Margarida Xirgu, allà al soterrani. Donar sang és salvar vides i és acompanyar també doncs, a les persones que ho necessiten. Seguim parlant de Festa Major i seguim amb el Open del Club Tenis Montornès amb participants de categories que van des de l'Alevi fins al sènior. Un any més, les pistes municipals de tenis acullen aquest Open de Festa Major del Club de Tenis Montornès en competicions per totes les edats. Bé, dir que avui doncs, tenim competicions. De fet, val la pena també anar i donar una volta perquè del 14 al 18, avui és 15, tenim de 6 a 10 a la categoria sènior dobles. Demà, a les 6, es disputaran les finals de les categories aleví, infantil, juvenil i júnior. Si us agrada el tennis i voleu fer una ullada, doncs ja sabeu, de 6 a 10 allà a les pistes de tennis. Tenim a tocar la inauguració de l'exposició Postals Montornès Ciutat de Miguel Santiago del Hoyo de demà, dimecres, fins al diumenge a Can Saurina. Després de exposar-les al Casal de Cultura, el montornesenc porta les seves postals fotogràfiques a Can Saurina. Coincidint amb els actes centrals de la Festa Major, el montornesenc Miguel Santiago del Hoyo trasllada la seva exposició Postals Montornès Ciutat a Can Saurina. Des de juny de 2025, l'artista ha anat fotografiant diversos racons del poble, unes imatges que té en el seu revers una instantània antiga del lloc en qüestió i la seva fotografia. Bé, doncs ja sabeu, podeu visitar aquesta exposició de 4 a 8 els dies 16 i 17 de, com hem dit en aquesta ocasió, de 6 a 9 i ja els dies 18, 19 i 20 de 11 a 2 i de 6 a 9. Doncs vinga, el dia 16, 17, 18, 19 i 20. L'entrada és gratuïta, la proposta compta amb el suport del Departament de Cultura i Festes, l'Arxiu Històric de Montornès del Vallès, l'Associació Cultural Palau d'en Mala, la Unió de Botiguers i Veïns i Veïnes a títol personal. Doncs aprofitem i venim a partir de demà a aquesta exposició que podrem veure a partir de les 6 de la tarda. També sabem, perquè hem parlat amb ells, que l'Associació de Lleure Montornès ha coronat el Ararat, el cim més alt de Turquia. Ho ha fet durant l'estiu en una expedició de 14 metres i l'entitat ha pujat a la muntanya turca, uns 5.137 metres d'altura. És el quart cim de més de 5 quilòmetres que l'associació ha completat durant la seva trajectòria. Una vegada més, l'Associació Excursionista

grup d'excursionistes va començar a enfilar la muntanya. Durant els primers dies, ells i les esportistes van realitzar un procés d'aclimatació, pujant i baixant entre els dos camps bases. L'ascensió va començar el 5 d'agost i, finalment, l'endemà, el grup va coronar el cim. L'ascens total fins a la superfície va acabar el dia 7, després de 5 dies de muntanya. De l'Ararat a ara hem de parlar de que tota aquella gent que va pujar a l'Ararat ara pujarà al castell de Sant Miquel. Per què? Perquè després de la pausa i d'aquesta tornada de Turquia, l'Associació Excursionista de Lleure Montornès ha organitzat la pujada anual al castell de Sant Miquel, una activitat que l'entitat proposa anualment per fer festa major. Enguany serà dissabte 19, amb sortida des de la plaça Pau Picasso a les 10 i de nou amb un recorregut circular de 6 quilòmetres i un desnivell de 280 metres. Llavors, totes aquelles persones que vulguin pujar al castell amb l'Associació Excursionista del Lleure Montornès ho poden fer dissabte 19 a les 10, allà a la Pau Picasso. Ara mateix són les 10 i 22 minuts i atenció, perquè des de la comarca els veïns i veïnes de Parets estan reclamant la reparació del talús de l'Avinguda Catalunya. 8 mesos després del despreniment, encara no hi ha data per l'inici dels treballs. El talús de l'Avinguda Verge de Montserrat, que va caure sobre l'Avinguda Catalunya de Parets el 18 de gener passat, continua sense haver-se reparat. 8 mesos després del despreniment, encara no hi ha una data perquè s'iniciïn els treballs. L'Ajuntament s'està coordinant amb la Diputació de Barcelona per tal de que aquesta propietària de la via apropi, financi aquest projecte. Els veïns i els partits de l'oposició reclamen que es desencalli l'arranjament del talús el més aviat possible. Així estan a Parets. Per altre costat, Laura López és actriu de Granollers i forma part de l'elenc de la pel·lícula Cronos, dirigida per Fernando González Molina, sobre l'atemptat de la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. I es va estrenar ja fa uns quants caps de setmana i es va convertir en la millor obertura d'una pel·lícula catalana. López encarna el paper d'una mossa, la Sònia, que forma part de l'equip d'informació, amb la funció de recopilar el màxim de dades per entendre allò que estava passant des de la base instal·lada al Hard Rock Café de Plaça Catalunya. Doncs l'actriu de Granollers reconeix que no és un dels personatges protagonistes amb un viatge emocional, però fa el seu paper dins d'una història molt coral. Hi ha molta intensitat perquè el que estava passant era molt potent. López interactua sobretot amb Xavi Sáez, que fa el paper d'inspector de l'equip d'informació, i amb l'Adrià Dix, un dels Mossos. Com a actriu, diu que se sent molt afortunada a participar en una superproducció com aquesta i formar part de l'equip, confessa la López. Doncs, si voleu veure a la Laura López, veïna de Granollers, a Cronos, doncs sabeu que trobareu la peli als cinemes. I gairebé 13.000 persones esperen una operació programada al Vallès Oriental. Després pensem que la sanitat va bé, o potser l'educació. Doncs els hospitals diuen que la situació està estabilitzada i que apliquen mesures correctores. Diverses persones entren i surten de l'edifici de consultes externes de l'Hospital de Granollers i el que sabem és que entre aquestes persones gairebé 13.000 estan esperant una operació programada. 12.920, per ser exactes, són les persones que estan esperant pendents d'una operació programada a algun dels hospitals del Vallès Oriental, a data 31 de juliol, segons el CatSalut. Respecte als números immediatament fa un any, la llista d'espera havia augmentat en 479 persones en xifres globals, tot i que hi ha diferències en l'espera entre els hospitals de la comarca. Mollet, Sant Celoni, tenen menys persones pendents d'una operació que el juliol del 2025. Tenen 5.717 i 1.000
360.

intervencions pendents, respectivament, amb relació a les 6.000 que tenia Mollet o les 1.400 de l'any passat que tenia Sant Celoni. A l'Hospital de Granollers tenia al juliol 5.843 esperant una operació, a diferència de les 4.997 d'ara fa un any, segons les mateixes dades del CAT Salut. Doncs ja sabeu, el recompte ha estat elaborat per al 9-9 i parla d'aquestes intervencions urgents i les cirurgies oncològiques. I també doncs, aquestes llistes d'espera que superen les 13.000 persones actualment. Deixem la comarca i ens anem al Dia Internacional de la Democràcia. Cada 15 de setembre se celebra el Dia Internacional de la Democràcia i va ser celebrat per primera vegada doncs, el 8 de novembre de 2007, el Dia Europeu de la Democràcia. Doncs avui va ser decretat per l'Assemblea General de les Nacions Unides i cada 15 de setembre se celebra aquest dia. També us diré que és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica. La raó d'aquesta data se centra principalment en que la majoria d'homes es neguen a visitar l'uròleg abans de presentar algun tipus de patologia crònica o algun quadre que necessiti alguna intervenció d'urgència. Per això és molt important posar sobre la taula el Dia Europeu de la Salut Prostàtica per fer prevenció. També us diré que és el Dia Mundial del Linfoma, la Setmana del Benestar de les Amèriques, la Setmana Europea del Càncer de Pulmó i la Setmana de Prevenció de l'Embaràs en Adolescents. Avui, 15 de setembre, és Sant Aicardo, Meletina, Nicòmedes, Porfirio, Mariacel, Aparecida, Dolores i Virgen de los Dolores. Felicitats a totes, a tots, que tingueu un molt bon dia i sobretot que gaudiu, clar que sí, del dia amb la família, amb els amics, amb el que sigui. Avui, a més, celebren el seu aniversari la Maria José Garcés. Felicitats, Maria José. La Roser Giribets, Arjona. Felicitats, Roser. El Justo Gutiérrez Vargas, felicitats. La Pilar Alcaine Ayoza, felicitats. I la Rosa Nieto Martínez, felicitats. A totes les persones que avui esteu d'aniversari per molts anys i que tingueu un gran dia. Nosaltres comencem, ho fem aquí, als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a l'app i a la TDT. Que tingueu un bon dimarts i, si pot ser, amb nosaltres. Comencem, bon dia, amb Gensat dels Lacs amb Busto.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Doncs bé, avui parlarem del club de futbol Montornès, que ha donat el tret de sortida oficial a la temporada, la nova temporada. El José Luis Cano ens porta aquesta informació. Parlarem de futbol. Avui també escoltarem a la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que ens parla de les novetats de Festa Major. La nostra coach, Elisabet Rebollo, ens farà 5 cèntims de com ha de ser la tornada a les nostres rutines, a la nostra vida. I el Miqui Barba ens farà doncs, un recorregut per la tele, la música i el podcast. Ell toca tots els palos. Doncs serà a partir de les 11:30 aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Ens ho porta el Jordi Urios. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia. Avui cel poc ennuvolat a Barcelona, amb predomini del temps estable i les temperatures màximes. Amb pocs canvis, avui s'esperen valors màxims de 35 graus a Manresa i Rubí, 34 a Igualada, 33 a Sabadell i Vic, 32 a Barcelona, 30 de màxima a Mataró i Vilanova i la Geltrú. A partir de demà començaran a baixar les temperatures. Ho faran també durant el dijous i arribarà a partir de demà certa inestabilitat amb pluges al territori. Pel que fa al vent, d'avui fluix variable amb predomini de la component sud a partir de la segona meitat del dia amb augments ocasionals d'intensitat al litoral sud. És una informació d'EMET.
3: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Nord, al carrer Federico García Lorca, 34 Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93572-1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Comercial Solar.
7: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
6: Comercial Solar.
7: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
6: Comercial Solar.
7: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
6: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
8: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
9: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
8: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
9: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
8: El teu gest ho canvia tot.
9: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
8: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
10: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: El Club Escola Futbol Montornès ha donat el tret de sortida oficial a la temporada aquest dilluns a la tarda amb la presentació del nou equipament dels seus jugadors. A l'exterior de l'establiment Ambigú Taverna, patrocinador d'aquest club, integrants de l'entitat van lliurar les noves samarretes, pantalons i motxilles als jugadors de l'equip amateur que debutarà en quarta catalana. L'acte va comptar amb la presència de membres de l'associació, la Remensada i la Penya dels Bartomeus, dues entitats que col·laboren amb el club aquesta temporada. També hi col·labora la Penya Pere Anton. En declaracions als mitjans de comunicació, el president del club Escola Futbol Montornès, Francisco Ortiz, va afirmar que aquesta temporada se centraran en els equips amateur i veterans que té actualment davant la impossibilitat de crear equips infantils.
1: Comencem una història molt bonica, que és poder competir l'equip en quarta catalana l'any que ve. Hem fet un primer equip amateur. Llàstima que no hem pogut fer equips petits perquè no s'ha pogut, motius un poc extraoficials, però bueno, l'any que ve tornaré a provar amb l'escola. Però ara la nostra feina és treballar per l'equip, primer equip, i tenim els veterans també, que estan en la lliga elit de veterans i també estem competint. I bueno, i ara hem començat aquest any amb l'amateur a veure què podem fer.
0: Ortiz va destacar que un dels objectius de col·laborar amb les penyes i amb la Remensada és integrar el futbol en algunes activitats culturals organitzades al poble.
1: La idea és, primer, parlar entre nosaltres, a veure si ells fan qualsevol assentada d'un event, del que sigui per als crios, doncs nosaltres podem afegir el que és l'esport dintre del mateix event. Llavors, hem de deixar que això vagi creixent sol. En principi hi ha un acord, perquè ja tant ells com nosaltres ho hem vist molt bé, i a partir d'aquí, pues, el temps ho dirà. Qualsevol cosa, i col·laborar amb loteries i amb socis, perquè nosaltres tenim 250 socis que hem començat l'any passat, i això, pues, també aporta una mica perquè els crios, quan tinguem equip, paguin menys de cara a la temporada que ve.
0: El president de la penya dels Bartomeus, Mateo Flores, i la secretària de l'associació La Remensada, Núria Parra, van fer una bona valoració de la iniciativa i van explicar que és important que les entitats del poble col·laborin entre elles.
2: Pues la veritat que és un orgull formar part també d'aquest projecte, com hem parlat amb el Paco, de que sigui una imatge representativa tant cultural com esportiva, i fer d'aquests dos àmbits que sigui un sencer, i bueno, molt orgullosos tant tota la part de la Junta com tots els Bartomeus de formar part.
3: Bueno, nosaltres som del tarannà de que creiem que les entitats hem d'estar unides, per tant, qualsevol moment que ens demanen col·laboració o formar part d'un projecte tan xulo, doncs endavant. I bueno, si és amb les penyes i a la resta, doncs molt millor.
2: Sí, la veritat és que sí, posen les coses superfàcils, la comunicació és molt bona, tenen els objectius molt clars, i això fan que la manera de treballar sigui molt fàcil, i la veritat que molt agraïts per la manera que ho estan portant.
3: Bueno, nosaltres en principi el que volem és fer projectes en endavant, fer alguna cosa plegats, alguna cosa que junti cultura i esport, vale? un dia a l'octubre, al novembre, i que puguem demostrar a la gent que podem treballar junts, no per ser cultura de ser per una banda i els esports per una altra. Som tot gent del poble, llavors tots units.
0: Doncs estarem atents i atentes a aquest debut de l'equip amateur del Club Escola Futbol Montornès a la Lliga de Quarta Catalana. També estarem pendents d'aquesta nova col·laboració entre les penyes Pere Anton i Bartomeus, l'associació La Remensada i el club, que es traduirà en propers actes que combinaran cultura i esport.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: M'agrada el meu cos.
7: El meu cos no necessita filtres.
6: El meu cos està bé tal com és.
8: La pressió estètica és violència masclista i afecta totes les dones al llarg de la seva vida. Contra les violències masclistes, no jutgem els cossos. Cossos sense filtres. Diputació de Barcelona.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Estem amb totes les activitats de Festa Major, bé ho sabeu, des de la ràdio, doncs dia sí, dia també fem referència a totes aquestes propostes i és que les tenim a tocar. I a més, la informació està ben informat, informada, ens donarà el poder de poder doncs fer tot allò que ens vingui de gust. Per això, avui hem contactat amb la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, la coneixem deixeu bé, és una assídua a les mañanes, nosaltres estem encantats i parlem amb ella, amb la Raquel Marco. Raquel, benvinguda, què tal?
2: Molt bon dia, moltes gràcies. Què tal, com ha anat això?
1: Bé? Doncs bé, no ens podem queixar, no? Massa no, calor, potser massa calor.
2: Massa calor, però a tot arreu, a tot arreu.
1: Sí, sí, no ens hem pogut amagar a cap lloc, perquè la calor ens ha arribat enlloc, sí, és veritat. Bueno. Doncs res, arribem de les vacances i tenim la Festa Major,
2: Sí, la tenim aquí a topar, ja. Sí, sí, en dues setmanetes ja la tenim.
1: I a més, Raquel, jo sé que tu portes molt de temps ja treballant, ho tens tot ja enllestit, si no seria impossible, però aquest any hi ha novetats. Comencem per les novetats?
2: Sí, si et sembla, sí. A més és una cosa recent perquè ja avui hem començat a repartir ja aquests àlbums de cromos entre ahir i avui a les escoles de Montornès.
1: Sí.
2: Aquests nens i nenes ja deuen tenir a les seves mans aquest àlbum de cromos tan esperat. És l'àlbum de cromos de la Festa Major de la Unió de Botiguers amb el suport de l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. I, bueno, una miqueta explicar-vos el funcionament, és molt senzill. Aquest àlbum aconseguireu, doncs això, els nens i nenes a les botigues, a les escoles, i els cromos s'aconsegueixen fent compres en els comerços associats de la Unió de Botiguers.
1: Molt bé.
2: Vull dir, ja sé que tothom fa compra local, així que serà molt fàcil obtindre aquests cromos. A l'hora de comprar, per compres iguals superiors a 5 euros, us donaran un paquetet de cromos amb 4 cromos. Hi ha un total de 15 cromos a cada àlbum. N'hi ha per tothom, que ningú pateixi perquè ningú es quedarà sense. I és, bueno, molt fàcil de completar aquest àlbum. A més, després, un cop estigui, que sapigueu que aquests àlbums estan numerats, tots estan numerats, tenen el seu número, i hi ha un QR a la contraportada, a darrere de tot, on molt fàcilment us podeu inscriure i participar en el sorteig, que són 3 targetes regal de la Moneder, per gastar en el comerç d'aquí de Montornès.
1: Molt bé.
2: Així que què et sembla aquesta novetat? Està agradant moltíssim.
1: És molt xulo, jo crec que és molt xulo que, clar, si ja heu portat aquests àlbums a escola, la canalla s'haurà quedat impressionada, no?
2: Sí, no s'ho esperaven i la veritat és que estan molt contents. Es fa festa, vull dir, és una activitat infantil i familiar, perquè, bueno, està bé que la faci tota la família. L'àlbum es pot té alguns elements a dintre per pintar, o sigui que la canalla s'ho passarà de ben segur molt bé.
1: És veritat, perquè a més estem en una època en què hi ha una falera pels cromos del futbol i tot això, sí, que ha estat un rebombori un altre cop, un ressorgir que es porta molt, això de fer àlbums i de
2: sí,
1: col·leccionar cromos.
2: Sí. També estarà molt maco després que ells puguin intercanviar els cromos.
1: Clar.
2: A mi falta el Per Anton, a tu falta el Diable, vull dir, és molt maco.
1: Sí, jo crec que sí, que això
2: està molt bé.
1: Està molt xulo. I a més d'aquesta novetat, tenim una altra novetat, que és un concurs de balconades, de balcons, de decorar balcons i aparadors. Explica'ns una mica, Raquel.
2: Doncs sí, ja tenim també actiu, i les inscripcions ja estan obertes, del concurs d'aparadors i balcons. Els concurs d'aparadors, evidentment, són els comerços d'aquí de Montornès que poden participar, i els balcons, qui diu balcons, diu terrasses, diu finestres, diu escala, vull dir, al final es tracta de que fem festa major i de que tot estigui ben decorat i ben maco. Les inscripcions són fins al 17 de setembre, o sigui que encara teniu temps, però jo no ho deixaria per última hora i ja aniria inscrivint i bueno, teniu durant aquests dies per poder decorar, però bueno, que són 2 targetes de regal també per participar i que bueno, esperem que tingui molt d'èxit, perquè això a totes les poblacions que es fa, la veritat és que la gent s'engresca molt i agrada molt també.
1: Molt bé. Doncs ja sabeu, decorar els aparadors, que és un clàssic per Festa Major i d'altres moments d'activitat al poble, però se sumen els balcons, les finestres, les balconades... Vull dir, pot ser molt maco això, Raquel?
2: Sí, pot estar molt bé, molt bé, molt bé. De fet, ja tenim unes quantes inscripcions, ja tenim...
1: Ah, sí?
2: A l'Excel ben ple de gent que ja s'ha apuntat, però volem més, volem que s'apunti més gent i que la gent faci festa, vull dir que al final que estiguin vius als carrers, no? I els aparadors, els balcons, les terrasses, vull dir, els carrers, que hi hagi festa major
1: a
2: tot Montornès.
1: Doncs vinga, perquè no acaba aquí la cosa. Ja sabeu que la Raquel és molt activa i també doncs, ja des de fa abans de les vacances ja teníem la samarreta, que és un clàssic també de Festa Major, que el comerç local està sempre present i venen aquesta samarreta a diferents locals, a diferents botigues de Montornès, oi?
2: Sí, tant. Ja fa bueno, uns mesos, ja van començar el juliol, després de la presentació de la Festa Major, amb 4 o 5 botigues que ofereixen la venda de samarretes de la Festa Major, amb aquest disseny tan xulo que aquest any, a tot color. I bueno, ja sabeu que la recaptació va parar a Divermont, a l'associació Divermont d'aquí de Montornès, així que, bueno, a més de portar la Festa Major a posada, com a samarreta, doncs també col·laboreu amb aquestes associacions que tant ho necessiten. Dir-vos que queden molt poquetes, ja queden... Vamos, de fet, hem fet unes quantes més venent que ens han d'arribar, però que ja les podeu encarregar també a la botiga El Gato con Botas, a Cada Rebe, a Mundo Mágico, a la Polleria Angelita i a la tienda de Juani, que també hi serem al mercat del divendres, d'aquest divendres, el 11 de setembre. Tindrem parada allà venent les samarretes que queden i fent encàrrec d'aquestes de nen, que ja ho dic, com ens hem quedat sense, hem volgut fer unes quantes...
1: Una mica més.
2: Per ningú es quedi sense. I res, que us esperem en alguna de les botigues o en el mercat d'aquest divendres.
1: Un èxit, com sempre, la samarreta de Festa Major, sí, que enguany...
2: Aquesta t'agrada molt. La veritat és que t'agrada molt perquè té molt de color i, bueno, estilitza perquè és de color, un color fosc, així que queda molt bé anar.
1: Queda molt xula. Queda
2: sí,
1: molt xula. És veritat. Doncs vinga, samarreta, que a més ha estat creada per un noi de Montornès, un veí de Montornès, no?
2: Sí, el Sergi López, que també ha fet els grafitis que hi ha a Montornès Nord, a la rotonda que hi ha a Montornès, anant des del centre fins a Montornès Nord. Saps que hi ha uns grafitis allà, que hi ha gegants, doncs també és l'artífex d'aquest grafiti.
1: Molt bé. I ja per acabar, doncs ja sabeu que durant aquests dies estem gaudint dels productes de Festa Major, també els comerços dolços de Montornès participen a la Festa Major. 10 anys fa que va començar el Jaume Vinyallonga amb el seu pastís especial Festa Major, després es va sumar la panaderia Vila i una mica el forn de pa del carrer Major i més tard Can Tomàs amb el gelat, no?
2: Amb el gelat, sí, tant, tenim de tot. Tenim les postres garantitzades de Festa Major a Montornès, vull dir, teniu els pastissos, les postres a la pastisseria Vinyallonga, com bé has dit, el pa de Cal Forner i els gelats de Can Tomàs, així que esperem que tothom els provi, els vagi a tastar, que no se'ls perdi, perquè jo he anat aquest matí, que ha sigut la presentació de les postres, i la veritat és que superrico, el pa, com sempre, també, boníssim, i els gelats estupendíssims, també, ara que fa caloreta, encara que fa caloreta, és superbé.
1: Clar que sí. Doncs tot això ens convida a gaudir de la nostra Festa Major i a aprofitar totes aquestes activitats que es fan i que porten feina, porten darrere de tot això pensar en un àlbum de cromos, pensar en un concurs d'aparadors i balcons, doncs al final és una feinada, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Ja sabeu que la Unió de Botiguers està sempre activa perquè per tal de fer coses, de que hi hagi vida en el poble. I bé, vam apostar per aquest àlbum de cromos, que era una cosa nova, diferent, que bueno, vam pensar que agradaria molt i esperem que tingui molt d'èxit. Però sí, com bé dius tu, de fet es treballa amb mesos abans. Vull dir, nosaltres hem estat treballant en l'àlbum i el concurs d'aparador mesos abans. Igual que comencem a treballar ara al Nadal, que a vosaltres us queda molt lluny i penseu, encara falten 3 mesos, però tot això s'ha de treballar amb molt de temps i bé, ens esperen això, que el comerç local d'aquí de Montornès segueixi viu i que tothom segueixi confiant, que estem segurs que sí que ho faran.
1: Clar que sí.
2: Tothom que passi la Monedella, ja sabeu que fem sortejos mensuals, eh? Però aquest mes tenim una de ben interessant, venim de l'estiu, venim de les vacances, de fer una mica una vida no tan saludable. I res, us animem a tots a participar. Tothom que compri en els comerços de Montornès i passi la Monedella del 7 al 27 de setembre participarà en 15 passes d'un dia per gaudir de la zona esportiva de les Vernedes. Bé, sigui la piscina, bé, sigui la sala de fitness. Bé, passa un dia a les Vernedes. Això ha sigut gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament que ens ha cedit aquests 15 passes. I res, molt fàcil, s'ha d'utilitzar la Moneder. Ja sabeu que cada mes tenim sortejos, així que animem a tothom que no la tingui que se la descarregui i que la utilitzi perquè hi ha coses molt interessants durant tot l'any.
1: Doncs vinga, ja al setembre, doncs aquest sorteig de 15 passis per anar a les Vernedes i posar-se en forma.
2: Perfecte, sí. Anima a tothom a que compri i la faci servir.
1: Molt bé. Doncs Raquel, ara sí, gràcies per atendre la nostra trucada.
2: Gràcies, com sempre.
1: Bona festa major.
2: Una abraçada. Bona festa major, ja parlem. Adéu, bonica.
1: Adéu.
0: Les mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal, com esteu? Tornem una setmana més amb Cada Residu Compta. Avui ens acompanya la Marta Rubio. Benvinguda de nou,
3: Marta.
2: Hola,
3: què tal?
2: Avui t'he demanat un encàrrec, que segur que me'l faràs fer. Li he dit, Marta, vull una classe de repàs. Repàs de dues fraccions que fem bé, però que jo vull pujar nota. Jo vull anar a pujar nota. Vull pujar nota en el paper i el cartró i en el vidre, és a dir, els contenidors blau i verd. És cert, que a nivell de Catalunya les dades ens diuen que ho fem bé. Però també ens diuen que tenim una mica de millora.
3: Sí, algunes cosetes.
2: Vinga, doncs va, som-hi.
3: Vinga, comencem.
2: Per què comencem, el paper o el vidre?
3: Què et fa més ràbia, paper o vidre?
2: Comencem pel blau. És que ara que m'agrada més el color, vinga.
3: Molt bé. Doncs pues mira, comencem. Què podem llançar?
2: Què podem llançar?
3: El vidre només podem llançar els que són envasos reutilitzables. És a dir,
2: vinga,
3: ampolles, per exemple, de begudes. Pots de vidre, de conserves o melmelades, o també flascons de vidre.
2: Sense el tap, no?
3: Sense
2: entenc.
3: El tap, sobretot sense tap, i també sense restes de plàstics o altres materials.
2: Per
3: molt
2: exemple,
3: important.
2: Perquè aquests pots tan monos de les melmelades, que jo no els llenço mai perquè els guardo per fer espelmes, el tap és com d'alumini, no? Això ho llançaríem a la deixalleria. Perquè, clar,
3: sí,
2: no,
3: exacte. Hem de treure taps.
2: Molt bé. I què no hi podem llançar i què estem fent malament? Vinga.
3: Vale. Mira, en aquesta línia, taps i tapes. Això, com hem dit, són de metall i, per tant, no fan res al contenidor.
2: No fan res al contenidor verd, que és el
3: això
2: del
3: no
2: vidre.
3: Toca, això no
2: això
3: toca.
2: No toca. Molt
3: vale.
2: Bé.
3: Després, vidres trencats.
2: Sí.
3: O gots, plats, miralls, aquests, com ja vam dir en el seu moment, anirien a la deixalleria.
2: Els gots no poden anar al contenidor del vidre.
3: No, i això
2: ja
3: és perquè...
2: Ja puc pujar nota per aquí, doncs.
3: Sí, això és perquè estan fets amb un vidre diferent.
2: Ah.
3: I llavors no es poden fondre amb el material del que serien els envasos.
2: Val, és
3: els pots d'envasos, sí.
2: Els gots, els plats que tenim de vidre.
3: Sí.
2: Una finestra que se'ns trenqui a casa.
3: Sí, exacte.
2: Això me'n recordo que ho vam comentar un dia, que anava a la deixalleria. I el mateix passaria amb tot allò que és de ceràmica o de porcelana, no?, per aquesta regla de 3.
3: Sí, sí, tenen components especials i per això s'han de tractar de manera diferent.
2: Val, i què més? No puc llançar i faig malament.
3: Mira, tenim les bombetes també, que és
2: clar,
3: típic, els fluorescents,
2: sí.
3: Que això aniria a la deixalleria.
2: Per tant, ens podríem quedar en que el que sí que hi podrem llançar al verd són les ampolles de vidre i els pots de vidre sense tap, i el que no sigui això, abans de llançar-ho pensem on va. Seria un bon resum per pujar nota?
3: Sí.
2: Vinga,
3: exactament.
2: Doncs anem al contenidor blau. El blau és el del paper, recorda'ns una mica què hi podem llançar.
3: Vale, mira, et faig una petita llista.
2: Vale.
3: Doncs lo normal, no? Diaris, revistes, papers, també caixes de cartró. De sabates, productes també d'higiene, no? I, bueno, bosses de paper, sobres, papers d'oficina també, o llibres, que sempre està millor donar-los una segona vida, però...
2: Exacte. Això dels llibres en parlarem un dia, perquè sempre podeu anar a alguna botiga d'aquestes que els compra. Hi ha entitats que n'agafen. I què no hi podem llançar?
3: Doncs mira, tindríem els papers plastificats, que òbviament és paper, però en el moment en el que ja té aquest component de plàstic, ja no aniria al contenidor del paper.
2: Perfecte, molt bé.
3: També els papers que tinguin restes de menjar, ja que amb la brutícia o aquestes restes s'impedeix que es pugui fer un reciclatge del paper òptim.
2: Clar. Què més? Tovallons, mocadors de paper...
3: I els que estan usats, clar.
2: Clar. De fet, això ens ho va explicar un dia el Joan fa molt temps, que era que els paper de cuina que està usat i que està tacat d'oli, o que està tacat de menjar, o que té restes, allò que neteges la paella a vegades, això podria anar al de l'orgànic, perquè es pot compostar i que, per tant, en podríem treure encara un profit. Què més no hi podem llançar, Marta?
3: Tetrabrics, que això va al groc i perquè conté plàstic i alumini.
2: Ostres, és veritat. I, finalment...
3: També tinc els tíquets de compra,
2: no,
3: perquè estan fets de paper tèrmic.
2: Carai!
3: I aquest és un paper que té uns químics que no es poden reciclar com el paper normal.
2: Doncs o sigui això que... ja ho faig malament. Ho tiro al blau. Per tant, això la resta. I el paper d'alumini, que ja sé que és la lògica, però com es diu paper, millor que ho recordem.
3: Ja,
2: això aniria al groc, el dels envasos, però recordem que com menys n'utilitzem, doncs molt millor. Bé, Marta, jo crec que si ara em fessin un examen, pujaria nota.
3: I aprovadíssimes, també.
2: Aprovadíssimes, però hem dit això, que hem d'anar ja al tope. Fins la propera. Gràcies.
3: Adéu, gràcies. Adéu.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.